0: sense incidències importants, l'ENS alerta que en meteorologia es treballa amb probabilitats amb un marge d'error. I entrarem a fons tot seguit en conversa amb Xavier Masramon, cap de Guàrdia de Protecció Civil. El CNI i la Guàrdia Civil van advertir el govern espanyol i el Marroc sobre la possibilitat d'una entrada a Ceuta dies abans que es produís. Així ho apunten els informes desclassificats. La Moncloa puntualitza que els serveis d'intel·ligència no van emetre cap alerta formal sobre la magnitud d'aquesta crisi i el CNI ho admet. El jutge decreta llibertat vigilada amb tractament terapèutic per als dos menors de 16 anys detinguts dimarts per l'apunyalament mortal d'un veí de Manresa. Prop d'un miler de persones s'han tornat a concentrar en les darreres hores i han reclamat més seguretat i convivència. Som a les portes de la Diada Nacional de Catalunya en una celebració marcada enguany per l'aplicació de l'amnistia i l'auge de l'extrema dreta. El president de l'Assemblea Nacional Catalana, Josep Vila, confia en un nou punt d'inflexió al carrer en aquesta convocatòria. Ho ha dit fa pocs minuts al Notícies en Xarxa.
1: N'esperem que el dia 12 de setembre l'independentisme estigui més fort i molt més rellençat del que el tenim en data d'avui, 10 de setembre.
0: El Barça s'ha estrenat a la Champions amb una golejada per 5-1 sobre el Feyenoord. Un doblet de Rafinha i les dianes d'Adeyemi, Lamine Yamal i Gabriel Jesús completen un nou triomf dels Blaugrana. És la quarta maneta en els 5 partits oficials disputats fins ara. I en cultura, el Mercat de Música Viva de Vic reflexionarà sobre la música en directe en el seu espectacle inaugural. Non Concerto, protagonitzat pel músic italià Andrea Laszlo de Simone i dirigit per Lucia del Greco, obrirà la 38a edició del Mercat al Teatre L'Atlàntida el proper dimecres. Passen 4 minuts de les 8 del matí, és hora punta, és vigília també d'un dia festiu. Volem saber a aquesta hora si hi ha gaires problemes a la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb en Roger Serra. Molt bon dia, Roger.
2: Bon dia, Helena. Doncs sí, sobretot hi ha molt moviment en aquesta xarxa viària, molt volum de trànsit. És cert que no hi ha cap gran incidència, però hi ha algunes vies que van especialment carregades. Per exemple, a l'extrem sud de Barcelona, l'autovia 2, amb aturades entre Pallejà, Sant Vicenç dels Horts i més endavant entre Sant Feliu i Cornellà de Llobregat. També va especialment plena l'autopista B23. Primer parlem d'aturades que arriben entre Molins de Rei i Sant Feliu, i més endavant entre la zona de Sant Just i gairebé la mateixa avinguda Diagonal. Autopista AP7, bàsicament la zona del Vallès, és la que presenta retencions, uns 3-4 quilòmetres entre Santa Perpètua i Barberà del Vallès en sentit sud. Acabem repassant algunes vies de l'extrem nord de Barcelona, bàsicament la C58, especialment carregada en sentit Barcelona, primer a la zona de Sabadell i més endavant entre Montcada i Reixac i el Nus de la Trinitat. És tot des del Servei Català de Trànsit.
0: Pel que fa al transport públic, ara mateix es troba interrompuda la circulació de trens entre la Garriga i Puigcerdà per un robatori de cable que provoca incidències en el sistema de regulació del trànsit ferroviari. Això afecta la línia de Rodalies R3. I pel que fa als ferrocarrils de la Generalitat, el servei de la línia R6, la línia Llobregat-Anoia, està interromput entre Masquefa i Piera per l'atropellament d'un senglar. En paral·lel a la línia Barcelona-Vallès, es troba aturat el funicular de Vallvidrera. La companyia ha habilitat un servei de transport alternatiu per carretera. I moment per a la previsió del temps, com sempre, amb en Lluís Miquel Pérez. Bon dia. Per fi ha arribat la fresca, Lluís Miquel?
3: Bon dia, Helena. Doncs sí, per fi. Tenim a hores d'ara les temperatures més baixes ben bé dels últims 4 mesos. I es nota molt, se sent aquesta clara clatellada de la temperatura. No tenim mínimes tropicals, no hi ha cap estació meteorològica a hores d'ara, ni al Rovell de l'Ou de Barcelona capital, on estiguem per sobre dels 20 graus. I, de fet, són la majoria de comarques entre els 12 i els 15 graus els valors en els quals ens trobem. Per tant, matí que és ben frescal, res a veure amb els últims dies, setmanes i mesos. També el matí està despertant ja tranquil. S'han acabat les tempestes. Ahir, més de 100 litres per metre quadrat a Ripoll. Gairebé 80 litres per metre quadrat al barri de Montbau de Barcelona capital. Doncs tot això és història, però ha quedat una mica d'humitat en forma també d'alguna boira que tenim a hores d'ara, bàsicament a la vall del Ter, també al nord de Barcelona. Una mica de mestral cap a l'Ebre, tramuntant a l'Empordà, i aquesta tarda tindrem una situació també tranquil·la. Puja mínimament la temperatura. Serà suau, serà càlida, però no pas desbocada, no passarem gaire calor. Aquesta tarda amb ventarrot de Garbí a la costa i amb algunes nuvolades que bàsicament es mouran a la capçalera del Fluvià i del Ter. Helena, el dia de la diada, demà, una situació molt tranquil·la i qui vagi a fer activitats al ras al matí haurà de tornar a agafar fins i tot la jaqueteta. N'estarem pendents a la xarxa.
4: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Interior situa la dimissió sobtada de Josep Lluís Trapero com a director dels Mossos d'Esquadra en una decisió estrictament personal i evita valorar possibles discrepàncies de criteri amb la conselleria. Així ho ha explicat la mateixa Núria Parlon en una compareixença on també ha presentat Ferran López com a relleu de Trapero i a Sílvia Catà com la primera dona que ocupa un alt càrrec dins de la policia. Serà la nova comissària en cap dels Mossos davant la jubilació de Miquel Esquius. Ens n'informa de tot plegat la Carina Bellvé.
5: Segons la consellera, a final d'agost, Trapero ja li va comunicar la seva intenció de dimitir. Els motius, diu, són personals i deslligats.

0: Trapero tornarà a la seva feina anterior a la comissaria d'inspecció i avaluació. El substituirà a partir del 15 de setembre Ferran López, que va ser cap del cos durant l'aplicació de l'article 155. La nova comissària en cap serà Sílvia Catà, que es converteix en la primera dona que ocupa aquest càrrec. Fins ara era cap dels Mossos a Girona i l'ha triat personalment la consellera davant la jubilació de Miquel Esquius.
1: En el capítol de reaccions, els socis d'investidura han celebrat la dimissió del major Trapero i se sumen a Junts per demanar la compareixença urgent de la consellera Núria Parlon al Parlament. De fet, tant Esquerra Republicana com els Comuns ja havien demanat la dimissió del major, que va ser reprovat pel Parlament per les infiltracions policials en les assemblees de mestres abans de l'estiu.
2: Considerem que la dimissió del Josep Lluís Trapero com a director general de la policia era necessària. Després, ja ho saben vostès, nosaltres ho hem anat recordant tot sovint, després de molts errors acumulats durant aquests dos anys.
3: La dimissió de Trapero és una bona notícia. Sabeu que nosaltres no compartíem bona part de l'orientació, en aquest cas, del senyor Trapero, especialment pel que fa al dret a la protesta.
4: La consellera Parlon hauria de plegar. És evident, perquè, com deia abans, és la màxima responsable del Departament d'Interior i el Departament d'Interior ha fet aigües.
1: I una reacció encara més sobre aquesta dimissió de Trapero. Des del sindicat Sap-Fepol, el majoritari dins dels Mossos d'Esquadra, demanen també que no es facin especulacions sobre els motius de la seva marxa. Des del sindicat agraeixen la tasca que ha fet dins de la policia catalana i reconeixen que ha hagut de gestionar moments molt complexos. Sobre el seu substitut, Ferran López creu que és una decisió encertada. Ho ha dit la seva portaveu, Imma Viudes, fa uns minuts al Notícies en Xarxa.
5: Per nosaltres no hauria de canviar res. El senyor Ferran López ja va demostrar en el seu moment, no?, doncs poder tenir aquesta capacitat de gestió que necessitava el cos i donar la calma que necessitava en aquell moment. I, per tant, nosaltres creiem i esperem que es continuï treballant amb el mateix tarannà que va tenir amb nosaltres l'anterior director general, el senyor Trapero.
1: Us ho hem destacat també en titulars. Ahir les pluges, que havien de ser intenses en 5 comarques, van acabar sent més moderades del que indicaven els models inicials. Algunes de les restriccions es van aixecar abans del previst, però Protecció Civil defensa que hi havia una probabilitat elevada i que calia prevenir. En parlem tot seguit amb Xavier Marramon. Ell és cap de Guàrdia de Protecció Civil. Senyor Marramon, bon dia i gràcies per atendre'ns de nou.
6: Hola, molt bon dia.
1: Un cop ha passat l'episodi, quina valoració en feu des de Protecció Civil? Ha estat un cas de bona prevenció amb poca afectació? Un cas de previsió sobredimensionada? O és que van fallar, de fet, els mapes, els pronòstics, vaja?
6: Des de Protecció Civil hem donat per finalitzada l'alerta del Pla Inuncat aquest matí, perquè s'han finalitzat aquests avisos d'intensitat de pluja que teníem del Servei Meteorològic de Catalunya, i també hem finalitzat tots els avisos hidrològics que ens havia fet l'Agència Catalana de l'Aigua. No? Ha estat un episodi que hem tingut una intensitat molt local i molt focalitzada. S'han arribat a acumular uns 80 litres per metre quadrat a Sant Joan de les Abadesses. Hem tingut zones on també s'ha produït episodis de forta intensitat, com el més elevat, que són uns 30 litres en 30 minuts a la quart. I en total hem tingut unes 450 trucades al 112 i uns 360 incidents. Inclús també s'han desviat, s'han cancel·lat diversos vols a l'aeroport, que hi ha un centenar de vols cancel·lats a l'aeroport de Barcelona, i un centenar de serveis de bombers i 6 persones que han hagut d'estar ateses pel servei d'emergències mèdiques. Aleshores, bueno, totes aquestes mesures també que vam haver d'adoptar davant aquesta previsió forta inicial que ens havia fet el Servei Meteorològic de Catalunya, no?, amb avisos vermells, es van mantenir fins a mig matí. Aproximadament a mig matí vam aixecar el que eren les restriccions a la mobilitat, perquè ja es veia que no s'estaven produint aquestes afectacions tan importants que estaven previstes i aquesta intensitat de pluja tan forta que teníem amb la previsió inicial. I es van mantenir més aquelles que, per temes organitzatius, era difícil que es poguessin obrir abans del període indicat inicialment. Bé, valorem que ha sigut un episodi que sí, ha tingut menys intensitat de la prevista inicialment. Les previsions meteorològiques

0: ja tenen sempre aquesta incertesa, i més avui en dia amb tot el canvi que tenim de la crisi climàtica, però vam poder adaptar, vam intentar adaptar al màxim possible doncs, totes aquestes mesures de protecció de la població que havíem fet inicialment per poder doncs, adaptar-nos a aquest canvi en la situació meteorològica.
1: Senyor Marc Ramon, l'ús de l'ES Alert, suposo que no li passa per alt, ha tornat a generar polèmica. Alguns experts apunten fins i tot que s'ha utilitzat amb poc criteri, que és impossible, li diuen a les administracions, que intentin donar resposta a totes les emergències i que tampoc no es pot infantilitzar els ciutadans. Caldria ajustar els llindars d'activació i, en tot cas, què hi dieu des de Protecció Civil a aquestes queixes o aquestes possibles crítiques, no només dels experts, sinó fins i tot de la mateixa ciutadania?
0: La regulació de l'enviament dels missatges de les alertes als mòbils està a través del Pla Incat. El Pla Incat és el que ens indica que quan tenim situacions de meteorològiques on tenim avisos vermells, de 5 sobre 6 o de 6 sobre 6, és quan hem de fer aquests avisos a la població i que hem d'aplicar mesures de protecció de la població, ja que ens indiquen que amb una elevada probabilitat es poden produir fenòmens amb intensitat de pluja que poden provocar danys personals i danys materials greus. No? Nosaltres creiem que s'han aplicat aquests protocols, s'han fet aquests enviaments, que la previsió meteorològica sempre té aquesta part d'incertesa que fa que no sabem del cert si realment es produirà o no es produirà el fenomen, però que quan tenim aquests avisos amb una alta probabilitat cal fer l'ús dels sistemes d'alert per informar la població, perquè estigui preparada, perquè sàpiga quines són les mesures d'autoprotecció que ha de dur a terme i quines són les restriccions o les activitats que no s'han de desenvolupar.
1: Xavier Marc Ramon, cap de Guàrdia de Protecció Civil, li agraïm un dia més que ens hagi atès. Que tingueu un bon dia. Gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
1: I una última hora ara en l'àmbit dels successos. Un home de 78 anys ha resultat ferit crític en l'incendi d'un habitatge a Tremp, al Pallars Jussà. Ha ingressat a l'Hospital Moisès Brogi, a Sant Joan d'Espí. Les flames han afectat principalment la cuina de l'immoble.
2: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: Quart de nou. El CNI i la Guàrdia Civil van advertir el govern espanyol i el Marroc sobre la possibilitat d'una entrada a Ceuta dies abans que es produís. Així ho apunten els informes desclassificats que contrasten clarament amb la primera versió que va donar el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, que va negar sobre cap avís dels fets que van acabar amb morts i l'entrada de desenes de migrants. Entre els documents difosos n'hi ha un del CNI alertant Rabat que diversos grups de Facebook i de WhatsApp amb fins a 160.000 membres, promovien intents d'accés a la ciutat per mar i a través de la tanca. Davant de tot plegat, la Guàrdia Civil proposava un reforç del Servei Marítim Provincial de Ceuta. Malgrat, però, totes les informacions, la Moncloa puntualitza que els serveis d'intel·ligència no van emetre cap alerta formal sobre la magnitud d'aquesta crisi, un extrem que el mateix CNI ha admès. De la seva banda, el PP i Vox acusen el president espanyol Pedro Sánchez de dependre del Marroc i d'haver deixat desprotegida Espanya davant aquesta crisi de Ceuta. Sánchez respon a les crítiques assegurant que no té amo. Ha estat en la primera sessió de control al govern espanyol d'aquest curs polític al Congrés de Diputats. És una informació de Lamont Carvajal.
3: Tant el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, com el de Vox, Santiago Abascal, han parlat de Ceuta per acusar el president Pedro Sánchez d'estar sotmès al Marroc, i el president Sánchez ho ha negat.
4: Y si Marruecos canta, usted se va. Su libertad está condicionada a que muchas personas sigan callando sobre lo que saben de usted. Por eso, usted no es un presidente libre.
5: España no puede seguir siendo un protectorado marroquí ni puede estar en manos de traidores. El próximo gobierno de España no puede estar en Rabat.
6: Usted me ha llamado autócrata, dictador, incluso me llaman perro. Me llaman perro, sí, sí, me llaman perro. Mire, le digo una cosa, señora Abascal. A diferencia de usted, yo seré un perro, pero no tengo amo.
3: D'altra banda, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha explicat que s'han expedientat els policies que van agredir el soci del Barça que portava una estelada a Elx.
7: Hemos pasado ya a un expediente por una supuesta falta muy grave o grave. por entender que no se justifica en modo alguno y en un primer momento la actuación a la que hace referencia, independientemente de que la persona portara un símbolo como es de la señera. Evidentemente, absolutament legítimo, faltaria més en un estat de dret.
3: Pel que fa al cas del seguidor del Club Esportiu Europa, Alcorcón, Marlaska ha dit que les seves dades són molt diferents a les denunciades pel club graciec.
1: Estem a la vigília de la diada de l'11 de setembre. Catalunya hi arriba pendent de l'aplicació efectiva de l'amnistia i el possible retorn de l'expresident Carles Puigdemont. Gairebé 10 anys després del moment més àlgid del procés i lluny de la unitat dels partits independentistes, les entitats criden la ciutadania a tornar a omplir els carrers i tancar l'etapa de dol en una manifestació descentralitzada a tres bandes: Barcelona, Girona i Amposta. Josep Vila, president de l'ANC, espera que la jornada demà marqui un nou punt d'inflexió per rellençar l'independentisme. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, en declaracions al Notícies en Xarxa.
8: Què n'esperem de la diada? N'esperem un crit de força als carrers. N'esperem que el dia 12 de setembre l'independentisme estigui més fort i molt més rellençat del que el tenim en data d'avui, 10 de setembre. Per tant, n'esperem un punt d'inflexió, un moment de dir prou, ens cal tornar a sumar moltes forces per encarar un nou embat per guanyar la independència.
1: Més coses. El jutge ha decretat llibertat vigilada amb tractament terapèutic per als dos menors de 16 anys detinguts dimarts per l'apunyalament mortal d'un veí de Manresa la matinada de l'1 de setembre. Aquestes detencions se sumen a les altres dues que hi va haver l'endemà del crim. Dos joves de 15 i 16 anys que compleixen mesura judicial d'internament en règim tancat. D'altra banda, prop d'un miler de persones s'han tornat a concentrar aquest dimecres a Manresa, convocades pel col·lectiu Manresa diu prou. Durant l'acte s'ha fet un minut de silenci i s'ha llegit un manifest per reclamar més seguretat i convivència. La mortalitat per suïcidi es redueix a Catalunya per tercer any consecutiu. Segons l'Institut Nacional d'Estadística, l'any 2025 es van registrar 556 defuncions per suïcidi entre residents a Catalunya. Això significa una taxa de 7,7 morts per cada 100.000 habitants, un 17% menys que el 2022, quan va arribar a 9,3. Una evolució que coincideix amb el desplegament des del 2021 del primer Pla de Prevenció del Suïcidi de Catalunya. Malgrat tot, els suïcidis s'incrementen en alguns grups d'edat, especialment en dones d'entre 40 i 59 anys i homes d'entre 55 i 74. Les dades també revelen que més persones demanen ajuda abans d'una temptativa. Avui, justament, es commemora el Dia Mundial per a la Prevenció del Suïcidi. Canviem radicalment de tema i abans dels esports us expliquem que Tarragona diu adéu al lloguer de patinets elèctrics compartits a la ciutat. Aquest cap de setmana ha expirat la concessió de 3 anys que tenia l'empresa adjudicatària i l'Ajuntament ha decidit no renovar-la. El motiu són els nombrosos incompliments per part de la companyia i que la Guàrdia Urbana detalla en un informe elaborat aquest mes de juny passat. Ens ho expliquen els companys de TAC12.
9: Entre les principals infraccions destaquen l'estacionament fora de les zones habilitades, el mal ús dels vehicles, no respectar les normes viàries, circular per llocs no permesos i no portar casc. De fet, el consistori destaca que totes aquestes il·legalitats es disparen amb els patinets de lloguer. Tot plegat ha suposat que l'equip de govern hagi de reordenar les zones d'aparcament i això suposarà una bona notícia pels motoristes, que guanyaran fins a 15 espais per estacionar.
10: Per una part, el que són els scraps, això es mantindran perquè són de l'Ajuntament i s'utilitzaran en un principi igual per bicicletes, però els espais que són d'horitzontals, o sigui, de pintura horitzontal reservada per ells, uns se reservaran també per bicicletes i els altres els transformarem en places d'aparcament de motos.
9: Des de la plaça de la Font es comprometen a apostar per la mobilitat sostenible i destaquen que les bicicletes de lloguer sí que funcionen. Això sí, no renovar el contracte implica que les bicis que hi ha ara mateix desapareixeran dels carrers perquè són de la mateixa companyia. En aquest sentit, l'equip de govern confirma que estudia treure una nova licitació o municipalitzar el servei.

0: Estrena amb golejada del Barça a la Champions. Va superar el Feyenoord per 5-1 en un partit que va dominar des de l'inici. Tot i la intensa pluja que va caure sobre el terreny de joc, Rafinha va obrir la llauna ben aviat, al minut 3. Adeyemi, encara al primer temps, va ampliar diferències. A la represa, de nou Rafinha, Lamine Yamal de falta i Gabriel Jesús van completar la maneta de gols, la quarta en 5 partits. La diana dels neerlandesos la va marcar Stein. Rodri destaca el bon moment de l'equip.
1: Hemos empezado con un gran nivel, sobre todo con una gran predisposición al sacrificio, a correr, a generar una cultura de esfuerzo, de juego y donde todos los jugadores, los que juegan, están comprometidos. Eso es lo más importante, crear esa idea colectiva. Hemos de reconocer que llevamos mucho tiempo sin ganar esta competición y que debemos cambiar cosas y en eso estamos, en intentar afrontar la mejor manera para poder, como dices tú, volver a levantar la Champions.
0: La golejada situa el Barça segon a la classificació, per darrere del vigent campió, el PSG. L'equip francès va estrenar-se també amb una plàcida victòria per 6-1 sobre l'Slovan de Bratislava, amb un hat-trick de l'exblaugrana Ferran Torres. La primera jornada es completarà avui amb 6 partits més. La segona, que jugarà d'aquí a un mes, enfrontarà els blaugranes amb el Galatasaray turc. I el Barça s'ha estrenat també a la Champions d'handbol, en aquest cas, amb una còmoda victòria sobre l'Horus danès per 39-28. En el capítol golejador, Dick Amem, amb 7 dianes, va ser el més encertat, mentre que el porter Sergei Hernández, que debutava a la competició amb els blaugranes, va destacar amb un total de 21 aturades.
2: Ha sido un sueño, ¿no?, debutar aquí en el Palau con la camiseta del Barça y más pues de esta manera. La verdad que estoy muy feliz y muy orgulloso de todo el equipo, del esfuerzo. Llevo muchos años entrenando para poder tener esta oportunidad y no me he imaginado este debut, pero sí que venía con mucha ambición y hambre de poder jugar un partido, el primer partido en el Palau así, y darle a la afición la confianza.
0: El Mercat de Música Viva de Vic reflexionarà sobre la música en directe en el seu espectacle inaugural. Non Concerto, que obrirà la 38a edició del Mercat el proper dimecres, una trobada on la xarxa i el Nou TV portaran els espectacles als concerts que es faran des de la plaça Major, amb músics com Mama Duixa o Quimi Portet. Ens ho amplia el David Navarro.
3: L'espectacle inaugural portarà a escena el darrer àlbum d'Andrea Laszlo de Simone, Una longuíssima ombra. En un moment en què els ídols musicals deixen en alguns casos la música en segon pla, Non Concerto vol reflexionar sobre el directe, amb una barreja de llenguatges protagonitzats per un artista que, com ha explicat la directora Lucia del Greco, fa anys que no actua en viu.
4: És una persona que treballa amb una visió de 360 graus, perquè realment es pregunta de quina manera la música pot arribar a l'espectador en formats que no siguin canònics, en formats que no siguin els convencionals reconeguts per tothom.
3: El Mercat de Música Viva de Vic arrencarà dimecres vinent i s'allargarà fins diumenge dia 20. La xarxa i el Nou TV retransmetran els concerts a la plaça Major. Divendres, Dan Peralbo i el Comboi, Mama Duixa i Lia Cali. Dissabte, Queralt Lahoz, Ginestà i Bayuca. I diumenge, Quimi Portet. Els periodistes Judit Lechón i Eudald Puig seran els encarregats de retransmetre la trobada.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Nutrició amb Laura Crosas.
2: La figa. La figa és la infructescència de la figuera, Ficus carica, típica del Mediterrani i altrament coneguda com la fruita dels filòsofs pel seu vincle amb la cultura grega. Si es consumeix fresca, és de pell suau, polpa carnosa i sabor dolç. Conté sucres en forma de sacarosa, fibra, vitamines i minerals, entre els quals destaquen la vitamina C i les del grup B, el calci, el potassi i el magnesi. És saciant i el seu consum és recomanable en cas de patir restrenyiment o hipercolesterolèmia. Per altra banda, també poden ser consumides seques la resta de l'any, ja que la seva conservació és més llarga. Són més calòriques perquè concentren els sucres, perden part de les vitamines hidrosolubles, però en canvi són més riques en calci i ferro. Per aquest motiu, les figues seques són interessants per prevenir l'osteoporosi o assegurar una bona salut òssia en la pràctica esportiva o en cas de patir anèmia. Podeu trobar forces varietats de pell verda negra i de polpa blanquinosa morada i també de diferents formes i mides. Algunes de les que es conreen a Catalunya són la de Coll de Dama, la del Bacó, la de Bordissot o la Blanca. És important escollir les madures, les de pell negra, com més fosques i toves millor, i les de pell verda és recomanat pelar-les. A la cuina es poden usar tant per plats dolços com per salats i es poden consumir fresques, seques o cuites. Les fresques combinen d'allò més bé amb amanides, plats de cereals com el cuscús, per acompanyar proteïna animal o sobre torrades a l'esmorzar. També se'n poden fer confitura per a la posterior elaboració de rebosteria o bé menjar-les seques com a snack nutritiu en dies de més activitat durant l'hivern o per esmorzar juntament amb granola.
3: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
4: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que Interior emmarca la dimissió sobtada de Josep Lluís Trapero com a director dels Mossos d'Esquadra en una decisió estrictament personal i evita valorar possibles discrepàncies de criteri amb la conselleria. Això ho ha explicat la mateixa Núria Parlon en una compareixença on també ha presentat Ferran López com a relleu de Trapero i a Sílvia Catà com a futura comissària en cap dels Mossos i primera dona que ocupa un alt càrrec dins del cos. La renúncia de Trapero, aposta personal del president de la Generalitat, arriba a mig mandat i els socis d'investidura n'han celebrat el pas al costat. De fet, ja n'havien demanat la dimissió per les infiltracions policials en assemblees de mestres. Imma Viudes, portaveu del sindicat Sap Fer Pol dels Mossos d'Esquadra, s'ha mostrat sorpresa per la notícia, però confia en una bona gestió per part dels relleus designats. N'ha parlat al Notícies en xarxa.
5: Per nosaltres no hauria de canviar res. El senyor Ferran López ja va demostrar en el seu moment, no? Doncs poder tenir aquesta capacitat de gestió que necessitava el cos i donar la calma que necessitava en aquell moment. I, per tant, nosaltres creiem i esperem que es continuï treballant amb el mateix tarannà que va tenir amb nosaltres l'anterior director general, el senyor Trapero.
4: Protecció Civil defensa les restriccions d'aquest dimecres per la previsió de fortes tempestes a les comarques de l'Alt i el Baix Penedès, el Vallès Occidental, el Garraf i el Baix Llobregat. Malgrat que l'episodi s'ha saldat sense incidències importants, l'ENS alerta que és meteorològica, en meteorologia, ho diem bé, es treballa amb probabilitats amb un marge d'error. Xavier Marramon, cap de Guàrdia de Protecció Civil, ha tornat a justificar l'aplicació del protocol des del Notícies en xarxa.
6: Nosaltres creiem que s'han aplicat aquests protocols, s'han fet aquests enviaments, que la previsió meteorològica sempre té aquesta part d'incertesa que fa que no sabem del cert si realment es produirà o no es produirà el fenomen, però que quan tenim aquests avisos amb una alta probabilitat cal fer l'ús del sistema d'alert per informar la població perquè estigui preparada, perquè sàpiga quines són les mesures d'autoprotecció que ha de dur a terme i quines són les restriccions o les activitats que no s'han de desenvolupar.
4: El CNI, la Guàrdia Civil, van advertir el govern espanyol i el Marroc sobre la possibilitat d'una entrada a Ceuta dies abans que es produís. Així ho apunten els informes desclassificats. La Moncloa puntualitza que els serveis d'intel·ligència no van emetre cap alerta formal sobre la magnitud d'aquesta crisi, i el CNI ho admet. El jutge decreta llibertat vigilada amb tractament terapèutic per als dos menors de 16 anys detinguts dimarts per l'apunyalament mortal d'un veí de Manresa. Prop d'un miler de persones s'han tornat a concentrar en les darreres hores i han reclamat més seguretat i convivència. Som a les portes de la Diada Nacional de Catalunya en una celebració marcada enguany per l'aplicació de l'amnistia i l'auge de l'extrema dreta. El president de l'Assemblea Nacional Catalana, Josep Vila, confia en un nou punt d'inflexió al carrer en aquesta convocatòria. Ho ha dit fa pocs minuts al Notícies en Xarxa.
7: N'esperem que el dia 12 de setembre l'independentisme estigui més fort i molt més rellençat del que el tenim en data d'avui, 10 de setembre.
4: Dels esports, destaquem que el Barça s'ha estrenat a la Champions amb una golejada per 5-1 sobre el Feyenoord. Un doblet de Rafinha i les dianes d'Adeyemi, Lamine Yamal i Gabriel Jesús completen un nou triomf dels Blaugrana. És la quarta maneta en els 5 partits oficials disputats fins ara. Demà és dia festiu, la Diada, així que avui us avancem les novetats que arriben a la cartellera de cinema. Aquesta setmana s'estrena a la gran pantalla Lionel, una road movie familiar. També arriba Mother's Baby, La Semilla, que explica la distància d'una dona respecte del nadó que acaba de tenir. I Forastera, és una història de fantasmes intimista.
0: Notícies en Xarxa, edició matí.
4: Interior situa la dimissió sobtada de Josep Lluís Trapero com a director dels Mossos d'Esquadra en una decisió estrictament personal i evita valorar possibles discrepàncies de criteri amb la conselleria. Així ho ha explicat la mateixa Núria Parlon en una compareixença on també ha presentat Ferran López com a relleu de Trapero i a Sílvia Catà com la primera dona que ocupa un alt càrrec dins la policia. Serà la nova comissària en cap dels Mossos davant la jubilació de Miquel Esquius. Ens n'informa la Carina Bellvé.
8: Segons la consellera, a final d'agost, Trapero ja li va comunicar la seva intenció de dimitir. Els motius, diu, són personals i deslligats de les discrepàncies que han existit entre ells. Tampoc està motivada, diu, per una pèrdua de la confiança, ni per part seva ni per part del president Salvador Illa, que li van demanar que continués el càrrec sense èxit.
9: És una decisió personal seva, irrevocable. Ell ha arribat un moment de la seva trajectòria pel que a mi m'ha dit que no volia continuar. I, òbviament, nosaltres hem tingut una molt bona relació i a vegades hi ha hagut coses que no hem estat d'acord, però suposo que això li passa a qualsevol que treballa en equip. No crec que siguin les causes, aquestes discrepàncies de criteri, que l'hagin portat a decidir això.
8: Així doncs, qui va ser un dels fitxatges estrella del president Illa deixa la Direcció General de la Policia abans d'acabar la legislatura davant la sorpresa del cos i amb paraules de reconeixement i gratitud de la consellera d'Interior. Trapero tornarà a la seva feina anterior a la Comissaria d'Inspecció i Avaluació. El substituirà a partir del 15 de setembre Ferran López, que va ser cap del cos durant l'aplicació de l'article 155. La nova comissària en cap serà Sílvia Catà, que es converteix en la primera dona que ocupa aquest càrrec. Fins ara era cap dels Mossos a Girona i l'ha triat personalment la consellera davant la jubilació de Miquel Esquius.
4: En el capítol de reaccions, els socis d'investidura han celebrat la dimissió del major Trapero i se sumen a Junts per demanar la compareixença urgent de la consellera Núria Parlon al Parlament. De fet, tant Esquerra Republicana com els Comuns ja havien demanat la dimissió del major, que va ser reprovat pel Parlament per les infiltracions policials en les assemblees de mestres abans de l'estiu.
10: Considerem que la dimissió del Josep Lluís Trapero com a director general de la policia era necessària. Després, ja ho saben vostès, nosaltres ho hem anat recordant tot sovint, després de molts errors acumulats durant aquests 2 anys.
11: La dimissió de Trapero és una bona notícia. Sabeu que nosaltres no compartíem bona part de l'orientació, en aquest cas, del senyor Trapero, especialment pel que fa al dret a la protesta.
12: La consellera Parlon hauria de plegar, això és evident, perquè, com deia abans, és la màxima responsable del Departament d'Interior i el Departament d'Interior ha fet aigües.
4: I una reacció més encara sobre la dimissió de Trapero, la del sindicat Sap Fer Pol, majoritari dins dels Mossos d'Esquadra, que demana també que no es facin especulacions sobre els motius de la seva marxa. Des del sindicat agraeixen la tasca que ha fet dins de la policia catalana i reconeixen que Trapero ha hagut de gestionar moments molt complexes. Sobre el seu substitut, Ferran López, creuen que és una decisió encertada. Ho ha dit la seva portaveu, Imma Viudes, fa uns minuts al Notícies en Xarxa.
5: Per nosaltres no hauria de canviar res. El senyor Ferran López ja va demostrar en el seu moment, no? Doncs poder tenir aquesta capacitat de gestió que necessitava el cos i donar la calma que necessitava en aquell moment. I, per tant, nosaltres creiem i esperem que es continuï treballant amb el mateix tarannà que va tenir amb nosaltres l'anterior director general, el senyor Trapero.
4: Protecció Civil defensa les restriccions d'aquest dimecres per la previsió de fortes tempestes a les comarques de l'Alt i el Baix Penedès, el Vallès Occidental, el Garraf i el Baix Llobregat. L'alta probabilitat de pluges intenses van portar el govern a enviar un es alert amb la suspensió de classes que no es van reprendre en tot el dia. Durant el matí van descarregar tempestes localment intenses, però sense assolir la magnitud que s'havia previst. Ja al migdia, quan els aiguats havien passat de llarg, es va enviar un nou avís als telèfons mòbils per recuperar l'activitat sanitària no urgent i aixecar les restriccions de mobilitat. El cap de Guàrdia de Protecció Civil, Xavier Marramon, ha defensat fa uns minuts al Notícies en Xarxa la necessitat d'enviar els es alerts a la població afectada perquè s'estaven seguint els protocols establerts.
6: Nosaltres creiem que s'han aplicat aquests protocols, s'han fet aquests enviaments, que la previsió meteorològica sempre té aquesta part d'incertesa que fa que no sabem del cert si realment es produirà o no es produirà el fenomen, però que quan tenim aquests avisos amb una alta probabilitat, cal fer l'ús dels sistemes d'alert per informar la població perquè estigui preparada, perquè sàpiga quines són les mesures de protecció que ha de dur a terme i quines són les restriccions o les activitats que no s'han de desenvolupar.
4: I afegim una última hora en l'àmbit dels successos. Un home de 78 anys ha resultat ferit crític en l'incendi d'un habitatge a Tremp, al Pallars Jussà. Ha ingressat a l'Hospital Moisès Brogi a Sant Joan d'Espí. Una segona persona ha estat traslladada a l'Hospital de Tremp en estat lleu. Les flames han afectat principalment la cuina de l'immoble.
3: Notícies en Xarxa. Actualitat local.
4: Minuts per arribar a 9:15 del matí. El CNI i la Guàrdia Civil van advertir el govern espanyol i el Marroc sobre la possibilitat d'una entrada a Ceuta dies abans que es produís. Així ho apunten els informes desclassificats, que contrasten clarament amb la primera versió que va donar el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, que va negar sobre cap avís dels fets que van acabar amb morts i l'entrada de desenes de migrants. Entre els documents difosos n'hi ha un del CNI alertant Rabat que diversos grups de Facebook i de WhatsApp, amb fins a 160.000 membres, promovien intents d'accés a la ciutat per mar, però també a través de la tanca. Davant de tot plegat, la Guàrdia Civil proposava un reforç del Servei Marítim Provincial de Ceuta. Però, malgrat totes les informacions, la Moncloa puntualitza que els serveis d'intel·ligència no van emetre cap alerta formal sobre la magnitud d'aquesta crisi, un extrem que el mateix CNI ha admès. De la seva banda, el PP i Vox acusen el president espanyol Pedro Sánchez de dependre del Marroc i d'haver deixat desprotegida Espanya davant aquesta crisi de Ceuta. Sánchez respon a les crítiques assegurant que no té amo. Ha estat en la primera sessió de control al govern espanyol d'aquest curs polític al Congrés de Diputats. És una informació ara de Lamont Carvajal.
13: Tant el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, com el de Vox, Santiago Abascal, han parlat de Ceuta per acusar el president Pedro Sánchez d'estar sotmès al Marroc, i el president Sánchez ho ha negat.
14: Y si Marruecos canta, usted se va. Su libertad está condicionada a que muchas personas sigan callando sobre lo que saben de usted. Por eso, usted no es un presidente libre.
15: España no puede seguir siendo un protectorado marroquí ni puede estar en manos de traidores. El próximo gobierno de España no puede estar en Rabat.
16: Usted me ha llamado autócrata, dictador, incluso me llaman perro. Me llaman perro, sí, sí, me llaman perro. Mire, le digo una cosa, señora Abascal, a diferencia de usted, yo seré un perro, pero no tengo amo.
13: D'altra banda, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha explicat que s'han expedientat els policies que van agredir el soci del Barça que portava una estelada a Elx.
17: Hemos pasado ya a un expediente por una supuesta falta muy grave o grave, por entender que no se justifica en modo alguno y en un primer momento la actuación a la que hace referencia, independientemente de que la persona portara un símbolo como es de la señera. Evidentemente, absolutamente legítimo, faltaría más en un estado de derecho.
13: Pel que fa al cas del seguidor del Club Esportiu Europa, Alcorcón, Marlaska ha dit que les seves dades són molt diferents a les denunciades pel club graciank.
4: Estem a la vigília de la diada de l'11 de setembre i Catalunya hi arriba pendent de l'aplicació efectiva de l'amnistia i el possible retorn de l'expresident Carles Puigdemont. Gairebé 10 anys després del moment més àlgid del procés i lluny de la unitat dels partits independentistes, les entitats criden la ciutadania a tornar a omplir els carrers i tancar l'etapa de dol en una manifestació descentralitzada a tres bandes, Barcelona, Girona i Amposta. Josep Vila, president de l'ANC, espera que la jornada demà marqui un nou punt d'inflexió per rellençar l'independentisme. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, en declaracions al Notícies en Xarxa.
7: Què n'esperem de la diada? N'esperem un crit de força als carrers. N'esperem que el dia 12 de setembre l'independentisme estigui més fort i molt més rellençat del que el tenim en data d'avui, 10 de setembre. Per tant, n'esperem un punt d'inflexió, un moment de dir prou, ens cal tornar a sumar moltes forces per encarar un nou embat per guanyar la independència.
4: I a Sabadell, la formació política assembleària i d'esquerres, la Crida, demana l'expulsió i l'obertura d'un expedient intern per la gent que va clavar un cop de colze a un jove a Sabadell aquest dilluns durant la darrera nit de Festa Major. També es demana responsabilitat al govern municipal, que assegura que revisarà el cas a fons. Ens en dona més detalls el Josep Cullell, de TV Sabadell Vallès.
18: La Crida per Sabadell demana actuar amb contundència davant les proves evidents mostrades en vídeo en l'actuació d'un policia municipal contra un jove a la ciutat de Sabadell. Els fets van ocórrer dilluns al final de la Festa Major de la capital vallesana, quan un agent suposadament va agredir un jove per posteriorment detenir-lo. La Crida ha demanat la màxima celeritat davant uns fets que considera inacceptables, considerant l'actuació policial com a desproporcionada i que no té cap mena de justificació. La formació exigeix a l'equip de govern que analitzi en profunditat els fets i que prengui les decisions oportunes. En aquest moment, la Crida s'ha posat a disposició del jove i de la seva família i ha demanat suspendre immediatament l'agent implicat i l'obertura d'un expedient intern.
19: Es parla de context, no sé exactament quin context necessiten, perquè ells el tenen, no saben perfectament què és el que ha passat, no? El que nosaltres que demanem, que s'aclareixin aquests fets, que s'assumeixin responsabilitats i que puguem garantir que la policia municipal de Sabadell no actua amb impunitat.
18: Al seu torn, l'equip de govern ha reclamat que en un vídeo de 30 segons no es pot entendre tota una actuació policial i ha demanat no descontextualitzar la situació. El govern de Marta Ferrés ha assegurat que s'estan analitzant els fets amb rigor i amb tota la informació disponible. També ha volgut reconèixer la tasca exemplar duta a terme per la policia municipal durant la Festa Major.
4: Problemes. Un dia més a Rodalies. Des de primera hora no circulen trens entre la Garriga i Puigcerdà per un robatori de cable que provoca incidències en els sistemes de regulació del trànsit ferroviari. Això afecta la línia de Rodalies R3. La companyia ha recordat que els usuaris d'aquesta línia poden fer en tren el trajecte entre l'Hospitalet de Llobregat i Fabra i Puig i allà fer ús del servei de bus que funciona des de fa mesos amb motiu de les obres d'aquesta línia, la R3, i que connecta Barcelona amb Vic. A banda, s'ha establert un servei complementari de bus entre la Garriga i Puigcerdà. Precisament, Dignitat a les Vies denuncia que encara no ha rebut cap informació sobre l'operatiu ferroviari de Rodalies un mes després del caos per l'eclipsi solar del 12 d'agost. A més, la plataforma assegura que aquell dia es van acabar oferint un centenar menys de places del que és habitual per anar de Barcelona a Tarragona. Ens en dona més detalls en Lluís Mata.
20: L'acumulació de gent per tornar a casa des d'estacions com Tarragona, Torredembarra o Altafulla van ser les imatges més visibles del caos ferroviari després de l'eclipsi. Però la manca de trens no va ser l'única incidència en un dia d'alta demanda. Malgrat que encara no ha rebut resposta a la petició d'informació que va fer, Dignitat a les Vies ha calculat que l'increment de places per anar de Barcelona a Tarragona va ser de menys d'un miler i que finalment van acabar sent menys que el dia anterior per l'avaria d'un tren de reforç. Anna Gómez és la portaveu de la plataforma.
21: I si hagués sortit tot perfecte, és a dir, que no hi hagués hagut la incidència i que no s'hagués cancel·lat un tren, sol no hi va haver un poc més de 900 places. De Barcelona a Tarragona sol s'oferissin 115 places, menys que el dia anterior. Sabem que, totes les dades que han donat fins ara no són correctes. I com vull pensar que ningú ens vol enganyar, vull saber d'on surten aquests números i, sobretot, que deixin d'encobrir-se entre ells.
20: Gómez reclama explicacions per un dispositiu que diu no va ser suficient per un dia laborable i assegura que estan tips del maltractament continuat que reben els usuaris de Renfe.
4: I encara més incidències, en aquest cas, afecten els ferrocarrils de la Generalitat i, en concret, el servei de la línia R6, la línia Llobregat-Anoia, que està interromput entre Masquefa i Piera per l'atropellament d'un senglar. En paral·lel, a la línia Barcelona-Vallès, es troba també aturat el funicular de Vallvidrera. La companyia, però, ha habilitat un servei de transport alternatiu per carretera. I aquest cap de setmana arriba a Girona el Fòrum Mundial de l'Ayahuasca, on s'hi trobaran líders indígenes, científics i investigadors internacionals per debatre sobre l'ús d'aquesta substància i el coneixement científic i ancestral. Una trobada que plegarà 1.700 participants. Ens ho amplia en Marc Guibas, de Televisió de Girona.
22: L'ayahuasca és una beguda tradicional elaborada amb plantes de la selva amazònica. En els últims anys, la planta s'ha concebut com una droga a Occident i els pobles indígenes consideren que és una medicina fonamental en la seva existència i el seu coneixement ancestral.
23: Tenemos más de 120 pueblos indígenas de origen que tienen esta planta, esta medicina, de alguna manera. La ayahuasca no es apenas una planta o una bebida. Ayahuasca es todo un mundo de relación de saberes.
22: En total seran 1.700 participants els que es reuniran a Girona. Es debatrà tant del lideratge indígena, salut integrativa, ètica i seguretat, reducció de riscos i cultura i propostes musicals. Així doncs, un cap de setmana inusual a Girona, que acollirà el Fòrum Mundial de l'Ayahuasca, una trobada històrica a la ciutat.
4: Deu minuts per arribar a les 9 en punt del matí. És temps de Cristina Álvarez, és temps dels esports. Cristina, molt bon dia.
24: Bon dia.
4: Els culers que no caben a la camisa de contents després d'aquesta estrena amb golejada del Barça a la Champions.
24: Sí, va superar per 5-1 al Feyenoord en un partit que va dominar de dalt a baix. Malgrat la intensa pluja que va caure els primers minuts al Camp Nou, Rafinha va avançar els blaugranes ben d'hora al minut 3 i poc després Adeyemi va ampliar diferències. Ja a la represa van completar el marcador, de nou Rafinha, Lamine Yamal de falta i Gabriel Jesús per arribar a la maneta de gols, que és la quarta en 5 partits. La diana dels neerlandesos la va marcar Stein. Rodri destaca el bon moment de l'equip.
25: Hemos empezado con un gran nivel, sobre todo con una gran predisposición al sacrificio, a correr, a generar una cultura de esfuerzo, de juego y donde todos los jugadores, los que juegan, están comprometidos. Eso es lo más importante, crear esa idea colectiva. Hemos de reconocer que llevamos mucho tiempo sin ganar esta competición y que debemos cambiar cosas y en eso estamos, en intentar afrontar la mejor manera para poder, como dices tú, volver a levantar la Champions.
24: El Barça és segon a la classificació de la Champions, només superat pel PSG, el vigent campió, que es va estrenar amb una golejada més àmplia encara, 6-1 sobre l'Slovan de Bratislava i amb un hat-trick de l'ex-blaugrana Ferran Torres. Avui es completa la primera jornada amb 6 partits més, la segona es disputarà d'aquí un mes. Canviem d'esport, parlem de bàsquet, perquè ha començat la Lliga Catalana i ho ha fet amb victòries del Manresa i també del Lleida. En aquesta primera jornada de la competició que es disputa a Tarragona, els vegencs van superar el Morabanc Andorra per 83-74. Els de Gerard Encuentra, per la seva banda, van imposar-se a la penya per 89-84. I avui, segona jornada, debut del Barça contra l'Andorra i duel entre el Girona i el Lleida a partir de les 6 de la tarda. Els de Moncho Fernández afronten el primer títol oficial de la temporada encara lluny del seu millor estat de forma. És una informació de Bru Ortega, de Televisió de Girona.
0: Fa 30 anys, Girona va celebrar per primera vegada un títol entre els grans del bàsquet català. Era l'1 de setembre de 1996 al Nou Congost de Manresa i que li arribà fins a l'últim segon per escriure una pàgina que encara avui forma part de la memòria esportiva de la ciutat. Ara, l'equip gironí, i ja sota el nom de Fiat Girona i Nova Albi Girona, torna a disputar el primer títol oficial de la temporada a Tarragona, amb el propòsit d'aixecar-lo per tercera vegada.
1: Bueno, encara que ja és molt pront i és un partit oficial, de veritat, però bueno, per nosaltres, el nostre cap és un partit de preparació, no? I així ho afrontarem. Espero que, bueno, per conèixer les noves cares i aquesta, però bueno, estic una mica lluny d'on volem arribar.
0: Amb una plantilla renovada i la incorporació d'última hora del base lituà Dominikas Stenionis, afronta el primer examen competitiu de debò d'una temporada carregada de reptes amb la primera participació europea de la seva història.
24: I el Barça s'ha estrenat a la Champions d'handbol guanyant sobre l'Horus danès per 39 a 28. Dicamem amb 7 dianes va ser el més encertat, mentre que el porter Sergei Hernández, que debutava la competició amb els blaugranes, va fer 21 aturades.
2: Ha sido un sueño, ¿no?, debutar aquí en el Palau con la camiseta del Barça y más pues de esta manera. La verdad estoy muy feliz y muy orgulloso de todo el equipo, del esfuerzo. Llevo muchos años entrenando para poder tener esta oportunidad y no me imaginaba este debut, pero sí que venía con mucha ambición y hambre de poder hacer un partido, el primer partido en el Palau así, y darle a la afición la confianza.
24: Comença amb un peu al Barça el camí per revalidar el títol.
8: Gràcies, Cristina. Bona diada i bon cap de setmana.
24: Que vagi bé. Fins dilluns.
8: I nosaltres ens anem al cinema per seguir les estrenes i ho fem acompanyades del David Navarro.
9: ¡Alicia! ¡Que no vamos ya!
10: No venga aquí, que estoy trabajando. Vaya vergüenza, tío.
26: Lionel explica com el noi del mateix nom accepta viatjar amb el seu pare, amb qui té una relació distant, per visitar la seva germana a França. El que comença com un simple viatge per carretera es converteix en una venjança estrepitosa. Lionel es veu obligat a posar distància dins la seva pròpia família i a treballar per si encara hi ha llaços que es puguin reconstruir.
9: Joder, para que me bajo, papá.
27: He estado estudiando detalladamente sus informes y no creo que vayamos a necesitar más de un intento.
26: A Mother's Baby, La Semilla, la Júlia és una directora d'orquestra exitosa de 40 anys que desitja tenir un fill amb la seva parella. Llavors, un especialista en fertilitat els ofereix un procediment experimental que finalment té èxit. Però el part no va com estava previst i s'enduen el bebè per sotmetre'l a un tractament addicional. Quan la Júlia es reuneix finalment amb el nen, es troba distant i té dubtes sobre si el bebè és realment seu.
28: ¿Por qué el niño no llora prácticamente nunca?
29: ¿Qué no, nena?
30: Se tropezó con un escalón. Sí.
31: Es lo que tienen estos vestidos.
32: Creo que le hubiera gustado hacer algo con ellos.
26: Forastera explica com la Catalina veu com les seves vacances es trastoquen per la mort de la seva àvia, presenciada només per ella. Un gest casual, vestir roba de la difunta, es convertirà en la porta d'entrada a un món fantasmagòric que portarà la noia a ocupar, literal i figuradament, l'espai deixat per l'àvia. Aquest fet provocarà un terratrèmol emocional en els que l'estima.
8: I acabem amb una notícia d'última hora. El Tribunal de Comptes avalarà aplicar l'amnistia a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Artur Mas i una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat acusats d'utilitzar fons públics per finançar el procés. Segons Avança Catalunya Ràdio, la sentència s'està encara preparant i es dictarà entre finals d'aquest mes i principis d'octubre. Aquest aval arribaria després del que ja ha donat el Tribunal de Justícia de la Unió Europea. D'aquesta manera, posem el punt final. Bona diada, bon cap de setmana. Fins dilluns. Adéu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. El Tribunal de Comptes ha acordat aplicar la llei d'amnistia als 35 excàrrecs de la Generalitat encausats per les despeses vinculades al referèndum de l'1 d'octubre i a l'acció exterior del procés. Entre els afectats hi ha els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, l'expresident Oriol Junqueras i els exconsellers Raül Romeva, Toni Comín i Lluís Puig. Tot plegat arriba un dia abans de celebrar-se la Diada de Catalunya, gairebé 10 anys després del moment més àlgid del procés i lluny de la unitat dels partits independentistes, les entitats criden a la ciutadania a tornar a omplir els carrers i tancar l'etapa de dol. Josep Vila, president de l'ANC, espera que la jornada de demà marqui un nou punt d'inflexió per rellançar l'independentisme en un moviment que continua encara actiu. Ho ha dit avui al Next.
2: D'entrada, per fer visible que el conflicte a Catalunya no està resolt. Catalunya no està normalitzada. Per fer visible aquesta Catalunya que diu prou, que rebel·la contra la desnacionalització i la pèrdua de la llengua. Per tant, ho tenim tot a punt per convidar a tothom a convertir l'11 de setembre en una jornada de lluita clara als carrers, pacífica, democràtica, valenta i decidida.
1: Les entitats independentistes han convocat manifestacions simultànies a Barcelona, Girona i Amposta sota el lema «I soc, i som, pel present, pel futur, independència». I el CNI ha admès que en les informacions que va emetre sobre la campanya a les xarxes socials que cridava l'assalt de la tanca a Ceuta no va anticipar la magnitud i naturalesa del que va acabar passant el 30 de juliol. El Centre Nacional d'Intel·ligència ho ha dit arran de la desclassificació de documents reservats sobre l'assumpte que va fer públics ahir el govern espanyol. El CNI considera que l'entrada massiva de persones va ser un fenomen inusual que no es correspon amb les crisis migratòries conegudes fins ara. Entre la documentació desclassificada hi ha un document del 29 de juliol, un dia abans dels fets, que advertia als serveis secrets marroquins que diversos grups de Facebook i WhatsApp amb 180.000 seguidors estaven promovent intents d'accés a la ciutat per mar. I pel que fa a la mobilitat, una avaria afecta la C32 a Alella, deixant un carril tallat, i també un altre a l'AP7 a Salt, que deixa un altre carril tallat. A banda, també hi ha afectacions al servei ferroviari. L'R3 de Rodalies està interrompuda per una incidència a la infraestructura entre la Garriga i Puigcerdà, i també la circulació de l'R6 de Ferrocarrils de la Generalitat entre Masquefa i Piera per l'atropellament d'un porc senglar. I un home ha quedat ferit en l'incendi d'un habitatge ubicat al carrer Alcalde Rosell de Tremp. Els bombers de la Generalitat van rebre l'avís ahir a 11:15 de la nit i fins al punt s'hi van mobilitzar 4 dotacions.
0: Notícies en xarxa.
3: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
4: Què avui? Avui ens ha agafat sense la manteta, eh? Avui ens ha agafat que llençolet i rascant, perquè segons com ni llençolet. La temperatura ha baixat, bon dia a tots i benvinguts. La temperatura ha baixat, veurem quant de temps es manté baixa, si és que això ja queda per, ha vingut per quedar-se, o és una petita davallada i ara tornarà novament a normalitzar-se. Sí, com sigui, aquesta nit s'ha pogut dormir la mar de bé, hem pogut tornar a treure els pantalons llargs, les faldilles llargues, la roba d'entretemps, és a dir, la samarreta, el polo, la brusa o el jersei que duíem ahir, però amb quelcom més a sobre, que ens atempera una miqueta. I la veritat és que hem pogut dormir molt bé. Fins i tot algú avui deia, no, és que ha fet fred aquesta nit. Home, era fred, tampoc. Passa que com que tenim el cos tan calent, al final acaba notant-se més del que correspon. Però bueno, la veritat és que s'agraeix molt. Diuen que la tamborinada de pluges ja es dona per acabada. No plourà més. Ja m'explicaran a mi també tant esperar i tant explicar per poca cosa. Cert és que, s'ha de ser rigorós, que tan poca cosa a la nostra vila. És a dir, si te'n vas cap a l'interior, doncs la zona de la Garrotxa, o la zona del Solsonès, o la zona del Berguedà, o la zona d'Osona, doncs han estat bueno, molt, molt regades amb aigua, i també Barcelona i l'àrea metropolitana sud. És a dir, ens ha fregat gairebé. Barcelona, el tema Collserola, Sant Cugat, el Tibidabo i tal, ahir va ploure molt. Per tant, ho hem tingut molt a prop. Ho hem tingut pel sud, ho hem tingut per l'interior. És cert que les tempestes que ens podien fer mal ens han passat per dintre mar, i bé, en definitiva, doncs hem pogut passar aquesta situació complicada, la primera situació complicada, amb certa solvència. Veurem, perquè realment també cal que plogui, Això ens ho podem posar al cap, cal que plogui. És a dir, al final ens ha d'anar regant, som al final de l'estiu, encara no som a la tardor, ho serem d'aquí 10-12 dies. Bueno, cal que ens vagi regant. Mentretant, ahir es va presentar a la nostra vila l'ampliació de la línia d'autobús cap a l'Hospital de Mataró. El primer que us he de dir és que qualsevol ampliació és bona. És a dir, el primer que us he de dir és que és una bona notícia tenir més oferta, més possibilitats de connectar Arenys amb l'Hospital de Mataró. Per què? Doncs, home, perquè fins ara només s'hi podia anar al matí amb autobús. A la tarda no s'hi podia anar. És a dir, si tu tenies un familiar, o tenies que anar a fer-te una prova, o havies d'anar a fer el que fos a l'Hospital de Mataró, doncs per anar-hi en transport públic o hi anaves de matí, o bé, l'alternativa era agafar el tren, anar fins a l'estació de Mataró, i de l'estació de Mataró agafar un bus que anés fins l'Hospital de Mataró. Obro parèntesi, una mica el que passa a tot arreu. Vull dir, si un dia heu d'anar al Vall d'Hebron, que és de moment l'hospital referència a Catalunya, veurem quan ampliïn el clínic que passarà, però de moment Vall d'Hebron és l'hospital de referència a Catalunya, haureu de fer el mateix, agafar el bus o el metro, o el tren, perdó, anar fins Barcelona i allà agafar qualsevol de les línies o el metro i pujar fins Vall d'Hebron, fins l'Hospital Clínic, fins Sant Pau, fins Bellvitge. Per tant, bé, el que s'havia de fer per anar a l'Hospital de Mataró era una mica el que s'havia de fer a tot arreu, que és agafar un transport públic, canviar i anar fins al centre. És veritat que és molt més fàcil i directe fer-ho amb un bus que surti de la vila i que ens porti de manera directa, i més quan al final, no tothom, però hi ha una part d'usuaris d'aquest servei que necessiten anar, i que són gent amb una situació física doncs molt concreta, o bé gent amb una edat ja avançada, i que per tant doncs la seva mobilitat és la que és. No tothom, però sí que hi ha un perfil que podríem convenir tots amb que doncs, bueno, doncs aquesta gent, que són els que sovint van més al metge, doncs són els que sovint necessiten més servei, més comunicació i de millor qualitat. Per tant, qualsevol ampliació és bona. Dit això, heu vist la foto? La foto. La dels alcaldes d'Arenys a Mar i d'Arenys amunt asseguts en un bus amb la directora de transports de la Generalitat. Ara us diré els noms. Perdó, la directora general de transports i mobilitat, Susi López, el director de serveis territorials, Emili Mató,

el conseller de no sé què, avui amb l'alcalde Clos, per anar enrere, ha anat en metro fins a les obres de la Sagrera. Pues això és el mateix. El mateix. Com que parlen de bus, doncs s'enfilen al bus. Si voleu comentem l'altre, que és la de un autobús en un lloc on no hi poden haver vehicles, és a dir, a la zona coberta de la Riera, amb tot de gent tapada amb paraigües al davant, perquè com que plovia estaven tots, una mica rotllo Bienvenido Mr. Marshall, celebrant la gran presentació que feia ahir aquí a Arenys de Mar de l'ampliació de línia. Aviam, és una ampliació de línia. No és una línia nova, no han posat més busos, no han modernitzat, és que han fotut 6 freqüències més, o 7. Fins ara n'hi havien 6 i ara n'hi hauran 13. Fins ara n'hi havien 7 i ara n'hi hauran 13. Sí, 6 freqüències. Han posat 6 freqüències més. És que, total, és per poder anar a l'hospital. No és que ens portin a Port Aventura, no és que faci una connexió... No fan la connexió directa amb Barcelona, que es demanava. No fan la connexió directa amb l'Hospital de Can Ruti, tal com es demanava. No amplien la xarxa de transport públic perquè puguis anar a Arenys amunt, no cada hora, sinó cada 15 minuts, o puguis anar a Canet, o puguis anar a Llavaneres, o puguis anar... No. És que de l'autobús, que ja n'hi havia... i que, obro parèntesi, era bastant lamentable que només es pogués anar al matí, ara ja hi podem anar a la tarda. Ara ja hi podem anar a la tarda. I, a més, un autobús que és de plataforma baixa per facilitar l'accés a les persones, per fer-ho més accessible a les persones amb mobilitat reduïda i per aquelles que tenen dificultats per pujar vehicles. La millora s'ha acordat amb l'empresa Segalés. Reial Decret 1544 de l'any 2007, que regula les condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació en el transport públic per a persones amb discapacitat. Reial Decret 163/2023, que reforça l'obligació d'accessibilitat universal en serveis públics i privats, incloent-hi el transport. Convenció de l'ONU sobre els drets de les persones amb discapacitat, que obliga els estats a garantir l'accessibilitat universal en mobilitat i transport. Codi d'accessibilitat, decret 209/2023 de la Generalitat de Catalunya, on s'estableixen els requisits tècnics per a espais públics, edificis i mitjans de transport, incloent les adaptacions físiques, sensorials i cognitives. És a dir, és que els obliga la llei. És que ho han de fer per norma, és que són administració pública. No és que sigui una cosa per celebrar. Oh, és que gràcies a la col·laboració amb Segalés posem un autobús que les persones... No, és que ho ha de fer. És que hauria d'estar fet des de l'any 2007 pel cap baix. Pel cap baix. Tots els mitjans de transport, bus, tren, metro, tram, estacions i terminals, han de complir les condicions bàsiques d'accessibilitat per garantir l'ús de la igualtat de condicions per a persones amb discapacitat o mobilitat reduïda. Això inclou rampes, plataformes, espais reservats, ascensors, informació accessible i eliminació de barreres. Vull recordar, no he tret el tall, però el podríem anar a buscar, la guerra que va tenir l'anterior defensora del Vilatà d'Arenys de Mar amb l'empresa Segalés, amb l'Ajuntament i amb el Sunsun Corda per fer que els autobusos fossin adaptats. I no ho va aconseguir. En tots els termes, al 100%. No ho va aconseguir. Que és al·lucinant. És a dir, que haguem d'anar a barallar-nos amb les empreses de transport públic per fer una cosa tan essencial com adaptar el seu servei a les persones que tenen dificultats de mobilitat. Doncs va ser una guerra. I avui, encara 2026, bueno, escolta, és que fem més autobusos i a sobre els fem adaptats. Home, hòstia. Clar, que també estem parlant d'un ajuntament on si vas amb cadira de rodes ja has d'anar a buscar els cuballets de la brossa, te'ls han de baixar. Perquè no hi ha ascensor. En definitiva, enhorabona per la proposta, enhorabona per l'ampliació, però no cal. És a dir, ja

0: coses que s'aproven, s'implementen i s'utilitzen, sense fotos, ni talls de cinta, ni fer veure que fem una gran cosa, quan en realitat l'única cosa que penso que estem fent és quelcom que hi hauríem d'haver fet i que no és, en cap cas, res del que demanaven els usuaris. La senyora que va recollir 1.800 signatures no demanava autobusos a l'Hospital de Mataró per la tarda, que també, i que està molt bé, i que es necessita. Demanava autobusos per l'Hospital de Can Ruti. I tota la mobilització que hi va haver en aquest país i a part de la comarca els primers mesos d'aquest any no demanaven més autobusos a l'Hospital de Mataró per la tarda, que també demanaven una alternativa a la patètica, al patètic servei que dona la companyia ferroviària Renfe a la nostra comarca. Però bueno, en tot cas, celebrem-ho. Celebrem-ho. Per cert, avui Renfe a la R3 tampoc funciona, vull dir, perquè que ho sapigueu. L'R1 amb uns retards, l'R3 ha deixat de funcionar per un problema amb el servei elèctric ferroviari. Ai. Anem. Que, per cert, posats a fer 93-795-7912, 93-795-7912, si teniu davant de casa una tapa del claveguera que fa remó, un embornal que cada cop que passa un cotxe pica, un algú que us molesta i que ja fa temps que hi és, ens ho feu saber. 93-795-7912. Volem fer el mapa sonor del que no hauria de sonar. Aviam si podem fer la llista. Ben trobats, comencem. Get up off of that thing and dance to you, you better. Get up off of that thing. A partir de les 10 del matí ens acompanyaran en Xavier Febrer, en Sebastià Gorriz, en Carles Pérez i en Joan Major. I amb ells de què parlarem? Doncs des de caps que dimiteixen, Trapero, fins a precisament aquestes noves línies d'autobús i l'adaptació i aquestes qüestions que de vegades expliquem com una gran conquesta quan en realitat hauria de ser un mínim, una línia vermella, un mínim indispensable. Però bé, en tot cas, tot això, si us sembla, en temps de tertúlia en podem parlar. Abans estrenarem a l'espai de literatura amb la Montserrat Fonoll, per tant, tindrem l'oportunitat de parlar de llibres i, bé, altres coses que esperem que siguin del vostre interès al llarg del programa d'avui. Per cert, avui que posem el punt i final a l'estiu. Sí, si aneu a l'Ajuntament, avui hi ha una festa, us hi vull convidar tots, avui hi ha una festa, hi ha un vespreig, adeu estiu. Es fa a la zona portuària d'Arenys de Mar, a la zona de la Confraria de Pescadors, comença a 8:45 i acaba a les 11 de la nit i, bueno, amb DJ, tindrem fins i tot DJ Joan Pérez estarà aquí al peu dels plats, doncs això, acomiadant l'estiu, al partir un beso i una flor. Doncs els hi ha caigut molt bé la festa, perquè la veritat és que veient la temperatura sí que li podem dir adeu a l'estiu. Qui té totes les dades de si se n'ha anat o no, si se'n va o no, definitivament l'estiu, és en Quim Serra, des del Consell Comarcal del Maresme.
1: Hola, què tal? Bon dia. Per fi les temperatures mínimes han baixat i s'han normalitzat una nit la passada, en la qual totes les mínimes han quedat per sota, àmpliament per sota, en alguns casos, dels 20 graus, fins i tot fregant els 10 cap a la zona més alta del Maresme, cap al Montnegre, 12 graus de mínima avui. Unes temperatures que feia molts mesos que no teníem, una normalització de les temperatures. Unes temperatures que al llarg dels pròxims dies doncs pujaran una mica, però ja no seran valors tan exagerats com els que vam tenir fins abans d'ahir. Ahir, canvi de temps, amb xàfecs i tempestes que finalment van arribar cap a la tarda, molt més diluïdes, molt menys importants del que en un principi s'esperava, però, per exemple, a Tiana van superar els 20 litres per metre quadrat caiguts en molt poca estona. Per tant, a primera hora de la tarda d'ahir va descarregar de forma considerable, podríem dir, en alguns punts, especialment del Maresme Sud. Cap al nord de la comarca, les precipitacions van ser molt menys destacables. D'entrada, la previsió anuncia per el dia d'avui un temps tranquil, un temps dominat pel sol. Si veieu alguns núvols prims aquesta tarda, les temperatures, doncs, sense grans canvis, les màximes molt semblants a les d'ahir, malgrat el domini del sol, gràcies a aquest aire més fred que tenim en alçada. I pel que fa als vents, en general fluixos, vents que bufaran de component sud, sud-oest, al llarg d'aquest migdia i tarda. La situació marítima una mica alterada, encara amb una mar de fons marcada. De cara demà, Diada Nacional de Catalunya, temps que continuarà tranquil. Potser de matinada a matí hi hagi alguna nuvolada enfront de la costa, però marxarà i, per tant, el sol serà el protagonista. Amb vents que novament seran febles i amb una situació marítima més tranquil·la que avui, amb marejol, tot i que encara persistirà una lleugera mar de fons. Les temperatures demà de nit semblants a les d'avui, de dia pujaran una mica, poca cosa. De cara al cap de setmana, dissabte i diumenge, s'ha de mantenir la bonança. Dissabte a la tarda probablement veurem com apareixen alguns núvols baixos, però ara per ara sembla que la cosa no passarà d'aquí, de 4 núvols que podran arribar a mig tapar el cel, però sense més conseqüències. Diumenge, ambient assolellat i unes temperatures que seran moderadament càlides al migdia, però raonables per l'època de l'any.
2: Marta!
3: Ei, hola, com estàs?
2: Superbé, cada dia em sento millor.
3: I el secret?
2: Doncs ho tens ben a prop.
3: Sí?
2: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
3: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
2: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
3: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
4: Com pot ser, si sempre feu fotos?
3: Sí, però no són de veritat.
4: I si li regalem un reportatge?
3: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
5: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
6: Segueix-nos a les xarxes socials.
7: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
8: L'actualitat a la ràdio.
0: Vinga, va, que és un quart i mig de 10 del matí. Núria Torrents, bon dia, benvinguda, com estàs?
9: Bon dia, Josep Maria Cano.
0: Ben trobada.
9: Crec que bé.
0: Bon dijous.
9: Bon dijous. Demà diada, que és un dia bonic.
0: Amb aroma de divendres. És un dijous amb aroma de divendres.
9: A veure, avui, és a dir, demà, disculpeu, demà nosaltres fem programa especial durant l'ofrena floral i la hissada de la bandera. Serà un programa que durarà aproximadament de les 11 a quarts d'una, que és el que acostuma a durar l'acte oficial de l'Ajuntament d'Arenys de Mar per aquí, per la Diada, i per tant, doncs, aquelles hores s'hauran de treballar. És un dijous amb una mica d'aroma divendres.
0: Una mica d'aroma. Jo crec que, periodísticament parlant, i això és opinatiu, això va a gustos, demà és dels programes més pal, no?
9: Gràcies. Sobretot per la teva presència
0: aquest programa. És dels més... Perquè ja, és, aquest ja, el de la loteria nacional, el de la loteria de Nadal, que també és bastant pal, eh? És a dir, passar-te el dia...
9: Hi ha gent que li agrada molt.
0: El de la loteria... Jo n'he fet alguns ja, i uns quants, i...
9: T'ho recordaré quan arribi el dia.
0: Hòstia, passes el dia corrent amunt i avall, si toca per aquí, eh? Si no, bueno, corrent amunt i avall per fer què? Res, el que mateix que fa tothom. I és una, no, aquest, no sé. I el de la Diada també, déu-n'hi-do. Ara bé.
9: Però ningú el fa, el de la Diada Arenys de Mar.
0: No, ja, bueno, però és que... És opinatiu, això, eh? És una opinió. És que hi ha qui li interessa. És a dir, ja hi van. I si no hi vas... O sigui... Aneu a la mani, més que, saps? Què aporta?
9: És bonic, l'11S, i no tothom pot anar-hi, per tant, és important que la ràdio continuï funcionant.
0: I deu aportar molt, perquè fa uns mesos, fa un parell o tres anys no hi vam anar, i aquí van caure castanyes de l'alçada d'un campanar, però saps allò que dius? Bueno, escolta'm, que estarem
9: estarem a temps
0: al aparato. Què explica Arenys de Mar avui?
9: Què explica Arenys de Mar?
0: Sí.
9: Doncs mira, en primer lloc comentaré el tema de l'autobús que connecta els dos Arenys i l'Hospital de Mataró, que amplia freqüències.
0: Aquest gran avanç social.
9: Té una nova parada al tanatori i estarà operatiu a partir del dilluns 14 de setembre. Mm-hmm. En total es preveu passar de 6 a 13 expedicions diàries, sí, amb especial atenció a la franja de tardes. Aquesta novetat es va presentar aquest dimecres a la part coberta de la Riera amb representants de la Generalitat i els alcaldes d'Arenys de Mar i de Munt. En aquest cas, recordar que a part de les informacions ja se sabien perquè es van presentar en el pla de xoc de la Generalitat el passat mes de maig, aproximadament inicis de maig, finals d'abril, però a partir del 14 de setembre doncs serà efectiu i amb aquesta benentesa es va aprofitar per fer la presentació i portar un autobús aquí a la part coberta de la Riera per ensenyar com seria aquest vehicle, doncs, que en lloc de 6 expedicions en farà 13. I ara li demanaré a la nostra tècnica que ens busqui un tall de veu de la Susi López, que parlarà sobre aquesta ampliació. La Susi López és la directora general de Transports i Mobilitat, que va estar present ahir en la roda de premsa.
10: El 2020, quan es creà la línia, es va fer una oferta molt orientada a l'activitat sanitària, d'anar a visitar un metge, fer-te una analítica, i per tant era un servei que funcionava al matí, i ara el que fem és donar una oferta tot el dia per tal de que també serveixi com una línia per anar a visitar persones que estan a l'hospital. Potser arribes al dematí, vols tornar a la tarda, i fins ara doncs, no podies fer-ho amb l'autobús. Per tant, ara, amb aquesta oferta ampliada a la tarda, això permet moltes més coses, no?, a l'hospital.
9: Més enllà d'aquesta novetat d'ampliació de freqüències, també hi haurà una nova parada que permetrà connectar amb l'express de Mataró, direcció Barcelona. En aquest cas, la nova parada seria el tanatori, ho explicava l'alcalde Stanis Fors.
11: Ja podem anar a l'Hospital de Mataró a la tarda, cosa que és prou important, perquè tenim una parada nova que és davant del tanatori i molts aranyencs i aranyenques hem d'anar al tanatori perquè hi ha gent que el servei no el fa doncs, a l'església, sinó que el fa al tanatori. I res, perquè en aquella mateixa parada de la carretera de Cirera ens unirà directament a Barcelona. És veritat que les aranyenques volem un autobús directe a Barcelona. Ja ho trobarem. És veritat que reivindiquem anar a l'Hospital Trias i Pujol de Badalona, i també l'aconseguirem.
9: Sí, sí. Per altra banda, la Generalitat ha ampliat el termini de concessió a les empreses adjudicatàries de servei de busos i si es comprometen, en aquest cas, doncs, a descarbonitzar part de la flota d'autobusos del país, millorar la informació dels usuaris i més línies d'actuació del govern català que podria considerar prioritàries.
0: Anar a l'Hospital de Mataró, no conec quins són els d'allò, però costarà entre 2 i 4 euros per viatge. Si compres bitllet individual, si compres la T no sé què, doncs que són 10 viatges, té 10 o té tot compactat, no ho sé, suposo que més barat. Però així, bitllet individual, entre 2 i 4 euros, en funció de les parades que fas i
9: també hi ha els bitllets específics de segalers,
0: sí,
9: que en aquest cas doncs, poden tenir un preu més reduït. No sé la tarifa ara mateix, la veritat, fa temps que no agafo un autobús d'aquestes característiques, però sí que si no vols agafar un bitllet tarifari integral i només et desplaces amb segalers, hi ha l'opció de la T10.
0: Dues coses. El tren a l'autobús surt cap a les 7:45 del matí, més o menys, i l'últim surt cap a les 9 del vespre, més o menys. Aquestes són les 13 freqüències que tal. I només per acabar, només fer un petit recordatori, ara que parlàvem que hem fet la parada aquesta davant del tanatori, ja sabeu el que es deia dels segalers ara fa uns anys. Si tu vas al cel amb segalers, arribaràs sense calés. Ai, ai, ho.
9: No, ai, no ai, la ai, sabia, aquesta.
0: Sí, sí.
9: No la sabia.
0: Si tu vas al cel amb segalers, arribaràs sense calés. Aquesta era el que es deia fa un temps. Per cert, parlant de les segalers, aviam si són capaços de complir els horaris que posa a les parades, si us plau, perquè com que l'autobús, si l'autobús no, ningú el para, passa. I, per tant, t'arriba 10 minuts abans a la parada, qui diu 10, diu 5, o diu 3, o diu 4, t'arriba 4 minuts abans, o 5 o 6, a la parada que té després. Amb la qual cosa, si tu vas allò dient, bueno, l'autobús passa un quart, doncs et passa i 10. I si tu arribes a i 12, doncs ja t'ha passat, i fins mitja hora més tard. Per tant, complir els horaris no només és per darrere, sinó també per davant. I seria bo que es compleixin rigorosament. Si us ha passat, també ens ho podeu fer saber, 93 795 7912, ho dic perquè el xofer sembla que té pressa i per arribar al final de la línia. Què més, va?
9: Vinga, més qüestions. També ahir a la tarda, si a les 4 hi havia aquesta roda de premsa de presentació de les autobuses, a les 6 hi havia l'entrega de claus dels 50 pisos de lloguer assequible del Rial del Bereu. S'ha fet en un acte al Teatre Principal, on hi van assistir les dues fundacions promotores, Grup Qualitat i Fundació Família i Benestar, i l'alcalde d'Arenys de Mar, Estanis Fors. Ara, les famílies residents d'aquests pisos de lloguer protegit tindran un contracte de 7 anys i pagaran entre 630 euros i 740 al mes, depenent de la tipologia del pis que se'ls hagi adjudicat.
0: Doncs ja tenen les claus, per tant, aquest cap de setmana, intensitat, eh? Aviam, va, què posem aquí? Posarem aquí un taquillon, aquí una lampareta, o com ha quedat la cuina? Bueno, aquelles coses que sempre fan il·lusió quan et donen un pis nou.
9: I una última notícia que té caràcter local però també nacional, i és que la nova comissària en cap dels Mossos d'Esquadra, Sílvia Catà, és d'Arenys de Munt. L'anunci es va saber ahir després de la dimissió del major Josep Lluís Trapero, que serà rellevat per Ferran López. Sílvia Catà substituirà el comissari actual Miquel Esquius, que tanca l'etapa al cos dels Mossos per jubilació, nascut a Arenys de Munt el 1973, es va llicenciar en administració i direcció d'empreses per la UAP, que fa més de 3 dècades que forma part del cos policial de Catalunya. Actualment exercia com a cap de la regió policial de Girona i amb aquest nomenament es converteix en la primera comissària dona dels Mossos d'Esquadra.
0: Doncs enhorabona per fer la primera comissària dona dels Mossos d'Esquadra. Bé, el fet de que hagi nascut a Arenys de Munt tampoc no té massa significat. Alejo Vidal Quadras havia nascut a Catalunya i mireu com va, quina relació tenia amb el país. Vull dir que tampoc no al lloc de naixement. O Josep Borrell, també, havia nascut aquí a Catalunya i mireu quina relació també té amb el país. Vull dir que el fet de que sigui d'Arenys de Munt tampoc no garanteix que sigui una bona professional. En tot cas, ho haurà de demostrar. I esperem que així ho sigui i que sàpiga redirigir els Mossos d'Esquadra i els posi en el camí del servei a la societat, a la ciutadania i el servei a la població. Ja està, deixem aquí.
9: Farem arribar les teves paraules.
0: Ens aniríem per altres camins, però no cal.
9: No cal, ens actualitzarem a la una del migdia.
0: Doncs vinga, ens actualitzem a la una del migdia. Gràcies, Núria, que vagi bé.
9: Que vagi bé.
0: Uns consells i parlem de literatura, vinga.
12: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
13: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rial Sa Clavella 16.
12: AXA Capgròs Assegurances. La tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
14: 93 792 1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
15: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
16: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res.
17: Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
15: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
18: El Rial, el centre odontològic de confiança on cuidem de la teva salut bucodental. Al nostre centre hi trobaràs totes les especialitats. Odontologia general per nens i adults, ortodòncia, odontologia preventiva, cirurgia bucal i implantologia, endodòncies, pròtesis i odontologia estètica. Troba'ns al Rial Sa Clavella número 36 o al telèfon 93 792 2101. Centre Odontològic, el Rial.
19: A Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Perafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és està al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats. No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sacara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol número 104 d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sacara, la teva agència de confiança. Segueix-nos a les xarxes socials.
20: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: dos quarts i mig de 10 del matí. Som a Ràdio Arenys, línies obertes, 93, 7, 95, 79, 12. Què tal, Montserrat Fonoll, com estàs?
1: Molt bé, molt, molt encantada i a gust de tornar-vos a trobar per aquí.
0: Home, com nosaltres, encantat de que tornis a córrer per aquí.
1: No, no, corre, no
0: bueno,
1: ho sé.
0: No. Més no. Però bueno... No t'ho hem posat fàcil avui, eh?
1: No, no, no, que a sobre m'he trobat amb l'ascensor avariat,
0: sí.
1: Eh? Vull dir que això ja és una prova d'esforç.
0: Jo que ara em queixava de la poca sensibilitat de l'administració local amb el tema de les adaptacions, i el primer que em diu la Montserrat és, hòstia, l'ascensor no va, mare Déu.
1: Sí, sí, sort que encara les cames em funcionen. O sigui,
0: a casa,
1: hem pujat.
0: Ostres, que fort. Però bueno, te demano disculpes.
1: No, i ara no faltaria més.
0: Si heu de venir i no podeu venir, no podeu pujar, doncs ja baixarem nosaltres. Això sí que ho podem fer.
1: Ui, aquestes ofertes, ves al tanto, fer aquestes ofertes tan generoses,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, ja, això també passa, a l'hora de la veritat.
1: També algú altre t'ho agafarà en sèrio, això.
0: Com ha anat l'estiu, Montserrat?
1: Bé, sí, amb feina, bueno, com sempre, vull dir, per mi els estius són potser més feina que durant l'hivern, perquè, bueno, em venen els nets, em venen els fills, i, bueno, sempre tinc algú altre si instal·lat a casa, i, per tant, doncs, però bé, molt contenta de poder-ho fer, molt ben acompanyada, no he parat ni un moment. Home. I he estat molt bé, o sigui que perfecte.
0: Escolta'm, això, ara faré... suposo que això es pot dir. Aquest estiu, que vingués ningú a casa, fotia una mandra amb aquesta calor de no, vindrem, no cal. No cal, no cal que vingueu.
1: Doncs mira, a mi ha sigut al revés, perquè com cada any se m'instal·len a casa.
0: Sí?
1: El mes d'agost és un any, el mes d'instal·lar-se. I entre els nets i els fills, i un que ve i l'altre que torna, i apa, i així. Però no, bé.
0: Sí, eh?
1: Bé. Sí, sí, a mi ja em va bé.
0: Bueno, doncs escolta'm, i de lectures bé? No has pogut fer? No has pogut...
1: Sí, no gaires, no et pensis. Però bé, hem anat mantenint, a més, entre les lectures del viatge i les lectures de trobar-se, sobretot ara cap al final, dels clubs de lectura i una cosa i l'altra, ja arriba un punt que és que ja quasi et tapen tot el... Però no, sí, ja hem anat fent coses, ja.
0: Bueno.
1: Ja hem anat fent coses.
0: Bé, en tot cas, si heu llegit algun llibre que us ha agradat molt, molt... i que voleu recomanar o que voleu compartir, doncs ens ho feu saber, ens ho envieu en forma de missatge al WhatsApp, al 93 795 79 12, i ens en fem ressò i retronem, no?
1: Exacte.
0: Aquest missatge.
1: Exacte. No, de llibres n'hi ha molts, vull dir, jo he llegit l'últim de la Núria Cadenes, i que està molt bé, que està posat és dintre de la Cerdanya, en un moment de guerra, sobretot de la Segona Guerra Mundial, però està molt ben fet. A mi m'agrada molt com escriu la Núria Cadenes, és periodista i té aquell tipus de manera d'escriure així molt clar, molt succinta, i per tant, doncs, t'hi trobes, no? I molt, m'ha agradat molt. I bé, i després un que és d'aquí, ara em facis dir el nom, no? Mira que no, que parla de la Guerra Civil a la Cerdanya. I que el van presentar precisament a la biblioteca.
0: Sí.
1: I, perdona, no me'n recordo de l'autor, però és un llibret petit, és un llibret que té... A mi em va agradar perquè era molt, molt, molt, molt sentit. I per tant, doncs, és un llibre que, sobretot per la gent, pels joves, que no coneixen moltes vegades el que va passar i tota la problemàtica que hi va haver, doncs trobo que pot ser interessant. I bé,
0: bueno, està bé.
1: És un llibre que és molt fàcil de llegir, és un llibre que no té... És petit, no són masses pàgines, però està força bé, eh? Vull dir que... En fi, no sé si... N'hi ha molts d'altres d'aquests, durant l'estiu que es vas fent. Però vaja, l'estiu sempre procures també llegir coses una mica més... més fàcils, més...
0: La Vall Furiosa, pot ser?
1: No. Podria ser, d'en Joan...
0: D'en Joan Peix.
1: Sí, em sembla que és aquest, és un aranyenc.
0: D'en Joan Peix,
1: doncs és
0: aquest. Jo diria que és la Vall Furiosa.
1: Sí, doncs jo diria que, bueno, sobretot per la gent jove, pels que... Vaja, jo aquest el veig molt per l'institut, quan es parla de conflictes bèl·lics i coses d'aquest tipus. I a la Núria Cadenes igual, perquè és el que queda després. Quan la gent ha de marxar perquè en el seu lloc es troba o que el persegueixen o per ideologia o pel que sigui, i ha de marxar, i llavors tot el daltabaix que té una família, i llavors la xarxa que es fa de gent solidària, estic parlant de la Núria Cadenes, que no, ni es coneixen, ni són del mateix, ni de la mateixa ideologia, ni de la mateixa religió, ni són de la mateixa edat, però que en canvi tenen una idea comuna de dir hem de ser solidaris amb aquesta gent que estan pitjor que nosaltres, doncs també és molt interessant. Vull dir, són d'aquests llibres. El de la Núria Cadenes té més es nota que l'autor té més background, diguem-ne, però de totes maneres, tant l'un com l'altre, jo crec que són aconsellables per treballar i per fer-los llegir, i la canalla els hi agrada aquest tipus de coses.
0: Mm-hmm. Sí. Doncs vinga, ja en tenim dues de propostes, si en teniu més.
1: Bé, no sé.
0: Bueno, sí, home, sí, està bé. Bueno, dues propostes. Escolta'm, de què parlem avui? Va?
1: Mira, avui parlarem d'una cosa completament així diferent. Comencem un curs i tothom es pensa, ai, parlarà de l'escola i parlarà dels mestres, sí, i parlarà del retorn. No. Avui parlarem de la Marilyn Monroe.
0: Oh, que bé. Que va morir un mes d'agost.
1: I va néixer un mes de juny.
0: També?
1: O sigui,
0: sí?
1: L'1 de juny d'aquest any, del 26, sí? Va fer 100 anys del seu naixement. A veure, no sé, bueno, jo vaig pensar que podia ser una cosa diferent.
0: I tant.
1: És una cosa més monotemàtica, però jo crec que val la pena. Clar, la Norma Jean Baker, que és com es deia en realitat, mm-hmm, doncs era una persona doncs, que va ser realment un mite.
0: Sí.
1: Un mite. I que encara ara, després de 100 anys, la Marilyn Monroe continua sent un mite, no? Llavors, doncs, què va passar? La seva vida va ser una vida diferent a la que nosaltres doncs, estem acostumats i a que moltes altres persones dintre del món cinematogràfic també tenen. Clar, es va casar molt jove, als 16 anys, treballava en una fàbrica d'avions, i aquí va ser quan la va descobrir un fotògraf que anava a fer un reportatge sobre el que havien donat les dones en la guerra, no? I llavors, estem parlant de la Segona Guerra Mundial. I llavors, a partir d'aquí, doncs, bueno, ella va començar doncs, a fer d'actriu, no? Ella sempre diu que des de molt petita ja tenia la dèria de ser actriu. O sigui, era una persona que li encantava la faràndula, li encantava doncs, fer teatre, sí, per dir-ho d'una manera, no? Però realment la seva carrera va ser difícil, no? Perquè, a més, la van encasellar amb un paper
0: concret, sí.
1: Starlet, que Starlet vol dir noia rossa, atractiva i una mica ximpleta. Aquesta és una mica la traducció, més o menys sui generis, de la paraula Starlet. I aquí es va quedar, o sigui, va ser... La van posar aquí dintre. I sí, que és veritat que el seu físic era per encasellar-la dintre d'aquesta bombolla, diguem-ne, de tipus... Doncs, perquè tenia un fort erotisme. Vull dir, aquesta és claríssim. I quan ella actuava tenia una gran càrrega sensual i sexual. Vull dir que aquesta no se la pot negar. Més cal recordar pel·lícules com Casar-se amb un milionari, sí, les mateixes Niàgara,
0: per exemple,
1: també, o Els cavallers prefereixen rosses. Vull dir que són de l'època aquella que més...
0: De Tentación vive arriba, també, no? Això era d'ella.
1: També. Vull dir, clar, o sigui que realment ella ja hi anava bé, no? Bueno, i llavors, però, en un moment determinat, ella va començar a treballar amb en Billy Wilder, i aquí va ser on realment es va començar a veure que la Marilyn Monroe no era solament una starlet, sinó que tenia una càrrega més forta, que es podia dir que anàvem, doncs, que tenia, era una persona intel·ligent, i que per tant, doncs, i que aprofundia els papers, però tot i així va continuar sent una bomba sexual.
0: Sí, sí.
1: Això és el que va ser, i per tant va ser molt difícil
0: de deslligar-la,
1: de separar d'aquest mite, no? I li van posar el títol de sex symbol, i així és com ha passat a la història. Però clar, després de la seva mort, els que van fer la seva biografia, perquè era una biografia que donava per... O sigui, ha sigut escriptora, també és una d'aquells personatges que et dona per molt.
0: Sucaripà.
1: Sí, exacte. Doncs es van trobar amb una persona que era diferent. Vull dir, es van trobar amb una persona vulnerable, amb una persona tímida, amb una persona sensible, amb una persona que se sentia molt i molt sola. Una dona que entenia i sabia molt bé com es menystenia i el sofriment de la dona. O sigui, que això ho teníem molt clar. I una dona que es rebel·lava contra la violència masculina. O sigui, això no, O sigui, que, a més, i curiosament, era una dona que escrivia, que llegia. I tenim una sèrie d'unes publicacions amb els seus escrits. Feia poemes, feia trossos de pensament. O sigui, que era una persona que dius, la Marilyn Monroe...
0: Sí, que darrere aquella imatge de Rosa Platino, de bomba, bomba sensual, de tonta de pel·lícula...
1: Exacte, hi havia, una persona que efectivament ningú sabia, ningú, no? Bé, llavors vaig pensar, doncs bé, precisament per aquestes contradiccions, doncs mirarem a veure com ha estat vista a través dels llibres, no? Llavors, els seus biògrafs realment... n'hi ha molts, sembla impossible, però hi ha molta bibliografia, jo n'he agafat uns quants. Un que vaig agafar va ser la Marilyn Monroe, de Donald Spoto, i Blonde, de Joyce Carol Oates. Són dues magnífiques històries de la vida d'ella, però moltes, però explicades des de punts de vista diferents, però que es complementen. I a més, que van tant l'un com l'altre van trobar formes inèdites de... per conèixer que és la veritat de la Marilyn, no? I, bueno, la biografia de Donald Spoto és una de les millors i més ben documentades. És un senyor que va fer... Per cert, està especialitzat en biografies de personatges del cinema, o sigui, l'Audrey Hepburn, la Marilyn... no la Marilyn, la Marlene Dietrich, la Ingrid Bergman, o sigui, ha fet moltes
0: biografies
1: d'allò. I sempre han sigut molt i molt ben documentades. És un home que va contactar amb persones que van treballar amb ella, amb persones que la coneixien, amb persones que van conèixer la Mella com a amiga, com a persona de tu a tu. Va entrevistar-se amb els tres marits d'ella, per saber que, clar, a més del primer marit, es va entrevistar també amb en Joey DiMaggio i l'Arthur Miller, que és l'últim. Va parlar amb el fiscal que va portar el judici. Vull dir, va fer, és una persona que realment el que ell diu, com a mínim, està basat sobre un fonament ben fonamentat. I aquesta biografia desmunta bastant els mites que s'han dit sobre la Marilyn Monroe i la seva relació amb els homes, Vull dir que veurem que la seva infància no va ser precisament una infància molt, molt maca. La seva adolescència va ser una adolescència molt turbulenta, molt d'alts i baixos, i sobretot la seva vida professional i personal va ser molt complexa i molt complicada. És un llibre que jo crec que és com tota biografia, no és fàcil, és un llibre que te l'has de mirar en sèrio, vull dir però que es llegeix bé, perquè arriba un punt que t'enganxa, perquè dius què li ha passat i per què, i això, i vas veient com ella et va, diguem-ne, dibuixant la seva vida, i tu t'hi vas enganxant a base de bé. A veure, hi ha un moment en què, per exemple... tothom parla de la cèlebre, el mite que hi ha entre la relació d'ella amb en John Kennedy, no? Llavors, ell, en un moment determinat, aquest Spoto, diu: durante tanto tiempo se dio por sentada la existencia de una apasionada aventura amorosa entre Marilyn Monroe y John Fitzgerald Kennedy, que ya ocupaba en la conciencia pública un lugar tan sólido como en casi cualquier otro acontecimiento de la vida del presidente. Pero si la expresión aventura amorosa describe una intimidad prolongada, sustentada por un cierto grado de frecuencia, resulta imposible establecer una conexión de este tipo entre estas dos personas mediante las rudimentarias herramientas utilizadas en los estudios históricos críticos. Al no existir tal prueba, ningún biógrafo serio puede identificar a Monroe y Kennedy como a compañeros de una aventura amorosa. Lo único que puede saberse con certeza es que el presidente y la actriz se reunieron en cuatro ocasiones entre octubre de 1961 y agosto de 1962, y que durante una de esas reuniones telefonearon a uno de los amigos de Marilyn desde una habitación. Poco después, Marilyn confió este único encuentro sexual a sus amigos más íntimos, dejando claro que la relación no pasó de ahí.
0: Per tant, no hi ha documentat res, només se sap que una vegada...
1: Bueno, quatre.
0: Quatre es van veure i una...
1: Però, per tant, és curiós, no?, la Vox Populi, moltes vegades, que pot, tant pot enlairar com pot destrossar una persona. En aquest cas, doncs, bueno, és la fama que li van posar de mite, de destruir matrimonis, diem-ne, no?
0: Sí.
1: En fi, en la biografia de la Joyce, de la Oates, és una biografia completament diferent. O sigui, sí que és veritat que també és biografia, però la ficciona. Per tant, nosaltres l'hem de llegir com una novel·la. Però és una novel·la biogràfica.
0: O sigui, el que explica és real.
1: Exacte, sí. I a més, ell també... va dedicar a estudiar el personatge, aprofundir, anar amb arxius... Que realment ell no va ser una persona que va dir, bueno, agafo les quatre coses i llavors... No, que es va fer realment un estudi. Ens fa conèixer, en el cas de la Watts, que és una dona intel·ligent, però plena de pors, d'inseguretats, de conflictes, una dona que era molt apassionada i que sempre va triar la fugida cap endavant.
0: D'acord.
1: Ella no afrontava els seus problemes. Quan hi havia un problema... tirava cap endavant i ja en parlaríem. I que era una dona plena de contradiccions. Però, sobretot, era una dona molt, molt intel·ligent. Aquest es va... La Watts es va... sobretot va buscar molt amb què es parlaven a l'època. Per tant, es va documentar molt amb diaris, amb revistes, amb entrevistes, i, per tant, va parlar molt, sobretot, amb els actors dels anys 40 i 50 que van treballar amb ella... I, per tant, sí que és veritat que ens retorna una mica la figura d'aquella rossa i idolatrada per tot el món. Vull dir que això sí, tothom l'apreciava moltíssim, no? I, per exemple, aquí ens trobem amb un dels exemples de la Oates, que ens diu... La noche anterior, Norma Jean le había hablado a Cass, un de sus amigos, del famoso jugador de béisbol que quería conocerla, y él se había entusiasmado más que ella, diciendo que el ex deportista era un héroe para muchos estadounidenses, un ídolo tanto o más importante que cualquier estrella de cine, y que ella debía aceptar su invitación. Norma Jean protestó. Dijo que ella no sabía nada de béisbol, que el tema no le interesaba en absoluto y que además estaba embarazada.
0: Toma.
1: ¿Quieres salir conmigo? Los dos sabemos lo que significa eso. Siempre puedes hacerte la estrecha, la inaccesible, un estupendo papel para Marilyn. Es famoso, debe de ser rico. Marilyn también es famosa y no es rica. Ya, pero yo no soy tan famosa. Él tuvo una larga trayectoria antes de retirarse. Todo el mundo lo quiere. En tal caso, ¿por qué no ibas a quererlo tú? Le digo en casa.
0: Claro.
1: Norma Jean había mirado a Cass con ansiedad buscando indicios de celos, pero él no parecía estar celoso. Sin embargo, a diferencia de Eddie G., que no pone el nombre, Eddie G., Cass era un hombre impenetrable. Norma no le dijo que ella había declinado la invitación del ex deportista. No personalmente, pues él se había comunicado con ella a través de una tercera persona que llamó a su agente. ¡Qué descaro! Como si Marilyn Monroe fuera una mercancía. La veías en los carteles publicitarios y hacías una llamada y una oferta. ¿Cuál era el precio de Marilyn?
0: Hosti.
1: O sigui que ella se sentia d'aquesta manera.
0: Sí, sí.
1: O sigui, com si l'utilitzessin i dir, bueno, aquesta senyora m'interessa...
0: Un mero objecte.
1: Per anar a fer un polvet amb ella i a veure què em donen i què em donen, no?
0: Clar.
1: Vull dir, no, això ella n'era conscient, no? Per tant, vull dir, clar, en cas... A més, ella, en cas, és un amic seu que sempre... Clar, aquesta és aquesta mig novel·la, mig biografia. Ella n'estava molt penjada i, per tant, doncs, esclar, no entenia que ell, amb tanta fredor, li digués... Doncs, ja estem parlant d'en Joey DiMaggio, que després ella s'hi va casar. O sigui que, clar, també pensem que va estar envoltada d'una sèrie de gent una mica així... diem-ne especial, per dir-ho d'una altra manera.
0: Sí, no les millors companyies.
1: No. Bé, i llavors, després de la vida d'ella, o sigui, si volem una cosa més seriosa, més rigorosa, la d'en... Com sortirà? La d'en... Spoto.
0: Sí?
1: I, si vols una cosa més, més així, més suau i més divertida, la d'en Wolf. Sigui com sigui, es mor. I a la mort, aquí va ser
0: clar.
1: Ja...
0: Aquí,
1: allò sí que va ser una bomba,
0: mita, clar.
1: Perquè clar, realment es va parlar, es va dir de tot.
0: Si
1: li van penjar 30.000
0: si
1: coses.
0: Si s'havia suïcidat, si l'havien matat. Sí.
1: Exacte, si era un complot polític, etc. Vull dir que clar, això va fer, sobretot als Estats Units, que a més era una persona que era molt estimada,
0: sí.
1: I per tant, doncs clar, allò va ser un d'alta baix. I llavors, aquí... hi ha un llibre que va aixecar molta polseguera, que als Estats Units no va tenir massa bon èxit perquè va parlar massa clar de moltes coses i no interessava, però que en canvi aquí a Europa va arrasar, però arrasar, i que és el llibre d'en Donald Wolf, que es diu Marilyn Monroe, Investigación de un asesinato.
0: Vale.
1: L'autor és periodista, ha investigat, i que no va escriure aquest llibre fins 36 anys després de la mort d'ella. Per tant, vull dir, ja hi havia un cert marge per poder parlar amb una certa, diguem-ne, objectivitat.
0: Sí, sí.
1: Vull dir que això també era interessant. I s'ha descobert, o ell deixa entreveure, que probablement en aquesta mort hi va implicar, o estava implicat, el germà d'en John Kennedy, en Robert Kennedy. I amb qui en Marilyn va tenir un afer, també. Sí, sí, monja de clausura, no, però, en fi, vull dir... I tenia, i a més, era una persona apassionada i una persona que li agradaven els homes, per tant, vull dir...
0: Sí, sí.
1: Bueno, va ser, doncs, la mort de l'actriu una qüestió política, això és el que es planteja en aquest senyor, en Wolf, però bé, en fi, jo diria que és un llibre que és com un thriller.
0: Val.
1: Perquè, clar, tens ganes de saber com acaba. I, a més, ell, el ser periodista, va tenir accés a molts arxius de diaris, amb el qual es van recollir una sèrie de notes i coses que potser no havien sortit a la llum perquè no s'havien publicat, però,
0: clar,
1: en canvi, en els arxius sí que hi eren. No? Per tant, jo crec que és un llibre que és interessant.
0: Fem una cosa, espera't un segon.
1: Sí, m'espero.
0: Sí, perquè queden 20 segons per arribar a les notícies de les 10 en punt del matí, i si et sembla, aquest fragment el podem llegir tot just després de les notícies.
1: Sí.
0: I seguim recordant la figura de Marilyn Monroe avui amb el primer espai d'aquesta temporada de llibres amb la Montserrat Fonoll. Notícies i res, enllaçats, anem.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. El Tribunal de Comptes ha acordat aplicar la llei d'amnistia als 35 excàrrecs de la Generalitat encausats per les despeses vinculades al referèndum de l'1 d'octubre i a l'acció exterior del procés. Entre els afectats hi ha els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, l'expresident Oriol Junqueras i els exconsellers Raül Romeva, Toni Comín i Lluís Puig. Tot plegat arriba un dia abans de celebrar-se la Diada de Catalunya, gairebé 10 anys després del moment més àlgid del procés i lluny també de la unitat dels partits independentistes, les entitats criden a la ciutadania a tornar a omplir els carrers. Les entitats independentistes han convocat manifestacions simultànies a Barcelona, Girona i Amposta sota el lema «Hi soc, hi som, pel present, pel futur, independència». I el CNI, la Guàrdia Civil, van advertir al govern espanyol i al Marroc sobre la possibilitat d'una entrada a Ceuta dies abans que es produís. Així ho apunten els informes desclassificats fets públics. Ahir la Moncloa puntualitza que els serveis d'intel·ligència no van emetre cap alerta formal sobre la magnitud d'aquesta crisi i el CNI ho admet. I pel que fa a les pluges de les darreres hores, el telèfon d'emergència 112 ha rebut 441 trucades que han generat 362 incidents arreu de Catalunya. Segons el balanç definitiu del CAT 112, el 76% de les trucades s'han concentrat a la demarcació de Barcelona. Les comarques amb més avisos han estat el Barcelonès, amb 156 trucades, el Vallès Occidental, el Baix Llobregat, el Garraf i el Baix Penedès. I pel que fa a la mobilitat, un accident a l'AP7 a Barberà del Vallès deixa un carril tallat sentit Girona, un altre a la Nacional 340 al Vendrell deixa la via tallada en els dos sentits de la marxa i també hi ha diverses averies, una a la C32 a Alella i dues més a l'AP7, una a Salt i una altra a Sant Sadurní d'Anoia, totes tres que deixen un carrer tallat. Pel que fa al servei ferroviari, queda aturada la circulació de trens de l'R6, de Ferrocarrils de la Generalitat, entre Masquefa i Piera per l'atropellament d'un porc senglar, i ja s'ha restablert la circulació de l'R3 entre la Garriga i Puigcerdà, que ha estat interrompuda per una incidència. i dos homes han quedat ferits, un d'ells crític, en l'incendi d'un habitatge a Tremp. Els bombers de la Generalitat van rebre l'avís passats 10:45 PM i fins al punt s'hi van mobilitzar 4 dotacions. En arribar van constatar que el foc havia afectat part de la cuina de l'immoble. Els efectius del cos van extraure un home que es trobava a l'interior i en paral·lel el SEM va activar també 3 ambulàncies i va traslladar 2 persones afectades a centres hospitalaris. Es tracta d'un home en estat crític que el van portar a l'Hospital Moisés Broggi i un en estat lleu que va estar, en aquest cas, al de Tremp. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
4: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.

0: Marta.
1: Ei, hola, com estàs?
0: Superbé, cada dia em sento millor.
1: I el secret?
0: Doncs ho tens ben a prop.
1: Sí?
0: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
1: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
0: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
2: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
3: L'Agenda, la vostra publicació mensual gratuïta amb tota la informació local d'Arenys de Mar. Descobriu les últimes novetats polítiques, socials, esportives i culturals, els articles d'opinió més interessants i tot el que passa a casa nostra. Podeu trobar-la als nostres punts de distribució habituals. L'Agenda, la revista d'Arenys.
4: La meva filla té problemes amb l'anglès. Diu que no li agrada i que no ho retén.
5: Doncs jo el porto a English Center i estic encantada. Ja fa uns quants anys que hi va, i ara resulta que és l'assignatura en què treu millor nota. Pensa en anglès, mira les pel·lícules en versió original. És increïble el canvi que ha fet. He confiat sempre en English Center. Té un equip de professionals excel·lents que porten més de 35 anys ensenyant i preparant per als exàmens oficials de Cambridge amb uns resultats excepcionals. A sobre, per als més petits, fan Magic Class, on els nens aprenen jugant, cantant, pintant i escoltant contes. T'ho aconsello 100%. Si la portes a Arenys de Munt, sona la Riera Francesc Macià 85 i has de parlar amb la Marina. I si la portes a Arenys de Mar, sona la Riera Parafita 72 i has de parlar amb la Lourdes.
4: Ah, doncs perfecte. Demà mateix hi passaré. T'hi esperem. English Center. Passió per l'anglès.
6: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
7: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material

0: ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
1: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
2: Descobreix els nous serveis de Maresmauto.
0: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
2: A Maresmauto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
0: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
2: Revisions multimarques sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
0: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
2: Maresmauto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
3: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
4: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
5: La ràdio, amb Josep Maria Cano.

0: Les 10 i 17 minuts, un quart i mig d'11 del matí. Som a Ràdio Arenys. Joan Major, bon dia, benvingut.
1: Bon dia, tio.
0: Com estàs?
1: Molt bé.
0: Escolta, a la gent del Mar Esport avui us fan la competència, eh?
1: No, per què?
0: Vosaltres que esteu acostumats a fer habaneres i concerts i sopars i festes, us foten un vespreig a la zona de la cofradia.
1: Però no té res a veure una cosa amb l'altra, eh? No, no? Nosaltres ja hem acabat la temporada.
0: Bueno, és el vespreig, adeu estiu.
1: Eh? Exacte.
0: Organitza l'Ajuntament això i la Diputació i, bueno, és un sopar i música en directe i, bueno, un disjockey. I tot, sí, i tot. Vull dir que una mica... Adeu estiu.
1: Tu, que ets el jefe del port.
0: Jo? Si no mano ni a casa meva, vaig a manar al port, jo. Què tal, Sebastià Gorriz? Bon dia, benvingut, Sebas.
2: Hola,
0: com
2: bon
0: estàs?
2: Dia, bon
0: com
2: dia.
0: Va això?
2: Bé,
0: hem tornat
2: de
0: les
2: viatge
0: vacances.
2: Ja,
0: home, clar, és que les... Ara, les vacances es fan tot l'any, tot l'any. La gent les fa a l'agost, però sempre hi ha aquí setembre, juny...
2: Bueno, els que estem jubilats, pues, tenim home, més marge per viatjar perquè podem escollir.
0: I procureu viatjar quan tothom està a casa seva. Eh?
2: Sí, bueno, realment és que és un luxe, no?, poder gaudir de puestos i de llocs que no hi ha molta gent.
0: Clar.
2: Jo he viatjat al setembre, que està molt bé.
0: Home, és el millor. Jo crec que és dels millors mesos per viatjar, eh?
2: No puc queixar-me, no.
0: Bueno, ara en parlem de viatges i de tot una mica. Carles Pérez, com estàs, com això?
3: Bon dia, gràcies.
0: Tot bé o què?
3: La fent.
0: Sí? Sí. Bueno, escolta'm, alertats, eh, tots. Ojo! Plourà, eh? Ojo! Ojo! Ojo, ojo! No, tot un país!
3: Jo com veig a l'Imma Soler i dic, ja no sap, pobra, quina cara posar.
0: A mi em sap greu. Jo sé que és amiga...
4: I disfruta.
0: Sí, sí. Jo sé que és amiga teva.
3: Sí, de fa molts anys.
0: Per tant, a casa la coneixem com la senyora aquella de la camisa blava i les ulleres, i que primer surt a dir-te que passarà una cosa, després surt a dir-te que, bueno, que vale, que potser no era tant, però que tal. A mi em sap greu, però sí, sí. I a més, que se'ls ha mogut la tempesta i ara tenen emprenyats els del Baix Llobregat i els del Penedès i els de la Garrotxa,
3: que no
0: i els que no els van avisar. Vull dir, és tetelita.
3: En parlarem,
0: Xavier. Ara en parlem. Xavier Fabré, bon dia, benvingut.
5: Bon
0: com
5: dia.
0: Estàs, Xavier? Com
5: va tot? Molt bé, anem fent, sí, sí.
0: Amb temes, hi ha algun tema que he preguntat per allà i ja em donaran respostes, ara hi he pensat, però bueno, ja explicarem quan la tinguem, coses de la dependència, aquestes històries que sí que
5: hi estem treballant.
0: Que hi estàs treballant, o que hi esteu treballant, o que estan a l'ànim. Jo ho he començat, i mira, lliga molt amb qüestions, amb el tema de l'autobús aquest que... aquesta cosa que hem vingut a presentar aquí amb bombo i plateret, i que al final és l'ampliació dels horaris que van del bus que va a l'Hospital de Mataró. És a dir, que han posat 6 freqüències més i ja està. I hi ha la foto dels alcaldes a l'autobús, de tot, ara els regidors, allà amb el paraigües aguantant...
3: La poca pluja d'ahir.
0: La poca pluja que hi havia. L'autobús a damunt de la zona coberta de la Riera, on no hi poden haver busos, però és igual, com que ho fa la pròpia administració, doncs ja se le permite.
3: Bueno, escolta, quan passa el camió que porta el contenidor aquell tan gros de...
0: Hòstia, sí.
3: Perdó. Jo em ginyo.
0: Sí, va. Allò pesa un d'allò. I després... que jo avui recordava que és l'ampliació d'un autobús que ja existia, amb alguna parada més, però que en cap cas és ni l'autobús a Can Ruti, com s'havia demanat, ni l'autobús a Barcelona, com també s'havia demanat, ni una millora més enllà del que és estrictament normal, que és que la gent pugui anar a l'autobús a l'hospital també per la tarda, que és una cosa com bastant lògica. I hi ha una altra cosa que també volia comentar, i és que una de les millores de l'autobús és que el servei es prestarà amb un autobús de pis baix més accessible per a les persones amb mobilitat reduïda i aquelles que tenen dificultats per pujar els vehicles. I que aquesta és una millora que s'ha acordat amb l'empresa Segalés. Mm. Però no fa molts anys que això ja hauria d'estar adaptat.
5: A veure, jo precisament, com vaig assumir l'abril com a defensor de la ciutadania, vaig fer el traspàs amb la Teresa Verdura, que havia treballat molt aquest tema, i bueno, jo he obert expedients nous, però en tinc 4 o 5 que he heredat de la Teresa i que estic treballant. I aquest n'era un. I llavors, Clar, aquí hem de pensar... Bueno, jo haig de començar dient que hi ha temes que no em pertoquen directament,
0: sí.
5: Perquè,
0: sí, sí.
5: Perquè a mi és la relació doncs, amb l'Ajuntament, i quan és Generalitat ja no. El que passa que, a vegades, hi ha coses que afecten tant... I que d'alguna manera també vas de bracet amb l'Ajuntament, perquè també estan d'acord, que, bueno, que també et mous, no? I com que tens l'inèrcia de fer gestions, doncs també fas aquest.
3: I estàs motivat, eh?
0: Sí. Diguem-ho tot. I
5: ahir, per exemple, em vaig traspassar un a la síndica de Greuges, amb qui ens hem de veure un dia d'aquests, perquè és de Catalunya, el que passa que jo ja he fet una sèrie de passos, no? Però al final dius, bueno, és que és cosa teva, aquí ho tens, i jo, evidentment... El tema de l'autobús... És que aquí hi ha tres temes d'autobús. Dos que vam anar a la sindicatura, el defensor d'Arenys, que era el de la recollida de signatures per anar a l'hospital de referència, que és de Can Ruti. Mm. I després hi ha un altre que també s'està movent, que és l'autobús a Barcelona. Mm. I llavors hi havia aquest, que tenia les seves queixes, perquè era un autobús doncs, que va a l'Hospital de Barcelona, de Mataró, però no sempre anaven amb autobusos doncs, adaptats. No? Mm-hmm. I a més hi havia la queixa de que en horari de tarda no hi havia transport, i llavors cada vegada hi ha més serveis que es fan a la tarda o necessitats d'haver d'anar a l'Hospital de Mataró a la tarda. Per tant, ara el que s'ha aconseguit doncs és que a la tarda doncs, hi també hi hagi un horari per agafar, per anar i tornar de l'Hospital de Mataró. En quant a l'adaptabilitat, jo vaig fer una gestió i jo em vaig posar en contacte amb la Generalitat i vaig demanar el contracte de la concessió a l'empresa Segalés, que el volia llegir, a veure què deia, no? I de passada que m'expliquessin el tema de l'adaptabilitat. Clar, si jo haig de fer cas de la resposta que em varen donar, doncs Segalés està complint... O sigui, el que diu la norma, no sé on està escrita, però la norma que em van dir és de que tots els autobusos interurbans han d'estar adaptats en un 80%, en un 80%. Les empreses que té la concessió doncs, han d'arribar a un 80% d'adaptabilitat dels seus autobusos.
0: Sí.
5: I que Segalés, em sembla que em van dir que estava, a part de la memòria, no sé, el 90% o tal, no? L'altra cosa que pots dir, bueno, un autobús que justament va en un hospital, potser s'hauria de mirar de fer el 100%, perquè és més fàcil que la gent, els usuaris, tinguin necessitats d'adaptabilitat. Bueno, i és un tema que jo encara no he tancat, vull dir, estic content, doncs, de que ara hi hagi més la línia s'hagi ampliat amb horari de tarda, però hem de fer un seguiment, i aquí, doncs, bueno, jo haig de treballar-ho, però també animo la gent, els usuaris, que m'informin a veure si realment l'empresa compleix amb l'adaptabilitat dels seus autobusos, perquè, si no, continuaríem insistint en el tema.
3: Ja. Deixeu...
0: Sí, faig un molt breu, eh? Les normes d'àmbit estatal que obliguen a que estiguin adaptats són la 1544 del 2007, que regula les condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació del transport per a persones amb discapacitat, el Reial Decret 193/2023, que reforça l'obligació d'accessibilitat universal en serveis públics i privats, que el tinc aquí davant obert i no és... Bueno, no llegir-lo, és molt llarg, i a Catalunya hi ha el Codi d'Accessibilitat de Catalunya, Decret 2009/2023, que estableix els requisits tècnics per a espais públics, edificis i mitjans de transport, incloent adaptacions físiques, sensorials i cognitives que han de tenir les d'allò. Vull dir que segur que tal, però que, bueno, que això fa molts anys que hauria de ser,
5: ser
0: així.
3: El problema d'aquestes històries són que quan surt la normativa, els autobusos que estan funcionant en aquell moment doncs segurament no estaven adaptats o molt poc adaptats, i a mesura que es van renovant les flotes, doncs es van adaptant. Per això sí que quan compren un autobús destinat exclusivament a ús urbà, doncs l'adaptabilitat hi és. El que passa és que un autobús té una vida una mica més llarga que un turisme normal, i això és habitual, val molts diners un autobús d'aquests, i més ara que amb totes les condicions que tenen de tenir són cars. Què fan les empreses? Si t'ho dic, perquè jo havia treballat amb una. Normalment tot el que compren nou ja ve adaptat, perquè clar, seria una tonteria no fer-ho, perquè normalment tots els plecs de condicions de tots els contractes ja, i totes les normes ja obliguen. El que passa és que moltes vegades en les línies més petites o quan falta un autobús de línia que està adaptat i que té de fer la revisió o així, el substitut, que és el més vell que tenen, que és el que tenen de recanvi, doncs a vegades no està adaptat. I per això s'ha de fer el seguiment a veure què. Però és complicat que les empreses... Clar, si el contracte deia el 80% i estan fent, ells diuen el 90%, el 90% globalment.
5: Sí. Sí, sí,
3: globalment.
0: Clar, clar, clar.
3: La línia aquesta és una línia petita que no està tot just que fa 3 anys que està funcionant o 2 anys i mig, una cosa així, no?
5: Sí, sí.
3: Doncs és normal que posin els vehicles que ja tenien, que estan destinats amb això, i que els vehicles de recanvi que tenen, doncs segurament no són els que no estan adaptats. Jo no és excusa per ningú, és només una qüestió de diners, també. És allò que dius, què fem, no? O sigui, el que tinc és això, tenim d'arribar fins aquí, doncs normalment totes aquestes normes que s'has explicat també donen terminis per fer-ho, per adaptar. No pots agafar una flota, és igual que els camions de bombers. Tu no pots dir, vaig a comprar un camió de bombers. No, els tenen de fer. I necessites 2-3 anys per fer-ho. Imagina't una flota d'autocars.
0: Sebas, no sé si amb això vols alguna cosa o...
2: No, bueno, és que el que diu Carles, que al final són... que suposo que també l'administració dona subvencions i ajuda a les empreses a poder modernitzar una mica el parc. I que sí que és veritat que els autobusos tenen més vida que un cotxe normal, però tenint en compte les necessitats actuals de la gent a poder desplaçar-se a hospitals i centres, i que hi ha molta gent que té problemes de mobilitat, pues crec que bueno, ja entenc que les empreses són molts de diners, però així com mateix a l'administració en altres coses exigeix que el material estigui a l'alçada de les circumstàncies, en aquest cas les empreses també haurien de fer aquest esforç, perquè al final no oblidem que aquestes empreses donen un servei a la ciutadania, i avui dia el servei a la ciutadania és que la gent se pugui desplaçar tingui el que tingui, l'enfermedat que tingui, i més si va a un hospital encara més.
0: Clar.
2: Els autobusos que fan servir haurien d'estar adaptats al 100%, que sabem que és una autovia, però és que estem parlant que autocars, o sigui, autobusos que tenen molta vida i que no estan adaptats i que falten molts anys. Llavors, per bé, o l'administració, el que sigui, hauria de facilitar...
5: Això em fa pensar en temes que tu, Carles, domines perfectament, i és amb el tema dels edificis, eh? Vull dir, clar, l'accessibilitat d'un edifici... Clar, avui, si tu vols muntar un ajuntament a Arenys, doncs l'edifici haurà de ser accessible, adaptat a tothom... Clar, el que tenim no ho és. Quants anys fa que tenim aquest... Quants anys fa que hi ha normes d'accessibilitat? Vull dir, que clar, posar-te al dia costa molt, però jo penso que aquí falta sensibilitat a l'administració, eh? No dic a l'Ajuntament d'Arenys, a l'administració pública, general, falta sensibilitat a la dir, molt bé, aquest edifici no és accessible pels bombers, per exemple. Però, escolta, teniu uns anys per poder-ho adaptar, perquè no pot ser que in eternum, com que això es va fer el seu dia, doncs no. I en els autobusos potser és més fàcil que un edifici, evidentment.
3: Els períodes de...
5: El període no cal que sigui tan llarg, però també s'hauria de fer, no? I clar, jo ara no recordo si la licitació d'aquesta sexta línia fins a Mataró a l'hospital, no sé si és del 2021, vull dir, no fa tants anys d'això, ara parlo de memòria, eh? Per tant, bueno, vull dir que hi ha un temps per poder-se adaptar i d'això.
3: Estàs parlant del que és la norma bàsica d'edificació, que a més ha sofert, des que jo la vaig estudiar en el seu moment, ha sofert moltes modificacions, millores, fitxes tècniques que determinaven coses que no estaven prou a la llei, i que, clar, que això sí, obliga a qualsevol modificació. Per exemple, si vols fer una obra a l'Ajuntament,
0: sí.
3: El que facis té d'anar d'acord amb la norma, o sigui, no pots... No, com que aquí l'edifici... No. Això passa amb les cases antigues. Vols fer qualsevol història i necessites adaptar-te. El que modifiques ho tens de fer dintre de la norma, no? I aquest és el problema. Els autobusos és diferent, una mica diferent en aquest sentit, perquè la vida no és tan, no és tan llarga. I em consta, perquè jo en el seu moment quan vaig començar a fer, nosaltres treballava a l'empresa Cases de Mataró, que ara és Noventis, i vaig estar treballant més de 20 anys en allà, i vam començar a fer la línia de Bellaterra.
0: Sí.
3: I anàvem amb autocars de dos pisos. Mm-hmm. Els autocars de dos pisos, asseguro que no estaven...
0: No estaven adaptats per res, clar.
3: Però quan jo vaig marxar ja començaven a venir tots els autobusos... però són empreses que treballaven tant en discrecional i urbà, o regular i discrecional, i a vegades quan el regular fallava, no tenies prou autobusos, tenies de posar un discrecional, i aquests moltes vegades no estaven adaptats. Mm. Per això dic que és el problema. Però clar, ja fa molts anys d'això, hi ha hagut molt de temps per adaptar-se, però clar, un autocar d'aquests pot durar 20 anys tranquil·lament.
0: Jo crec que aquí hi ha un element... i no es pot comparar, però malauradament això al ciutadà no li expliquis, no? És a dir, que és, tu veus Barcelona o Badalona i veus els autobusos i veus que estan adaptats, veus que tenen plataforma baixa, veus que si cal arribes a la parada, el conductor, el xofer, el bascula i tu et puges amb la cadira de rodes. A més, el transport públic per la gent gran és gratuït, quan es jubilen tenen la targeta rosa i tal. Clar, al final, la televisió, internet, la família, ens acaba explicant, no, escolta, no, aquí ve l'autobús i bascula. I, en canvi, tu vas a l'Hospital de Mataró i el teu ni bascula, ni té la rampa, ni, a més, et foten 3 euros, i, a més, no sé què, i, clar, al final, i jo entenc això, però l'Ajuntament de Barcelona mira pels, i el de Badalona mira pels seus veïns. Per nosaltres, qui mira? No? L'Ajuntament d'Arenys. Oh, és que l'Ajuntament d'Arenys és pobre. Molt bé, doncs hi ha una diputació. O sigui, hi ha, ha d'haver un ens que iguali almenys els serveis bàsics de tots els ciutadans, no? Mm-hmm. L'accés al transport públic, l'adaptabilitat dels edificis, que no els que són... No sé, l'Hospitalet té més pasta que Arenys, evident, per tant, li és més fàcil.
3: El que s'hauria de saber també, suposo que ell, en Xavier, deu tenir les dades, són l'ocupació. De la línia està funcionant bé, suposo. Mm-hmm. Perquè jo, clar, surten des d'aquí la major part de la gent, sempre hi ha gent per agafar-lo, i ve d'Arenys amunt, hi ha parades, dues o tres parades, i veig que cada vegada hi ha més gent. Mm-hmm. I la veritat és aquesta, que per la tarda també hi ha servei. Mm-hmm. Potser hi ha el 50% del servei a l'hospital, vull dir que... Però que també n'hi ha, i si vas a fer una visita, inclús, moltes vegades no pots. Sí, però sí. Hi ha serveis com és radiografia, dos tags...
0: Sí, que això, és per la tarda.
3: I els caps de setmana.
0: Sí.
3: T'envien a les 11 de la nit a fer un tag.
2: Aquest bus petit quan comença? El dia 14?
0: Sí.
5: El 14 dia comença l'horari de tarda, diríem.
3: Molt bé. No, això està bé, vull dir, mica en mica. No pots fer demanar hora tot de cop. Ara, has de controlar que, efectivament, si entra un autobús nou, doncs que sigui...
5: I això que apuntaves, l'altre dia ho escrivia, no? Jo trobo que a l'administració li falta sensibilitat. Li falta sensibilitat. I llavors, no pot ser que l'administració actuï a reacció. Jo sempre dic que les persones no són participatives sinó són reactives, no? I però que l'administració també sigui reactiva no pot ser. I llavors què passa? Que clar, que deies, un Barcelona, un Badalona, clar, allà la reacció és més potent que la que pugui fer Arenys, no? Per tant, potser sí que es mouen més a base de la pressió que reben quan hi ha més gent. I no perquè hi hagi més gent, més volum de gent, més quantitat de gent, les coses han de funcionar millor. Perquè encara que només hi hagi un vilatà que afectat, doncs se l'ha d'atendre.
3: No? Un incís.
0: Quin?
3: Parlant de Badalona, Barcelona, i penseu que en allà hi ha una ente que es diu Entitat Metropolitana del Transport,
0: sí.
3: Que és la que
0: paga.
3: Cuidado, dintre de l'administració de l'àrea metropolitana de Barcelona, l'entitat metropolitana de Barcelona és una de les que té més poder i abarca fins a, em sembla que fins a Mataró. i agafa tots els municipis aquests tan importants i tots els autobusos urbans i així ens estan connectats gràcies a l'entitat metropolitana. Ho dic perquè nosaltres, quan treballàvem a Mataró, ens van incorporant allà i els que manaven eren els que estaven a l'entitat metropolitana. No manava ningú de fora. La Generalitat no feia res.
2: Ampliem l'àrea metropolitana.
3: Jo ho dic perquè quan s'ha sortit el tema de les subvencions i així, i cuidado, que l'entitat metropolitana és... Clar, quins municipis té? Hospitalet, Badalona... Doncs aquests aporten molts diners a l'entitat metropolitana.
5: Aquí ens hem de refiar... I ara em puc crear enemics, però clar, es va fer... Doncs es van recuperar les comarques i és clar, la majoria de comarques, com a institució, els consells comarcals, vaja, doncs funcionen com funcionen. Tenen les competències que tenen i els recursos que tenen. Llavors, és una mica com un pedaç, un quedar bé. Mira, tenim unes comarques, perquè el nostre país es divideix en comarques, i cada comarca té el seu consell, cosa que no passa al barcelonès, per exemple, no? Perquè tenen l'altre que funciona. Clar, i això s'ha treballat poc. Clar, a nivell, per exemple, d'un Arenys, hauríem de dir que potser ens podem refiar poc de... Ja, sense criticar el Consell Comarcal de Maresme, però que ens podem... Perquè té el que té i el que pot... Potser ens hem de refiar més de la Diputació de Barcelona, que allà hi ha diners, hi ha recursos, i tant a nivell tècnic, de suport tècnic com suport econòmic, doncs aquí es pot treballar, i segur que els ajuntaments de la província doncs, ho aprofiten, no? Perquè tots ho hem fet.
3: Si em preguntes a mi, diries que el Consell Comarcal ja
5: tanquessin. Clar,
0: ja hi som, eh?
3: No, és veritat, a veure...
0: No, és un tema.
3: A l'hora de la veritat, què coses tramita el Consell Comarcal? Ben poques.
5: Sí, fa coses, sí que té estrami. Per exemple, tot el tema... De serveis socials i tot això, la dependència i tot això, que tot la relació que té la Generalitat amb municipis, amb Mataró serà una relació directa, però amb Arenys a través del Consell Comarcal. Llavors, vull dir, tenen aquestes funcions, però clar, no vol dir que tinguin grans recursos i grans possibilitats, gran poder. Simplement que fan de com coordinen tots els petits pobles.
3: Estem duplicant oficines i mitjans.
5: Que l'altre tema que podríem... D'això, que també és molt arriscat, perquè en Roca, en Junyent, ja es va picar els dits, és amb el tema dels municipis, que tenim 900 i pico de municipis de Catalunya, i que potser l'estructura hauria de ser diferent. Però, esclar, ningú vol perdre allò de dir que jo he nascut a... No sé... Sí.
0: Bueno, és que aquest és un tema...
5: Però és un altre tema de dir... Clar, perquè un ajuntament petit té pocs recursos i les necessitats d'un poble petit són les mateixes que les d'un poble gran.
3: Bueno, però ja tenim, ho has dit tu abans, ja tenim la Diputació que té més poder. Doncs si
5: s'ha de treballar.
3: Clar, la Diputació permet, tindria que ser, i que la Diputació, la de Barcelona, té molts diners, però que té l'entitat metropolitana, que és un...
0: L'AMT, sí, sí.
3: És un...
0: L'AMT, sí.
3: Sí, l'AM. Sí. L'entitat metropolitana de
0: transport.
3: De transport, però l'entitat metropolitana en general.
0: Mm. Sí, sí, sí.
3: Que generen, per exemple, jo tinc una amiga que està treballant en un ajuntament i porta medi ambient, el tema de les brosses també està en l'entitat metropolitana. Clar, funcionen d'una altra manera, no? Vull dir que en aquest cas la Diputació sí que es podria dedicar més a les poblacions i l'entitat metropolitana que generi el que és la... Que s'estava parlant fa poc, si no me'n recordo malament, d'ampliar-la.
0: Sí, sí. Bueno, volen fer-la arribar fins a Mataró.
3: Exacte.
0: L'àrea metropolitana, l'entitat metropolitana de l'àrea metropolitana, sí, que s'ampliï.
5: Volen agafar,
0: Vilanova, Vilanova, Granollers, Mataró...
5: Aquests que no
0: hi són. Aquí una mica i...
2: Potser el problema és que hi ha moltes administracions.
3: Per això deia jo que el Consell Comarcal...
2: Una ventanilla única d'administracions. Vol dir que si algun ajuntament té una necessitat, no caldria anar ni a la Diputació ni al Consell Comarcal, sinó que hagués una, com una ventanilla única, que algun ajuntament, una administració pogués anar. Me fa falta això i me fa falta en aquests recursos. I aquesta ventanilla única s'encarregués de coordinar totes aquestes administracions per donar els recursos a l'ajuntament. Per ciutadà. I això exigiria molt.
5: Sí. A nivell de ciutadà això ja existeix, perquè...
2: Sí, a nivell de ciutadà, sí.
5: La llei de 39/2015, vull dir, és clara en aquest nivell, no? L'altra cosa és que funcioni. I aquí, doncs, jo hauria de treure un tema que és important. Per què? Perquè no està funcionant per manca de sensibilitat de la Generalitat, perquè, en aquest cas.
2: Sí, bueno,
5: Però vull dir que això existeix.
2: I de les administracions també.
5: I a nivell de finançament dels ajuntaments, aquest és un tema que arrosseguem de fa molts anys. Molts anys. Els ajuntaments estan mal finançats. I són... Els ajuntaments han de donar la cara a molts conceptes que no són de la seva competència, però que se'ls troben a sobre. I que han de donar la cara. Llavors, però això ja és una cosa que és per llei. Això s'hauria de canviar, la llei de finançament de l'administració pública, i finançar millor els ajuntaments. Aquí jo em vaig pensar fa uns anys que quan el govern estatal o la Generalitat hi entressin gent de l'àmbit local que havien entrat pujant, que la sensibilitat d'ells canviaria tot, però no s'ha canviat res.
2: No.
5: O poca cosa.
2: El secret està és que un ajuntament no pot escorrir el bulto, diguem. No és cosa meva, o sigui, l'Ajuntament està directament relacionat amb el ciutadà.
3: Te dona la cara.
2: Dona la cara, no pot dir, és que això no és meu,
0: sinó
2: mirarà de buscar solucions per anar al lloc que ha d'anar, a l'administració que ha d'anar, tocar la porta i dir, escolta, me fa falta això. I es farà un seguiment. Què passa a les administracions que estan per sobre? Que les igual. Perquè no, com no és competència meva, aneu a l'Ajuntament. Sí, al final tothom se va tirar les coses de sobre, se va treure les coses de sobre. Llavors, si hagués, si ho torno una altra vegada amb la idea aquesta, si hagués una administració que fos a la ventania única, que al final l'Ajuntament toqués a la porta i dius, escolta, mira, tinc aquest problema amb el meu ajuntament, me falten recursos, me falten... I aquesta administració diguessis, bueno, no et preocupis, jo m'allugaré totes les demás i tindràs aquests recursos. No sé d'on es treure, però seré jo, no l'Ajuntament.
5: Però el problema és
2: que aquesta feina l'està fent l'Ajuntament ara. Sí. Tinc un problema, però tinc 30 administracions que tenen competències amb aquest problema.
5: Jo l'altre dia deia amb uns, l'ACA està pendent a veure si la riera està, la sorra està buida o no, però sí que en aquest merder de pluja que ha de fer aquest dimecres ens afecta? No. Qui ho pateix? L'Ajuntament. I una vegada que l'Ajuntament va treure la sorra, li van clavar una multa.
0: Sí, senyor.
5: Dius, no anem bé.
0: Bueno,
5: I aquí en anys què passa? Que hi ha l'ACA, que hi ha carreteres, que hi ha costes d'estat, costa de la Generalitat, hi ha ports... hi ha DIF, hi ha Renfe...
3: Tothom mana aquí, tothom mana.
2: Demana autorització...
3: I ningú paga.
0: Mira, ahir em deien un merder d'aquests, però que és molt divertit. Tema... ahir surt el regidor d'Esports i diu no, fotrem aire condicionat al pavelló esportiu, perquè com que s'han queixat 120 usuaris i tal, i fa molta calor, posem aire condicionat al pavelló esportiu. Molt bé. I surten
3: uns... Que en tenen una part.
0: Que en tenen una part. Bueno, falta la sala.
3: Falta una sala.
0: Sí, la gran aquella. Bueno, és igual. Vale, posarem això. Molt bé. Clar, i surten alguns pares dels centres educatius i diuen, hòstia, un moment, perdonin, i els nostres fills? O sigui, i les aules dels nanos? Ho dic perquè aquests tios al final van a suar, que els nostres van aprendre. Bueno, ja tenim un problema, clar, que si l'institut, que si l'institut és de la Generalitat, que si l'alcinera no és ben bé de l'Ajuntament perquè es va fer, però fins d'aquí 20 anys no ho serà, que si el Maragall sí, però com que és manteniment, però això no és manteniment, però sí que...
3: És inversió... I...
0: Total!
2: Es perda.
0: Els nanos, al final de tot, és els nanos i els mestres... sense aire condicionat a les aules. Jo crec que agafen...
3: Hi ha una diferència,
0: És el que no
3: tu vas al pavelló, pagues,
0: Bueno, perdona. L'educació també la pago,
3: Ja.
0: Quan la vaig pagar, quan la vaig aprofitar, i la pago ara, que ja no l'aprofito, però perquè l'aprofiti el meu veí.
3: L'altre ho pagues dues vegades, pels impostos i pels d'això. Suposo que el problema que tenen en allà, a part de la sala de fitness que faltaré, jo soc usuari, és un tafan, hi ha una part que utilitzen directament des del Servei Municipal d'Esports,
0: sí,
3: que fan una activitat per la gent gran, i ho fan en un pavelló que és el del patinatge, que és aquell tan gran.
0: Sí.
3: I en allà fot una calor que te cagues.
0: Vale.
3: Encara que sigui pel matí només, fot una calor que te cagues. I suposo que...
0: Deu anar per aquí el tema.
3: aquest sí que no paguen res. Sí. Aquest és un tema...
5: Perquè hi ha una part que en el procés de pressupostos participatius va sortir escollit un canvi de maquinària i d'adequació d'aquesta sala que diríem la municipal, i deu ser aquesta. Jo no hi he anat, però no sóc usuari.
3: És un tema de climatització, a més a més, inclusiu... Fa poc, que en aquesta, aquest va ser el pavelló que va quedar sense teulada tot un estiu.
0: Sí, sí, sí.
3: Us en recordeu,
0: sí,
3: no? Sí, se'n va endur el Glòria, se'n va endur la teulada i van estar a la feina. I quan la van refer, em sembla que l'aïllament és el mateix. No el van modificar.
0: El fet és això, no? És no? L'administració, no? És que nosaltres no podem, no, perquè no sé què. Bueno, escolti, és que al final, sap, jo pago igual. És a dir...
3: El problema és que després ho pagues dues vegades.
0: Posin-se d'acord vostès.
2: El problema és aquest. El problema és que el ciutadà paga impostos i vol solucions. I per l'entresís aquesta que tenim de les administracions, mai arriben, o si arriben, arriben tard. Per què? Que hi ha aquests són meus, de l'administració aquesta, l'altra hem de fer un ple d'un concurs i no arriba, i això triga set mesos, un any, dos anys, i mai arriba. I llavors al ciutadà que l'expliques. Si al final estàs pagant uns impostos per tenir uns serveis, i al final dius, bueno, que sigui qui sigui, però que m'ho facin. Llavors, per què va tan lent? Pues per el problema de l'administració, del funcionament de l'administració en aquest país, que va molt lenta, que són molt garantistes i que per fer qualsevol cosa fa falta fer 50.000 plecs, anar a concursos, anar a no sé què, i si això que se demana no és que l'Ajuntament sigui el competent, pues, oye, no, pues això ha de ser la Diputació, o ha de ser el Consell Comarcal, o ha de ser la Generalitat.
5: Jo torno amb el tornant del finançament. Els ajuntaments estan mal finançats. Si tu estàs en un poble, en una ciutat, que tens un polígon industrial farcit d'indústries, que tens hotels perquè hi ha un turisme, doncs, copeta, tal, clar... Si tu mires els pressupostos municipals, el percentatge més alt és dels ingressos és els propis de les taxes i impostos que municipals que estàs pagant. Clar, si tens això, aquestes, moltes empreses, moltes indústries, moltes hostals, hotels i tal i qual, doncs aquell municipi sí que també tindrà molta despesa, però tindrà molts ingressos. Si t'has de refiar només dels 4 duros que replegues a casa i del que et ve de la supramunicipal, de Diputació o Generalitat o de l'Estat, és quan vas coix. I aquest és el problema. Si no financem bé els municipis, hi haurà sempre problemes. I el que dona la cara és el regidor, l'alcalde de Torn, que és el que es troba amb el veí a la cantonada de casa seva.
2: Perquè al final el ciutadà està pagant imposts a l'Ajuntament, però també està pagant impostos a la Generalitat.
5: D'aquí plora la crida.
2: Clar, sí, al final, dius...
5: És que a nivell de Catalunya estem reclamant un millor al finançament, perquè hi ha impostos que se'n van allà i no tornen. Clar. Doncs el mateix a nivell local, clar, ens està passant.
2: El mateix, però llavors hem de arreglar tot això, perquè al final
5: però no...
2: Nosaltres paguem impostos a la Generalitat, paguem impostos...
0: Per fer-se, sí, però i després falta també que jo crec que els polítics siguin transparents. Poso un exemple que he posat aquesta setmana, Vaga de mestres. 6% del producte interior brut a educació, que és el que diu la LEC, que la va aprovar tothom. D'acord? El 6% del producte interior brut de Catalunya és el 52,7% del pressupost de la Generalitat. És a dir, dades del 2025, És a dir, si hem de posar el 6% del PIB de Catalunya a educació, hem d'agafar el 52% del pressupost total de la Generalitat i dedicar-lo a educació.
3: Impossible.
1: No pot ser.
3: Ho vaig sentir també, vale. Això, i vaig quedar...
0: Pues,
3: no anem bé.
0: Expliquem-ho. Primer, els mestres que ho reclamen ho saben, i saben que és impossible. I els polítics que ho van signar i que estan... també ho saben. I tampoc ho expliquen, i al final algú que ho expliqui.
3: Diàleg de sort, em diuen, això.
0: Però algú ha de sortir i dir, mirin, és que mai arribarà. O sigui, és que això no ho aconseguirem mai, perquè si fotem el 52%, amb l'alta 48 no podem fer educació, justícia, carreteres, vies de tren, benestar social...
5: I ara a partir d'octubre, vaga de metges. Clar, perquè l'altre tema, com està el tema de sanitat.
0: Clar, llavors, bueno, que s'expliqui què passa amb no? aquesta sensació que dius tu.
2: Se passa perquè a vegades molts d'aquests diners se'n van per coses que potser farien falta aquí. I perquè són molt solidaris, però després aquí no arriben. No sé si m'explico.
0: Sí, però jo també me'n vaig amb una altra banda. Sí, però mira, Andalusia, per exemple, que és un dels llocs on reben diners nostres, d'acord? El gimnàs desgrava. Si tu pagues un gimnàs, com explicava en Carles que tal, el gimnàs desgrava.
2: Pues això, aquesta diferència entre comunitats, ¿vale?
0: És a dir,
2: al final és perquè hi ha una diversitat de normes que permeteixen que cada comunitat tingui les seves pròpies. O sigui, el tema, per exemple, de les herències.
5: Buah.
2: A Madrid funciona d'altra forma, aquí paguem més, sí. Aquí sempre paguem més. Jo, no sé, al final dius, la culpa la tindran els de fora, perquè aquí sempre estem pagant més. I el nivell de serveis és el que diem. Mira, si jo estic pagant i senta cada any, aquests diners, part d'aquests diners se'n van cap a Madrid o cap a un altre lloc. Pues jo vull tenir els mateixos serveis que tenen a Madrid o tenen a Barcelona o tenen, perquè jo estic pagant igual que el que viu a Barcelona.
0: Sí, sí.
2: Entens? Llavors, això que no m'expliquin que és... No, perquè, clar, la Diputació aquí, el Consell Comarcal no té... A mi no m'expliqueu res, jo estic pagant igual. Mm-hmm. I vull la sanitat igual, vull l'educació igual i vull els serveis igual.
0: I que la renfa funcioni. Entens?
5: L'ideal seria una mica...
2: A mi no fan cap rebaixa.
5: L'aplicació de l'ordinalitat, que tant se'n parla a nivell de comunitats... Correcte. Doncs també a nivell local, no? De dir, si som un poble que portem molt de diner, doncs que reverteixi igual, no?
2: Exactament.
5: A aquest nivell. Va ser que és una mica una utopia dir això, pensar això.
2: No, és una utopia, estic d'acord.
5: Clar.
0: Sí. No. A veure, Joan.
1: No,
0: digues. No.
1: Passa per moltes mans els diners i masses mans sempre se'n perden. Mm-hmm. És així.
3: Sí, no tanquen bé la mà i s'escorren.
1: No, sí, se'n van.
2: Se'n van. Sí. Jo t'he dit perquè per dir alguna cosa, jo què sé... Mm. En cooperació, els ajuntaments tenen cooperació en tot arreu, a Centroamèrica, amb no sé què pobles de l'Amazones, i dius, vale, està molt bé, quan te sobren els diners, cooperes i dones diners a la gent, però quan no tens diners, o sigui, és com si tu a casa teva, que vas amb un sou i guanyes 1.200 euros i arribes justet al final de mes, te dediques a sobre a ajudar el veí perquè tingui un plat de menjar a la taula. Si tu li dones, tu treus de tu. I al final el que no arribes és tu. Llavors, què ets el primer, tu o la resta? Perquè hi ha cooperacions, que jo sento per la premsa, que
0: sí,
2: dius...
0: Sí, però...
2: Per a que... les vírgenes de no sé què, escolta, o per a que les dones del Perú siguin...
0: Sí, però...
2: Hòstia,
0: però,
2: no sé.
0: Però la cooperació... No sé. Ara entraríem en un carrer, en un camí pantanós, però... I per què a Extremadura sí? I per què a l'Aragó sí? I si ho fem d'una altra manera, I per què des de Barcelona s'ha de tenir cooperació amb... M'invento, que no sé si n'hi ha. Amb Puig-reig. Per què els d'Arenys hem de col·laborar amb els de Caldetes?
2: Sí, però...
0: Si comencem a establir topalls, on el posem, el topall?
2: Escolta'm una cosa. Mira, el topall, jo t'ho dic. Tu on pagues impostos? Tu estàs pagant impostos a l'Estat. Per tant, o sigui, tu pots exigir que l'Estat sigui igualitari i que tothom tingui per menjar, perquè tu estàs pagant impostos a Madrid.
0: Sí, però també...
2: Però tu no pagues impostos al Perú, ni al Marroc, ni a Argèlia. Aquest diners no torna.
0: Perdona, però sí que estic pagant impostos a Europa. No?
2: Bueno,
0: Europa pot tenir uns interessos amb Marroc, o pot tenir uns interessos amb Grècia, o pot tenir uns interessos amb Perú, amb què ha signat un Mercosur.
2: Escolta'm una cosa, si tu pagues impostos, al final, el ciutadà de peu paga a l'Estat.
0: Uh-huh.
2: I l'Estat pagarà a Europa, bueno. Però tu, com a ciutadà del país, dius, jo vull tenir tot el hotel de Barcelona que vingui en autobús per portar-me a l'hospital i que tingui una plataforma que jo pugui anar. I no em diguin, és que, clar, és que el pressupost aquí no arriba, o és que, clar, no, escolta, jo vull anar a l'hospital perquè no puc caminar i vull pujar en un autobús. Que l'Estat s'espavili amb Europa. Però tu pagues a l'Estat. Entens? El dia que paguem a la Generalitat, li exigirem el mateix a la Generalitat. Que sigui ells que posin les coses a sobre la taula. Ara, si tu pagues o dones diners a Guatemala, per dir alguna cosa, Guatemala no te'l tornarà. I Guatemala no col·laborarà amb el teu benestar.
5: Jo penso que hem de ser molt crítics als ciutadans, exigir això que estàs dient, Sebas, però hem de ser ho hem de fer-ho bé, ben fet, perquè a vegades cridem molt, però no perdem 5 minuts a escriure una instància o un escrit, no a l'Ajuntament o a la Generalitat o a la Diputació, exacte. Vull dir que està molt bé que a vegades diem per les xarxes, però ostres, si posem-nos en sèrio a fer la reclamació, l'exigència, perquè és la manera, no és que t'ho solucionin, no. Però és la manera d'encarregar les coses en aquest nivell, per fer obrir els ulls, perquè si no tot queden amb clams del desert, no?
2: Però al final és el que he dit abans, o sigui, al final hi ha estem tancats les administracions per donar solucions a la ciutadania, perquè a l'Ajuntament, per dir alguna, l'administració local ha de tocar moltes portes per poder optar a uns diners per solucionar un problema de la ciutadania. Llavors, a vegades, tocant portes, te perds, perquè això no toca aquí, això no toca allà, i l'Ajuntament va capir que si la Generalitat, que si l'Estat, que si no sé què, no... Que hi hagi alguna persona o alguna administració que digui, no, dona'm a mi que jo ja m'encarregaré, i tu cuida't del ciutadà. Clar. Jo ja te donaré els recursos. No sé d'on.
5: La Diputació té un suport tècnic important, vull dir que els ajuntaments saben que si necessiten ajut d'aquest nivell poden anar allà i els orienten. Vull dir, jo penso que l'alcalde de Torn sap a quina porta ha de trucar. L'altra cosa és que li obri la porta i que li solucioni el problema. Però la porta sí que la sap.
0: Una administració que és modèlica, que funciona bé, amb funcionament, que és fiable, que és solvent, que és transparent i que és diligent, Esports de la Generalitat. Xavier, moltes gràcies. Gràcies, Carles. Gràcies, Joan. Vinga, tornem dilluns a veure.
4: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Catalunya arriba a la diada pendent de l'aplicació efectiva de l'amnistia i el possible retorn de l'expresident Carles Puigdemont. Gairebé 10 anys després del moment més àlgid del procés i lluny de la unitat dels partits independentistes, les entitats criden la ciutadania a tornar a omplir els carrers i tancar l'etapa de dol. Les entitats independentistes han convocat manifestacions simultànies a Barcelona, Girona i Amposta, sota el lema "I soc, i som, pel present i pel futur, independència". A Barcelona la mobilització començarà a les 5 de la tarda. I, de fet, el Tribunal de Comptes podria aplicar la llei d'amnistia als 35 excàrrecs de la Generalitat encausats per les despeses vinculades al referèndum de l'1 d'octubre i a l'acció exterior del procés. Entre els afectats hi ha els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, l'exvicepresident Oriol Junqueras i els exconsellers Raül Romeva, Toni Comín i Lluís Puig. I Trànsit preveu la sortida d'uns 500.050 vehicles de l'àrea metropolitana de Barcelona pel pont d'aquesta diada. El retorn concentrarà uns 260.000 vehicles el diumenge, especialment entre les 5 de la tarda i les 10 de la nit. Els Mossos també desplegaran més de 1.600 efectius i 1.100 controls amb mesures especials de regulació a les vies més congestionades. I pel que fa a la mobilitat, en aquests moments un accident a l'AP7 a Barberà del Vallès deixa un carril tallat sentit Girona. Un altre, la Nacional 340 al Vendrell, talla la via en els dos sentits de la marxa. Un altre accident, en aquest cas a la C32 a Viladecans, deixa també un carril tallat en sentit Barcelona, i a banda hi ha avaries que també compliquen la circulació. Una a la C32 a Alella, una altra a la B40 a Abrera, una a l'AP7 a Sant Cugat i una altra també a l'AP7, en aquest cas a Santa Perpètua de Mogoda. I pel que fa al servei ferroviari, aturada encara la circulació de l'R6 de Ferrocarrils de la Generalitat entre Masquefa i Piera, i també s'ha restablert la circulació de l'R3 entre la Garriga i Puigcerdà, que ha estat aturada per una incidència. I dos homes han quedat ferits, un d'ells crítics, en l'incendi d'un habitatge a Tremp. Els bombers de la Generalitat van rebre l'avís ahir passats a 11:15 de la nit i fins al punt s'hi van mobilitzar 4 dotacions. En arribar van constatar que el foc havia afectat part de la cuina de l'immoble i van extreure un home que es trobava a l'interior. En paral·lel, el SEM també va atendre a 2 persones afectades a centres hospitalaris. Es tracta d'un home en estat crític que van portar a l'Hospital Moisés Broll i un altre en estat lleu que el van dur al de Tremp. I pel que fa a les pluges, les darreres hores el telèfon d'emergències ha rebut 441 trucades que han generat 362 incidents arreu de Catalunya.
6: Notícies en xarxa. Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM. Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: el programa Revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Gràcies per estar novament en connexió. Algú va dir que l'alegria és un dels principals components de la fórmula de la salut. És clar que sí. Com deia el poeta Mario Benedetti, hay que defender l'alegria. A través de 100 emissores arreu de Catalunya, Andorra i les Illes Balears per la FM. Algunes d'elles també en simultani per al canal de ràdio de la tele, de la TDT. No perdis la sintonia. Però si no et vols perdre res i alguna vegada has fet tard, t'has despistat o t'has dormit, recorda que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos dels últims anys a les plataformes iVox.com o Spotify i també a Google Podcast. Ai, digue-ho als teus amics. Així en serem més. I ja en som molts. En aquesta història que va començar el llunyà octubre de 1993. Últimament, et demano que ens diguis quines són les teves 10 cançons preferides de tota la història, de tota la teva vida. I, evidentment, n'hi ha moltes més. Però el joc està en això, en resumir-ho, en comprimir-ho en 10 temes per compartir amb tots els amics. I esteu participant molts aquí, per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. Però han sigut bastants els oients que a través de correu electrònic i també el grup del Facebook, el grup dels oients d'aquest programa, el grup dels seguidors, el grup Cocodril Club, m'han demanat que jo també aporti les meves 10 cançons. Bé, ja sabeu que habitualment en el programa sempre poso alguna d'especial, perquè per sort en tinc moltes. Però avui m'he decidit, i a més molt a gust. I començo amb una sintonia per la que sento un amore especial. Era 1984. Vaig utilitzar per la ràdio, però com tantes altres coses, la ràdio està tan vinculada a la vida i als sentiments. Va ser com un conte, va durar 4 dies, però no l'he oblidat mai. El què? Bé, coses que m'estaven passant mentre feia altres plans, com deia John Lennon, mentre m'arribava aquest disc del grup Caso, En cada quilo. I vaig pensar, això està bé. Però després, al pas dels anys, li he afegit un plus de carinyo. Com dieu vosaltres, podrien ser moltes més, però aquestes són les meves 10 per ordre cronològic, no per ordre d'importància. Així que començaré amb una cosa que em tornava boig quan jo ni havia arribat als 10 anys, però m'encantava el seu ritme. Bring a Little Lovin', amb Mike Kennedy al capdavant de Los Bravos. Sabeu que és una versió, però que en aquest cas és molt millor que l'original.

Bring a Little Loving. Dame un poquito de amor. Era el tema central de la segona pel·lícula de Los Bravos, de la seva banda sonora, i a més li donava títol després de Los Chicos con las Chicas. No era gens habitual en aquell temps, i tampoc ara, que un grup espanyol arribés a les llistes de supervendes de Gran Bretanya o d'Estats Units, que sempre han estat els països que han marcat tendències a nivell internacional. Però els Bravos, que ja ho havien aconseguit amb Black is Black, van repetir amb aquest Bring a Little Loving el 1968. Va arribar al Hot 100 dels Estats Units fins al número 51, que no està gens malament, és a dir, a la meitat de la llista. I com us deia, bueno, jo llavors només coneixia aquesta, com m'imagino que la majoria de vosaltres. Anys més tard, em vaig assabentar que era una versió d'un grup australià, els Easy Beats, que van fer coses molt notables, que m'agraden molt, però que en aquest cas, doncs al costat de la versió dels Bravos, la veritat és que ens agrada molt més la versió. Ja hem escoltat l'original en alguna ocasió aquí al programa, però ara estem amb les meves 10 cançons. En segon lloc, com no podia ser d'una altra manera, la genial Creedence Clearwater Revival.

Barcelona, al carrer Casp número 6, que és l'única emissora històrica que continua estant al mateix lloc des de finals dels anys 20, doncs hi havia una màquina de discos. No una màquina d'aquelles que tenien els bars que posaves un duro i sonava el disc que havies escollit. No, no, una màquina que venia discos, com altres màquines, que venien tabac, no? Però ja n'hi havia uns quants que estaven de moda. Vaig anar corrents i estava la que jo volia, així que no em vaig tenir que esperar el dilluns. El mateix diumenge vaig tenir per matxacar-lo, per posar-lo tantes vegades com vaig voler aquest Green River de la Creedence.

era 1969. Creedence Clearwater Revival. Green River. La segona per ordre cronològic de les meves 10 cançons especials. Tu també pots participar. Envia'm la teva selecció per correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com. L'altre dia, el grup del Facebook del programa, el grup Cocodril Club, vaig publicar una foto del meu primer tocadiscos i vaig dir 1966. El meu primer tocadiscos, marca Stiver, va costar 5.000 pessetes, una petita fortuna en aquella època. Sempre agrairé el gran esforç que va fer el meu pare fent hores extres per poder-me'l comprar. Records d'aquella sensació tan excitant de poder escoltar les cançons que t'agradaven tantes vegades com volguessis i compartir-les amb els teus amics. Sensacions que no tornaran mai més. Perquè ara és tan fàcil escoltar les cançons que t'agraden. I immediatament va contestar-me la Rosa Maria Galbany, Om, que va dir: "Ben cert, Albert. Sensacions que no tornaran mai més. A vegades em pregunto si la joventut actual tindrà records tan especials i intensos com nosaltres. A mi, una amiga em va regalar el primer long play, recordo que era el Hotel California dels Eagles, i ben bé vam tardar un parell d'anys a poder tenir el primer tocadiscos. La mare es va treure els 600 que teníem i amb el que li van pagar ens va comprar un equip Vieta. Aquell disc, aquell primer disc, va arribar a treure fum de tant posar-lo. I és que no en teníem cap més", ens diu la Rosa Maria Galbany. Ah, records de tota una història, perquè la història, cocodril, cocodrila, no sembla mai història quan l'estàs vivint, eh? La tercera simbolitza les festes particulars. Quan a mi ja m'agradava fer del capone, el capone dels discos. Llavors no es deia ni pinxadiscos, ni DJ, ni disjockey. No, no, era el capone. I clar, d'aquelles festes, el record que m'ha quedat, com m'imagino que molts de vosaltres, és que els lents sempre arriben...

Arribaven massa tard, perquè les noies havien d'arribar massa d'hora a casa, no? Si no, el càstig podia ser enorme. Bueno, però tot i arribant tard, si encara no havien marxat les noies, era tan difícil que et diguessin que sí, i tu portaves tota la tarda esperant que arribessin els lents per veure si així tenies l'excusa per apropar-te a la noia que t'agradava, no? El no era el més habitual, ja ho sabeu, la majoria de vegades. Però de tots aquells lents de les festes particulars, el que més m'emocionava era aquest.

Marie Jolie. La música penetrant dels fills d'Afrodita, Afrodite Child. Ja no hi són cap dels dos, Dennis Russos i Vangelis. Crec que eren cosins. Quina combinació més guapa, més original. Els dos junts, eh? Vangelis posant la música i Dennis Russos la veu. Segur que deuen estar experimentant allà dalt. No, la que a mi m'agradava quan aquelles festes particulars no es deia Marie, com aquesta Maria bonita de Freddy Chucks, no? Com es deia? Ah, sí, es deia Cèlia. Però res, sempre se n'anava amb el xulo Piscines, amb el tio més xulo allà de la festa, no? El que ja m'enteneu. Estem amb les meves 10 aquí al Cocodril Club. El teu coco. Vosaltres també em feu recordar moltes, moltes coses. Preparant aquesta selecció, he recordat també aquell temps en el que treballava en una oficina per poder-me pagar la ràdio. Sí, a la ràdio no tan sols no cobrava, no. A mi la ràdio i fer pràctiques a la ràdio em costava diners. Jo havia de posar de la meva butxaca els transports, les piles, la gravadora, el micròfon i després esperar que fossin bona gent i passessin per antena el que jo havia gravat, les meves entrevistes, pel carrer o pels famosos que trobava a vegades signant llibres amb uns grans magatzems, per exemple. D'aquells temps d'oficina vull tenir un record per les meves companyes i companys, per l'Anna Maria, per la Loli Grau, per la Rosa Angeli, però sobretot per l'Andreu. L'Andreu tenia 10 anys més que jo era un adolescent, ell ja era un tio així consolidat i vaig aprendre molt d'ell en aquell temps. En principis dels anys 70 era el meu referent, era el meu heroi i em sap molt de greu que no l'hagi localitzat per enlloc. Fa molts anys que no sé res d'ell i ara amb les xarxes socials no vull pensar per què no hi és, per què no el trobo per internet, perquè sempre estarà en el meu record, per exemple, quan se n'anava el jefe, que era alemany, i ell cantava les cançons de moda. Recordo especialment quan cantava aquesta.

va ser el primer gran èxit de David Bowie a l'estat espanyol. Aquí es va reeditar uns 3 anys més tard de la seva publicació original, perquè la primera vegada no va passar gaire res. Starman, el malaurat David Bowie, sí. Us doneu compte que ens falten molts referents. Nosaltres encara hi som, però ja ens falten molts referents, alguns dels quals van marxar a una edat molt més jove de la que ara tenim nosaltres, no? Aquelles coses que et fan reflexionar i menjar-te una mica el tarro. Però estic molt a gust compartint amb tu les meves 10 cançons especials que no estan aquí en aquesta selecció perquè siguin bones, que també, sinó bàsicament per motius sentimentals. L'altre dia, en el grup del Facebook dels oients d'aquest programa, en el grup Cocodril Club, en el grup que està esperant que tu també t'hi agreguis i diguis la teva, l'amic Joaquín Mateu deia: somos de una generación que mandaba cartas, que bailaba los lentos. Somos una generación que nunca más volverá. Una generación que fue a la escuela y volvió a pie. Una generación que hizo la tarea sola para salir lo antes posible a jugar en la calle. Una generación que pasó todo su tiempo libre en la calle. Una generación que jugaba al escondite cuando oscurecía, que hizo pasteles de barro, que coleccionaba bolitas de canicas, que amaba los chupetines, que hizo juguetes de papel con sus propias manos. Una generación que coleccionó fotos y álbumes de recortes. Una generación que tuvo padres no ancianos. Una generación que se reía bajito antes de dormir, para que los padres no supieran que todavía estábamos despiertos. Una generación que está pasando y que desafortunadamente nunca volverá. Gràcies per el temps que ens has dedicat, amic Joaquín Mateu. Bueno, d'aquella etapa meva a l'oficina, desitjant que a la ràdio em donessin una primera oportunitat cobrant i no que em costés diners, recordo especialment de totes les que m'agradaven, que eren moltes, perquè és que a més era una època d'una intensitat i d'una qualitat musical increïble, no? La majoria de les novetats eren boníssimes. Però, en fi, destacaré només una d'aquella època. Si

0: Long, long time. Sí, sí, fa molt de temps, de quasi tot. Però hi ha cançons sense data de caducitat, com aquest, increïble. Rocketman, per sempre, Elton John. Recentment, una versió de Dua Lipa l'ha portat una altra vegada al primer lloc de les pistes de ball i de les emissores de ràdio musicals. I els més joves la ballen amb nous arranjaments.
1: Escoltes Cocodril Club.

0: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Quines serien les teves 10 cançons preferides de tots els temps? Digue-m'ho per correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com. A petició d'alguns de vosaltres, avui estem compartint les meves. I, és clar, Carly, el meu primer amor musical, Carly Simon, me la va presentar Rafael Túria en els seus fantàstics programes plens d'enginy, de personatges i de bona música que feia als anys 70, especialment els dissabtes a la tarda a Ràdio Barcelona, El Túria i sus afluentes, Sabadeando, en fi, una ràdio innovadora que no ha deixat empremta, perquè pràcticament ara ja no fa ningú aquest tipus de ràdio. Potser nosaltres som els últims romàntics. Bueno, de Carly Simon m'agraden gairebé totes, però no posaré cap de les més conegudes per fer-ho una miqueta diferent, no? A més, em sembla que aquesta, encara que no l'hagis sentit mai, et pot agradar a la primera. It was so easy then.

It Was So Easy Then. Carly Simon. Aquesta cançó diu: era tan fàcil aleshores? Sí. Llavors, en aquella època d'adolescència i primers anys de joventut, tot era molt més fàcil, no? Després ens vam començar a complicar la vida de mala manera. Bé, però segueixo amb les meves 10 especials. El 1974, primer viatge a París, primer dels 14 que he fet, perquè és la meva ciutat preferida. Però aquest és un altre tema. En aquell primer viatge no teníem un duro. El Jaume i jo no podia conduir encara, no tenia carnet. Anàvem amb el seu 850 de segona mà, que s'escalfava moltíssim. Era el mes d'agost, per tant, havíem de dormir de dia i conduir de nit, que feia més fresqueta. I de nit captàvem perfectament Radio Luxembourg, que em va presentar com una novetat d'aquell moment, agost del 74, una cançó que per sempre més m'ha agradat tant com la primera vegada. Del canadenc Gordon Lightfoot. Sundown.

per si t'interessa. La cançó es diu Sound Down i ell és Jordan Lightfoot. Espero que t'hi trobis molt a gust aquí al club i en aquesta part del programa compartint les meves 10 cançons especials. El 1977 ja em podia considerar professional de la ràdio. Estava en plantilla fix d'una emissora històrica de Ràdio Terrassa, que després a la FM va ser Radio Club 25. I jo vivia a Barcelona. Un matí, a quarts de vuit aproximadament, anava cap a Terrassa, que jo començava en antena doncs, a dos quarts de nou, escoltant Ràdio Barcelona amb un programa despertador que feia Pepe Navarro. Sí, sí, el del Mississippi, molt abans, presentava programes musicals boníssims, amb molta marxa, molt ben quadrats els discos, molt ben escollits. Aquell era un Pepe Navarro ideal per mi, no? Bueno, em despertava en el viatge a Barcelona-Terrassa. I un dia va presentar un grup nou, desconegut, Dire Straits, i va dir que això es deia Sultan Sob Swing. Bueno, gairebé paro el cotxe al mig de l'autopista perquè no podia estar per dues coses a la vegada. No podia estar escoltant aquella cosa que m'estava causant un impacte tremendo i al mateix temps conduir. A l'arribar a Terrassa vaig començar a trucar totes les discogràfiques a veure de qui era, de quina editora era aquest disc per tenir-lo i posar-lo immediatament al meu programa.

Sultans of Swing. El primer gran èxit de Dire Straits, que en castellà podríem traduir com Terribles Estrecheces, perquè quan van començar no tenien ni un duro. Ah, i aquest regal final, aquesta guitarreta de Mark Knopfler. Fota-li! Són les meves 10 cançons especials. Espero les teves per compartir-les amb molt de gust. Digue-m'ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. Me'n queden dues. Aquesta, no sé per què... Bueno, sí que sé per què. Forma part d'aquestes 10. Ja us he dit que són bones, però no estan perquè siguin bones, que també ho són, sinó per motius sentimentals. És de 1984 i d'un senyor d'un únic èxit, un one-hit wonder, Nick Kershaw, Wall It Be Good.

Vaig tenir l'ocasió d'entrevistar-lo personalment. És anglès. Va venir al meu programa Los Musicales de la cadena catalana. Nick Kershaw. Will It Be Good. 1984. Seria bo. El cas és que jo sempre us demano, entre altres coses, les vostres 10 cançons preferides de tots els temps, i m'ha passat, pues, com a vosaltres, que n'hagués posat moltes més, no? Però com que porto el programa, almenys podria posar la onzena, no? És que, esclar, jo les he escollit per motius sentimentals i us he explicat aquests motius pràcticament a cada cançó. Hi ha una que vaig tardar 40 anys en tenir. I per això jo crec que hauria de formar part, perquè mai he tardat tant en aconseguir una cançó amb una bona còpia, ni tant he tingut tant interès mai durant 40 anys en recordar-me d'una cançó i de voler-la tenir sencera i amb una bona qualitat. Bueno, la història va ser que jo gravava de la ràdio les cançons, però també algunes presentacions, perquè em volia dedicar a això quan era molt jovenet, i també gravava trossos de les locucions dels locutors de l'època, no? I un dissabte a la tarda, a Ràdio Barcelona, Rafael Túria va presentar una novetat que em va encantar, però jo vaig prema el play rec quan la cançó ja estava començada. A més, era una mitjana, amb la qual cosa durant 40 anys he tingut aquesta cançó amb mala qualitat de so i, a més, només tenia un fragment. I no hi havia aplicacions per identificar una cançó, però quan van començar aquestes aplicacions, el Shazam i tot això, tampoc la trobaven, o sigui, no estava registrada realment. Això encara em va picar més, no? I vaig començar a preguntar, per exemple, a José Ramón Pardo, que és un gran expert en música, i no la va identificar. I a altres amics, a Quique Rodríguez Fina, per fi Quique la va trobar. La va trobar, i llavors ja el saber el títol i l'intèrpret, perquè el títol podria ser Rosalie, perquè ho diu diverses vegades. Però buscant per Rosalie no sortia aquesta versió, sortia altres cançons que es deien Rosalie, o alguna cosa relacionada amb Rosalie. Però el tema estava en trobar l'intèrpret, que resulta que era Sam Neely, i quan jo el vaig localitzar, pobret, ja ens havia deixat. Perquè això hauria de ser el 2008-2009, i ell se'n va anar a l'altra dimensió, el 2006. Bueno, buscant per internet aquestes coses, a vegades coses bones que tenen les noves tecnologies, un senyor de Canadà va ser tan amable d'enviar-me el vinil original.

Quina llàstima, ja arribo a la última, una de Batiato, em posaria 50. Però ell va haver-hi una temporada que sempre acabava els seus concerts amb aquesta i l'auditori era una festa. El Centro de Gravedad Permanente. Encantat, tot un plaer. No perdis la sintonia. Cocodril.

0: Ràdio Arenys.
1: Cocodril Club.
0: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Ràdio Arenys els dimecres i dijous d'11 a 12 del matí. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dimecres i dijous d'11 a 12 del matí a Ràdio Arenys 91.2 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
4: Daima, es tanqui papereria a Caldetes.
5: Papereria, servei de fotocòpies i enquadernacions.
4: A més, som administració de loteria i serveis de paqueteria.
5: Ja tens el xec del val escolar per a alumnes de primària i secundària.
4: Aquí pots bescanviar-lo per llibres o material escolar.
5: Tenim les llistes de l'Escola Maragall i l'Institut Tres Turons.
4: Daima, es tanqui papereria.
5: Som a la Riera número 4 de Caldetes.
4: Tenim obert cada matí de 8 a 13.30 i la tarda de dimarts a dissabte de 5 a 8.30 del vespre.
5: 93 792 53 44.
0: Ràdio Arenys.
2: Notícies en xarxa.
6: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Catalunya arriba a la diada pendent de l'aplicació efectiva de l'amnistia i el possible retorn de l'expresident Carles Puigdemont. Gairebé 10 anys després del moment més àlgid del procés i lluny de la unitat dels partits independentistes, les entitats criden la ciutadania a tornar a omplir els carrers i tancar l'etapa de dol. De fet, les entitats independentistes han convocat manifestacions simultànies a Barcelona, Girona i Amposta sota el lema «Hi soc, hi som, pel present i pel futur, independència». A Barcelona la mobilització començarà a les 5 de la tarda. I el Tribunal de Comptes podria aplicar la llei d'amnistia als 35 excàrrecs de la Generalitat encausats per les despeses vinculades al referèndum de l'1 d'octubre i a l'acció exterior del procés. Entre els afectats hi ha els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, l'exvicepresident Oriol Junqueras i els exconsellers Raül Romeva, Toni Comín i Lluís Puig. I Trànsit preveu la sortida d'uns 550.000 vehicles de l'àrea metropolitana de Barcelona pel pont d'aquesta diada. El retorn concentrarà uns 260.000 vehicles el diumenge, especialment entre les 5 de la tarda i les 10 de la nit. Els Mossos d'Esquadra desplegaran més de 1.600 efectius i 1.100 controls amb mesures especials de regulació a les vies amb més conglomeració. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la B20 a Barcelona deixa un carril tallat sentit nus de Trinitat. Un altre a la Nacional 340 al Vendrell continua deixant la via tallada en tots dos sentits de la marxa. Un tercer accident, en aquest cas a la C32 a Viladecans, deixa també un carril tallat en sentit Barcelona. A banda, també hi ha diferents avaries que compliquen la circulació. Una a la C32 a Alella, una altra a l'A26 a Montagut, una altra a l'AP7 a Santa Perpètua de Mogoda i una quarta a la C31 a l'Hospital de Llobregat. I Catalunya ha tancat l'agost amb 3.700.000 afiliats a la Seguretat Social, 94.800 més que ara fa un any, un increment del 2,6% segons l'IDESCAT. Tot i això, la xifra baixa lleugerament respecte al juliol, amb 23.000 afiliats menys. L'augment interanual s'ha registrat a totes les comarques i l'Aran, excepte al Pallars Sobirà. Destaca també especialment el creixement dels afiliats de nacionalitat estrangera, que pugen un 12,8%. I la plataforma Sossocorristes i UGT han convocat una manifestació el dimecres vinent a Barcelona per reclamar una llei que reguli el sector i acabi amb la precarització del servei. Els socorristes demanen fixar uns estàndards mínims de seguretat a les platges catalanes després d'un estiu que qualifiquen com el més tràgic amb 26 morts al litoral. També reclamen que el servei de socorrisme sigui obligatori a totes les platges i que la temporada s'allargui de Setmana Santa fins l'octubre.
2: Notícies en xarxa.
0: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
7: Valors a l'alça, una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local.

0: Benvingudes i benvinguts a una temporada més i ja en van 15 de Valors a l'Alça. Ja ho veieu, comencem el primer programa amb molt de ritme. Pere Sánchez, què estem escoltant?
1: Bones, Laura, doncs estem escoltant Sopa de Cabra, la cançó que es diu La Llum, que és del tema del disc de 1998, que es diu Nou, on hi havia altres èxits com Far del Sud, però que aquest no va ser un èxit, aquest va quedar amagatotis.
2: Sí, jo, de fet, no l'havia escoltat gairebé mai, i mira que m'agrada, Sopa de Cabra.
1: Bueno, com m'heu dit, que avui parlàvem de la il·lustració, doncs he buscat una cançó que portés una mica el nom de la il·lustració, no? Com era el segle de la llum, doncs quina millor cançó que La Llum de Sopa de Cabra. Haig de dir que si Sopa de Cabra sempre hagués fet cançons com aquestes, seria molt fan de Sopa de Cabra.
2: Sí, potser hagués tingut menys èxit, també.
1: També.
2: Això és un altre punt. T'agafaré, mira, amb pinces el de La Llum i la il·lustració.
1: Gràcies.
2: Però sí, avui parlarem de l'il·lustració, que ara sembla que també es pot convertir en foscor, i ho farem perquè la revista Valors doncs, ha preparat un especial per celebrar els seus 250 números, i allà es pregunten si la il·lustració amor, que jo no sé què en pensareu vosaltres.
1: Jo sí, jo crec, més que amor, està molt fosca. Ja no n'hi ha llum a la il·lustració. Podríem dir que els pensaments dolents, com tot el que comporta el feixisme, fent servir la il·lustració, arguments i tal, està guanyant terreny a la raó normal.
2: Tu, Laura, no sé si tens alguna opinió formada.
0: Jo recomano molt fort a les persones que ens escolten en aquesta 15a temporada de Valors a l'Alça que llegeixin el número 250 de la revista Valors, perquè allà trobaran la clau per respondre a aquesta qüestió.
2: Que bé que ho fas, eh? Jo avui no ho respondré, deixaré que la nostra convidada, la Maria Paredes, ens respongui a la pregunta, perquè em sembla que és molt complicada, i a mi, que sempre m'agrada opinar, avui ho deixaré estar, perquè avui t'arrego la feina, que és el primer dia.
0: Doncs vinga, Carles Bancs i Pere Sánchez, ens hi posem, amb aquest primer programa de la temporada, no esperem més, i endavant amb aquests 15 anys de Valors a l'Alça i 250 números de la revista Valors.
3: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
0: Per aquest primer dia us hem preparat un molt bon menú, ben variat, però Carles Bancs, hi ha coses que no canvien i és que ens agrada molt analitzar l'actualitat. I amb tu, encara més. Com ha anat l'estiu?
2: Hola, Laura, què tal? Doncs mira, m'ha servit per descansar i tornar amb més forces. Espero que tu també t'hagi anat bé. Però ara, si vols tòpics, però l'important, ara no són les meves vacances, sinó l'actualitat que mai marxa de viatge. Això sí que és un tòpic, eh? Avui et vull parlar una mica de política relacionada amb el futbol, però no pateixis que no parlarem ni d'eleccions al Barça ni al Madrid.
0: Gràcies, perquè faria una mica de vol, em sembla. De què vols parlar?
2: Doncs, com bé deu saber, fa unes setmanes un aficionat menor d'edat del Barça va ser agredit a Elx per la Policia Nacional pel fet de dur una estelada. Les imatges es van fer virals i van fer esclatar la polèmica sobre la llibertat d'expressió als camps de futbol i sobre la desproporció de l'actuació que es podia titllar de catalanòfoba.
0: I, de fet, per aquest motiu el Barça va cancel·lar l'homenatge als campions del Mundial.
2: Sí, de fet, aquest homenatge havia generat una mica de polèmica també entre l'aficionat del Barça, però arran d'aquests fets, Laporta va preferir, en paraules seves, fer un acte d'exaltació de l'estelada. En comptes d'un homenatge als mundialistes, amb Espanya es va optar per omplir el Camp Nou d'estelades com a mostra de suport a l'aficionat que havia estat agredit. Doncs bé, sembla que aquests fets no van ser un cas aïllat.
0: Què vols dir?
2: Doncs bé, justament aquest passat diumenge es va produir una situació similar al camp de l'Alcorcón. Aquest cop, un aficionat de l'Europa va ser retingut per la Policia Nacional per mostrar una estelada a la graderia. Malgrat que en tot moment va seguir les indicacions dels agents, ells el van agafar del coll, el van tirar a terra i li van donar cops. I fins i tot alguns aficionats diuen que el van obligar a dir que era espanyol.
0: Que fins on jo sé, Carles, no és il·legal portar una estelada, no?
2: No ho és. En cap cas és una bandera considerada anticonstitucional i tothom que ho vulgui hauria de tenir la llibertat de portar-la i expressar-se lliurement. Com el Barça, l'Europa va fer un comunicat expressant el seu rebuig pels fets succeïts i els aficionats doncs, van marxar del camp. A mi el que em preocupa és que un cos policial preparat pugui actuar d'aquesta manera.
0: Que la policia no hauria d'actuar sota cap mena de biaix.
2: És que jo crec que això és bàsic i al cap i a la fi són les forces de l'ordre aquelles que haurien de donar exemple de com actuar. Si volem que socialment prevalguin els valors del respecte i la cooperació, la policia hauria de ser-ne un exemple i en cap cas actuar sota el tel dels prejudicis i l'odi. Hem de lluitar perquè la llibertat d'expressió sigui garant i que ningú tingui por d'expressar-se com vulgui.
0: Comencem forts. Aviam què ens depara aquesta temporada, aquest nou curs d'actualitat. Tenim unes municipals a l'horitzó, així que segurament es mouran cosetes que aquí comentarem a Valors a l'Alça. Gràcies, Carles.

0: Us dèiem a l'inici del programa, aquest mes de setembre estem de celebració. La revista Valors ha arribat al número 250 i és un especial que trobareu al quiosc de 72 pàgines en què ens preguntem per l'estat de salut de la il·lustració. Avui, Carles, en parlarem de fet amb una de les persones que hi ha col·laborat.
1: Doncs sí, Valors ha arribat als 250 números i estem molt contents també de poder-ho dir. Com bé deies, el número se centra en la il·lustració, el gran moviment cultural i filosòfic del segle XVIII que va originar el món com l'hem entès fins ara, amb regles basat en la raó i en la voluntat de trobar un sistema de govern compartit i acceptat per tothom. En un moment en què la llibertat ha donat pas a l'individualisme, en què la societat es polaritza, alguns drets adquirits són qüestionats i es reivindica l'anomenada il·lustració fosca, doncs potser és important preguntar-nos si ha mort la il·lustració. Avui li preguntarem a Maria Paredes, doctora en Filologia Clàssica per la Universitat de Barcelona i autora del llibre Primera lliçó sobre la il·lustració, editat per Publicacions de l'Abadia de Montserrat i que també és una de les veus d'aquest especial.
0: Moltes gràcies, Carles, per posar-nos en context. Ha arribat el moment de saludar la nostra primera convidada d'aquesta temporada. Ella és Maria Paredes. Maria, com està? Benvinguda a Valors a l'Alça.
2: Molt bé, gràcies. I molt agraïda per aquesta entrevista. I felicito la revista Valors per aquest número absolutament magnífic.
0: Gràcies a vostè, que també en forma part, com comentàvem. I, de fet, en

0: que li l'ha portat al fanatisme religiós, Voltaire, diguéssim, s'enfronta directament des del principi, ja des dels anys 30, des de la seva estada a Anglaterra, a aquesta idea, diguéssim, que el fanatisme i la intolerància en aquests moments arrelat, no, el tema religiós, no, a partir de les guerres del segle anterior, és la causa més important, no, i la que impedeix que l'ésser humà pugui pensar lliurement. I per això considero, i molts estudiosos també consideren, que Voltaire és una figura clau també pel to que empra, no, en els seus escrits, no? És un to absolutament contundent. Eh? Ell té un lema que és «Ecraser l'infama, aixafeu l'infama». I l'infama seria, doncs, tot aquest conjunt. No seria, moltes vegades s'ha identificat aquest infama, diuen que és Crist, que és el catolicisme. No és només això. Eh? És qualsevol ideologia que d'alguna manera, diguéssim, intenti acallar, no, diguéssim, la llibertat dels éssers humans. És això.
1: Vostè subscriu la frase que diu que només aquells que no són fanàtics mereixen la tolerància. Quan no s'encara així, d'aquesta manera, és precisament la tolerància la que permet viure el fanatisme?
0: A veure, aquesta frase és del Karl Popper, de l'any 45. És a dir, i de fet, molts estudiosos i molts filòsofs l'han emprat, i és de lògica. És a dir, la tolerància només és possible en l'àmbit de la honestedat, de la justícia, de la igualtat, de la llibertat. Aquells que neguen aquests espais, aquells que neguen la llibertat, no? I que d'alguna manera s'enroquen, no, en les seves idees i no permeten que els altres hi entrin, aquests no mereixen cap respecte. De fet, la paraula fanatisme és una paraula que originàriament, en la seva etimologia, provindria... Bueno, fanum volia dir temple en llatí, però... Els fanàtics eren els sacerdots de Cibeles que ballaven, saltaven i es farien a si mateixos, no? I, per tant, un fanàtic és un individu que, d'una manera irracional, absolutament irracional, defensa la seva postura d'una manera agressiva, contra els que no pensen, contra ell, i es tanca en si mateix. Això, evidentment, impedeix qualsevol noció de tolerància. Per tant, en aquest sentit, la frase que has esmentat, no, diguéssim, és una frase de Karl Popper i que ha fet reflexionar moltíssima gent. El Francesc Torralba, per exemple, en un article de l'any 19 en parla d'això, és a dir, que realment hem d'estar oberts a totes les idees, però la tolerància... I ahir mateix, al Punt Avui, el Josep Poc Clara, en una secció que es diu La mirada d'Heròdot, parla d'això, no? Ell parla de la diferència, per exemple, que hi ha entre la paraula islam i l'islamisme, és a dir, entre el que és una religió privada i el que seria una mena d'ideologia política radical, no? Que vol imposar una organització política, social, etc etc. I llavors, d'alguna manera, diu que s'ha de vigilar, al final de tot, va semblar interessant, d'una manera molt divulgativa i molt simple, però és molt, molt interessant, que diu que no es pot admetre la intolerància i el fanatisme que van contra els drets humans, no? I, a més, diu, frontalment contra l'herència il·lustrada, no? És en aquest sentit. Mm-hmm.
1: Senyora Paredes, la il·lustració va ser fanàtica en el seu inici?
0: Fanàtica? En quin sentit? Fanàtica. A veure, fanatisme, jo crec que no. Sembla que no. Sembla que no. A veure... El que sí és veritat és que els il·lustrats, els filòsofs, que deien ells, dels que van a l'any 51 van començar redactant l'enciclopèdia i tot això, sí que es van oposar d'una manera frontal als seus enemics. Però jo no diria que això fos fanatisme, en absolut. No? Potser el que et refereixes seria a que es va defensar, diguéssim, la raó d'una manera absolutament allò contundent, no? Però jo penso que era una mena de xoc, no? Una mena també de defensa contra allò que hi havia, no? Els filòsofs francesos, per exemple, Anglaterra va ser una altra història, perquè la ideologia il·lustrada, en el fons, neix a Anglaterra, no? Milton, i va ser precisament Diderot i Voltaire que van viatjar a Anglaterra i es van empeltar totes aquestes idees, però

0: d'alguna manera, a Anglaterra hi havia un ambient polític diferent. A França, en canvi, doncs, estaven sota l'absolutisme i, per tant, van haver de lluitar políticament i també, diguéssim, des de atacar les autoritats religioses en tot això. I, per tant, molt del que van escriure, molt del que estaven fent, va ser prohibit, va ser denostat. Els hi cremaven els llibres, tant a Diderot com a Voltaire, i els posaven a l'índex de llibres prohibits. Però aquests llibres es continuaven, o aquests textos es continuaven difonent, d'una manera, diguéssim, clandestina, i per tant van ser coneguts per tot arreu. Però potser la vehemència que tenien, jo diria que no es pot confondre amb fanatisme.
1: Per tant, ho dividim. Ara que parlava de la raó, li volia preguntar si estem tornant a un món preil·lustrat on la raó ha perdut valor, referint-nos als nostres temps.
0: Segurament hi ha una... Bueno, l'escola de Frankfurt, que eren Adorno, perfecte, als anys 40, als anys 45, clar, després de l'extermini nazi, hi va haver una mena de revolta del pensament, sobretot d'aquest tipus d'escriptors relacionats amb el món jueu, a Hannah Arendt també, no? I que deien que a partir d'aquell moment la il·lustració era impossible i que tal. També hi ha una altra tendència que actualment, i en la revista, en alguns articles magnífics de la revista, això s'explica molt bé, no? Que l'escepticisme que existeix actualment, no? Aquesta mena de desànim generalitzat, diguéssim, potser es podria identificar amb una època preil·lustrada, és a dir, tot ha caigut. La Hannah Arendt, hi ha un llibre de la Fina Virulés publicat l'any 23, que parla sobre, diguéssim, els escrits més importants de Hannah Arendt. I em va cridar molt l'atenció llegir-lo, que la Hannah Arendt parla, no sé si tinc la cita exacta, però més o menys, no tinc la cita exacta, però parla que als anys 40, ella escriu això l'any 50, als anys 50, durant els anys 50, les columnes de la il·lustració es van com desmoronar, diu ella, no? Es van escardar, no? I queien. Diu, i ara estan... ella pensava, diguéssim, això als anys 50. Ara potser aquestes columnes estan ja fetes miques, no? I, per tant, l'única possibilitat que hi ha és tornar-les a construir una altra vegada, no? Però és necessari. I, de fet, hi ha una... Aquests mateixos autors de l'Escola de Frankfurt parlaven que hi va haver, en època antiga ja, una època de preil·lustració, que és l'època, diguéssim, anterior a Plató i Aristòtil, en què llavors es van consolidar, diguéssim, els valors de la democràcia i de la llibertat. O sigui que aquest paral·lelisme sí que és possible.
1: Observant el nostre món, el d'avui dia, tenim una mica la sensació que els fanatismes tornen a estar agafant força, tornen a estar a l'ordre del dia. Per què passa això?
0: El desencís, no? Després, evidentment, els problemes que pateix doncs, la gent jove, això és gravíssim, no? Observar, evidentment, l'actitud escèptica, fins i tot davant les eleccions, no? Hi ha molta gent jove que no vota o que vota per jugar a partits minoritaris que saben que no sortiran, no vull dir cap nom, però perquè veuen que no hi ha cap tipus de relació entre el seu vot i després la realitat i el que fan la feina dels polítics o el que sigui, no? També hi ha tot el tema de la il·lustració fosca. Això és terrible, no? És a dir, la il·lustració fosca, que seria aquests moviments com reaccionaris, no? O neoreaccionaris, els NRIs que diuen, no? D'aquests personatges com el Curtis Marvin o el Nick Land, no? També s'esmenten en alguns d'aquests articles d'aquí, que el que van és a atacar les arrels, a subvertir totes les arrels de la il·lustració, les positives, evidentment, no? Llavors, refusant l'igualitarisme, dient que el progrés no és l'avançament de la ciència, com deies els il·lustrats, ans al contrari, és a dir, es reclama el retorn a uns altres models, societats i formes de govern que o eren medievals, feudals, no? O bé també descòtics. Per tant, aquest tipus de moviments respon a una... intenten, no?, acaparar tot aquest desencís, no?, com fa normalment els moviments d'extrema dreta, no? El que fan és aprofitar-se d'aquest desencís del malestar, dels problemes, a vegades també de la, bueno, de la ineficàcia de les polítiques d'esquerra, no? En molts moments, doncs per intentar, no?, enganyar, no? I llavors ens trobem, també hi ha un analista, grega, el Varoufakis, que parla d'això, no?, d'aquests tecnòcrates fatxes, no?, més o menys diu ell, no?, que el que volen és subvertir, diguéssim, tot aquest sistema democràtic, amb les democràcies amb totes les errades i tot diguéssim, el malestar que hagin pogut prohibir i amb tota la ineficàcia d'alguns polítics, encara podem dir que és el millor sistema que existeix, no? Doncs ells diuen que no, i per tant, doncs, bueno, i tot això està a l'ordre del dia, perquè està a l'ordre del president dels Estats Units i del seu vicepresident, etcètera, etcètera.
1: Com podem desarmar aquests fanatismes?
0: A veure, això n'hem parlat moltes vegades, no? Fins i tot a nivell amb amics i també amb tertúlies o amb xerrades, el que sigui. Sí, tots. En l'àmbit privat o en l'àmbit que nosaltres coneixem o que podem, no? Intentem que aquests valors es mantinguin, prevalguin. Jo crec que si tots féssim això, es resoldria el problema, no? I també estan molt ben informats i no desinformats, perquè malauradament la desinformació també és un problema gravíssim, no? I per això jo felicito una altra vegada la revista Valors, perquè llegint els articles, realment s'il·luminen moltíssimes zones fosques, no? I a més hi ha moltes perspectives diferents i il·lumina moltíssim, no? Il·lustra moltíssim.
1: Moltíssimes gràcies, l'agraïm moltíssim la seva col·laboració, també que hagi compartit amb nosaltres aquests minuts. Acabo plantejant-li molt breument la pregunta que es planteja en portada de la revista 250 de la revista Valors, que és si la il·lustració ha mort.
0: Pel que acabo de dir, no. No ha mort, ha dit, ha mort. Està, diguéssim, a la UCI, potser, però jo crec que, diguéssim, sobreviurà.
1: Maria Paredes, doctora en Filologia Clàssica, autora del llibre Primera lliçó sobre la il·lustració. Moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres en aquest primer programa de la temporada. Una abraçada.
0: Moltes gràcies.
1: Descobrim què destaca d'aquesta entrevista al productor i redactor de Valors a l'Alça, Carles Bancs. Carles, què ens subratlles?
2: En vull subratllar el que ha dit sobre que a l'intolerant no se l'ha de tolerar, i aquesta reflexió és meva, perquè si no jugues amb desigualtat de condicions.
1: És el subratllat de Carles Bancs. Gràcies, Carles.
3: Estàs escoltant Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local.
1: Una temporada més a Valors a l'Alça, obrim espais de reflexió, que és una cosa que ens agrada moltíssim, però sobretot quan ho fem a través d'una dada. A la revista Valors hi ha tres persones que s'encarreguen de recollir-ne, de dades, però també de posar-les en context, que a vegades és encara més important. I una d'aquestes persones és la doctora en Biomedicina, Núria Redó. Núria, com estàs? Ben tornada.
4: Moltes gràcies. Estem molt bé, i tu?
1: Molt bé, molt contenta de tornar a parlar amb tu, de tornar a posar el focus en una dada. En quina ens centrem avui?
4: Mira, avui parlarem de religió i ens centrarem en que una cinquena part dels adults, o sigui, el 20% dels adults, no s'identifiquen actualment amb cap religió. No sé si això et sembla una dada, no sé si et sembla molt o poc. Ara, de fet, vam voler parlar d'aquest tema ara, perquè sí que és veritat que en certs entorns sembla que la religió torni a estar com a l'ordre del dia. A vegades es parla que els joves ara són més religiosos del que era amb la nostra generació, per exemple. També Rosalia també ha tret un tema, que sí. un àlbum, no sé què, que també se n'ha estat parlant molt. Però el que diuen les dades i els articles científics publicats en sociologia és que estem marcats, d'altra banda, tampoc crec que sorprengui ningú, per una època de secularització, que estem en una època marcada per la secularització, i que específicament el cristianisme i el budisme són les religions que perden més adeptes. No perquè marxin cap a un altre, no hi ha transfuguisme, diguéssim, no és que marxin a una altra religió, sinó que es desvinculen religiosament. Com deia, crec que potser tampoc sorprèn especialment, les causes són probablement són moltes, diverses i complexes, ja sigui per regeneració, ja sigui per rebuig a les estructures religioses, ja sigui per posicionaments de la religió, potser, per exemple, en col·lectius LGTBI i tants d'altres, fins i tot per temes potser geopolítics, fins i tot. Les causes no hi entrem gaire, malgrat que mencionem alguna d'aquestes coses, però la pregunta que ens porta a fer aquesta dada és, d'acord, cap problema, a priori, diguéssim, no serem nosaltres que diem a la gent què ha de pensar, però si assumim que tot ésser humà té una vida pública, una vida privada, una vida íntima i una vida transcendent, què en farem d'aquesta vida transcendent o com l'omplirem, com substituirem aquest Déu per altres déus probablement més mundans? I quines conseqüències pagarem com a societat de no tenir o de no poder cultivar l'anhel d'espiritualitat de la vida humana?
1: És una reflexió molt potent aquesta, perquè realment sí que és cert que deu haver-hi moltes causes, com tu comentaves, i deu passar per molts motius diversos. No sé si heu detectat que és una cosa que passa a nivell global.
4: No. I l'estudi que citem a l'article no és un estudi ni català ni espanyol, és un estudi publicat als Estats Units, diria.
1: Doncs...
4: Però alhora ens fem la pregunta, intentem no posar-hi judici, també és una oportunitat, també és una oportunitat per omplir aquesta vida transcendent d'alguna cosa que tingui sentit.
1: Doncs també és un bon missatge, una bona reflexió a partir d'aquesta dada, aquesta cinquena part, és a dir, un 20% aproximadament de la població adulta que no s'identifica amb cap religió. Núria Redó, moltíssimes gràcies.
4: Gràcies a tu.

0: Avui encarrilem la part final del programa amb el primer capítol d'aquesta temporada d'Històries amb Valors. És una secció clàssica d'aquest programa de Valors a l'Alça. I si parlem d'història i de valors, qui ens acompanya és la Maria Coll, periodista, historiadora i també codirectora de la revista Valors. Maria, com estàs? Ben tornada.
1: Molt bé, gràcies. Contenta de tornar a fer la secció.
0: Igualment, molt contenta de retrobar-nos una temporada més. Si et sembla bé, aprofitem aquesta primera Història amb Valors per recordar als oients que encara no la coneguin o no la recordin del tot, de què parlem quan referim a aquesta secció.
1: Doncs moltes vegades quan parlem de la història ens referim més a guerres, a conflictes, a líders, a conflictes poc ètics, per dir-ho així d'alguna manera, no? Però al llarg dels segles també hi ha hagut moltes persones que han actuat seguint valors positius. I també hi ha històries molt humanes dintre la història que de vegades queden desapercebudes i aquí doncs les intentarem explicar.
0: Doncs endavant, quina història ens portes avui?
1: Mira, us vull parlar de la nau Gaudí. És un edifici que hi ha a Mataró, de fet a pocs quilòmetres d'aquí, però molta gent no sap tampoc la seva història i què s'hi va fer allà darrere. La construcció en si que és, sí que és coneguda, perquè va ser una obra de Gaudí, de l'arquitecte de Reus, però aquella organització que acollien allà doncs, ja no és tan coneguda, que és la Cooperativa Mataronesa. I sobretot el seu líder, Salvador Pagès, encara és més desconegut.
0: Per tant, suposo que Salvador Pagès serà un dels nostres protagonistes. És una història que molts mataronins i mataronines deuen desconèixer, també, no?
1: Segur. Vull dir, és aquelles històries que els propis de casa som els que en tenim menys informació. I per això doncs, volíem fer-la avui com a protagonista en Salvador Pagès.
0: Doncs vinga, què en sabem de Salvador Pagès?
1: De la seva vida abans de venir a Mataró no en sabem gaire cosa, tot s'ha de dir, eh? Però sabem que va néixer el 1833 en el si d'una família humil del Raval de Barcelona. A casa seva, com de totes les llars obreres, doncs, es passava gana, no tenien... Ni riquesa ni molta qualitat de vida, i quan va haver de fer els estudis només va arribar fins als estudis elementals perquè es va posar a treballar en una fàbrica com a teixidor mecànic. Però aquest ell sabia que no era el seu destí perquè pensava que estava, doncs, tenia un esperit més de lideratge. I quan el 1865 la propagadora de Trabajo, que és aquesta fàbrica de telers mecànics on ell treballava, es va convertir en una cooperativa de producció, la primera, de fet, de Catalunya, va descobrir doncs, que aquell sistema era molt més just pels treballadors i era el model ideal per acabar amb la violència social i volia apostar pel cooperativisme.
0: Tot això abans que arribés a Mataró, quan arriba a la capital del Maresme?
1: Doncs arriba el 1869, quan es converteix en el director de l'obrera mataronesa. Aquesta cooperativa s'havia creat el 1864, uns anys abans, i era primer una societat de resistència semiclandestina, però després doncs, va necessitar un impuls important per arribar a ser una de les cooperatives de producció més importants de Catalunya i de l'Estat. Cal destacar que en aquest moment a Catalunya es vivien temps difícils. Estem parlant doncs, que el 1865 s'havia produït una epidèmia de còlera, un any més tard una forta crisi econòmica i un seguit de males collites. Per tant, no és un moment per crear una nova empresa, per dir-ho així.
0: I per acabar-ho d'adobar, també era un temps de forta violència social, no?
1: Sí, de fet, l'embrió d'aquesta cooperativa havia sigut a la Vila de Gràcia, una localitat doncs, que llavors encara no estava ni annexionada a Barcelona, i el 1874, amb 45 telers en marxa, doncs veuen que hi ha tanta conflictivitat en els carrers de Barcelona que decideixen traslladar la cooperativa a Mataró. Mataró és una ciutat molt més tranquil·la, però té dos avantatges. A part que no hi ha tanta violència social, doncs és una capital molt ben connectada pel tren amb Barcelona i, a més, doncs té port.
0: Per què aquesta cooperativa és tan important en la història del cooperativisme català?
1: Per una banda, per la seva eficiència, perquè quan es parla de cooperativisme es pensem que no eren empreses eficients, i ho eren. I amb els anys es va convertir en una de les cooperatives de producció més importants de l'Estat. I sobretot també pel model que hi va instaurar el nostre protagonista, en Salvador Pagès. No? Segons ell, una cooperativa havia de cobrir tots els serveis bàsics que podia necessitar un treballador, perquè, de fet, en una cooperativa el treballador és propietari de la seva pròpia empresa. I, per tant, doncs, hi va posar diferents serveis. Una escola disponible pels fills dels treballadors menors de 14 anys. A l'obrera mataronesa no hi va haver treball infantil, com hi havia moltes empreses o fàbriques de Barcelona. Una biblioteca, una botiga de queviures, una caixa d'estalvis, un sistema d'assegurances... Tot això ho tenien els treballadors a la seva disponibilitat. A més, era una cooperativa autogestionada. Els propis cooperativistes eren els seus propietaris i, a més, Salvador Pagès tenia molt clar que els obrers necessitaven també educar-se, com que molt aviat entraven dintre les fàbriques i els hi feia xerrades sobre higiene, avenços tecnològics, una curiositat molt que queda marcada en els diaris, doncs és que, per exemple, pels treballadors de la cooperativa va fer una xerrada a Mataró Francesc Dalmau, que era un dels primers fabricants de telèfons de l'Estat. Va venir a Mataró a parlar amb els treballadors de la cooperativa. I, doncs, a més, i no menys important, quan parlem de treballadors, doncs tenien sous justos i, a més, doncs tots, per exemple, tenien un vot a l'hora de prendre decisions quan hi havia algun canvi a la cooperativa. Inclús doncs, va decidir Salvador Pagès fer un barri de cases iguals pels treballadors perquè no hi haguessin diferències socials dintre l'habitatge.
0: I aquí, precisament, és on entra en escena Salvador Gaudí.
1: Sí, perquè aquest projecte tenia en vinculació Salvador Pagès, perquè també tenia coneixences a Reus.
0: He dit Salvador Gaudí, que volia dir Antoni Gaudí, perdona.
1: Antoni Gaudí.
0: He fet un mix entre els dos protagonistes.
1: Sí. Doncs tots dos es coneixien de Reus, tenien coneixences en comú. Antoni Gaudí també doncs, era molt afí al cooperativisme i amb ell doncs, li encarrega fer aquesta ciutat de cases obreres. Només es van arribar a construir la nau de blanqueig i les latrines, tots dos edificis es poden veure avui si s'arriba a Mataró, i doncs tres cases també es van arribar a fer, que d'aquestes sí que no en queda absolutament res. I també va construir, però això ja anys més tard, o va dissenyar l'estàndard de l'obrera mataronesa.
0: I com és que va acabar aquest projecte?
1: Les dificultats van arribar a la dècada dels 80 del segle XIX, perquè, per exemple, el 1881, doncs, davant del creixement de les tres classes de vapor, els empresaris decideixen doncs, tancar les fàbriques. Què passa? Que la cooperativa de l'obrera mataronesa, com que són els propis treballadors que, si no treballen, no cobren perquè són propietaris de la seva pròpia empresa, doncs decideixen no tancar. I en aquest sentit, doncs, Salvador Pagès va ser acusat de fer el joc als empresaris i inclús va rebre amenaces de mort. El 1884 els cooperativistes es van adonar també que alguns projectes ideals d'aquest cooperativisme, del món cooperativista, no es podien portar a terme i tot va anar una mica pel pedregar. El 1886 Salvador Pagès presenta una primera dimissió, però no li és rebutjada, no l'accepten, i també doncs, hi ha una rebaixa de sous dels propis cooperativistes, però ja arriben els temps de la filoxera, les crisis socials, la guerra de successió americana que encareix els preus del cotó, i tot això doncs, no ho pot assumir una cooperativa d'aquest tipus. I finalment, 18 anys després, doncs, Salvador Pagès abandona la cooperativa i aquesta es tanca el 1890.
0: Per concloure, Maria, què destacaries tu de Salvador Pagès?
1: Avui el cooperativisme té un paper molt rellevant a l'economia i hi ha moltes cooperatives que ho estan fent molt bé, amb molts beneficis i també respectant tot aquest tema social. Per ell, el cooperativisme era l'escola ideal per educar els obrers a viure una autèntica democràcia. A més, apostava per un desenvolupament dels valors humanitaris, també, no? Com era la bondat, la fraternitat, la solidaritat, i doncs va aconseguir, amb la seva dintre el seu món, cooperativisme i dintre Mataró, doncs va aconseguir una certa desitjada justícia social, que va durar poc, però va durar.
0: Salvador Pagès és el protagonista de la història en valors que avui ens ha explicat la periodista i historiadora Maria Coll. Maria, moltíssimes gràcies, molt contenta d'haver-nos retrobat i fins a propera.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Ara que l'estiu s'acaba, molts catalans tornen cap a casa i això en alguns casos vol dir que deixen buida, per exemple, la seva segona residència o l'habitació d'hotel d'un poble que ha canviat moltíssim respecte a anys enrere. Els mitjans en van plens a la gentrificació a Barcelona, als seus entorns, però sovint s'obliden de tot el que hi ha més enllà de l'àrea metropolitana. És per això que el primer like de la temporada el volem dedicar a la periodista Marc Camps i al seu llibre No vingueu al poble a reposar. Està editat per Ela Geminada i s'hi exposa la realitat dels pobles de l'Empordà i de les Gavarres. Marc Camps, benvinguda, com estàs?
2: Bé, molt bé, bon dia.
0: Tenia moltes ganes de parlar amb tu d'aquest llibre perquè d'alguna manera és una crítica a l'èxode urbà cap al món rural, no? I a vegades el poc respecte que es té i aquesta nova forma, no sé si li podem dir, de colonització urbana.
2: Sí, jo de fet no sóc tan agosarada amb aquest terme, és a dir, no ho dic en el llibre, no parlo amb aquest terme, però sí que parlo d'aquesta tendència d'un cert èxode urbà, perquè tampoc no vull generalitzar, que van als pobles a realitats més petites i es creu que es pot fer aquests doncs, pobles a mida. i són, doncs, és un perfil de gent amb un poder adquisitiu important, amb un capital social i cultural, i bé, que no fa una relació horitzontal, podríem dir, amb les veïnes i veïns del poble. I llavors això, es donen casos, que també exemplifico en aquest llibre, de voler, aquesta voluntat de voler silenciar les campanes, que això ja és una tendència també que comença als anys 90, i llavors també et qüestiones, escolta'm, tan Caterina t'agrada molt els nuclis antics dels pobles i vols anar-hi a viure, però alhora vols silenciar aquestes campanes. Potser t'hauries de plantejar anar a viure en un altre lloc, no? I no voler canviar, doncs, aquesta dinàmica amb les campanes, que, per exemple, hi ha gent que hi té una vinculació emocional molt forta i que no són una fressa, no? Sinó que et fan companyia. I llavors també, d'altres exemples, doncs, és de privatitzar espais públics, de voler talar arbres perquè et tapen la vista. Això es va donar també ara fa poc a S'Agaró, ja a la Costa Brava, que pertany a Platja d'Aro. I llavors tots els exemples que et puguis imaginar, eh? Aquests són potser els més paradigmàtics, però n'hi ha molts, i a cada poble són diferents.
0: Clar, són... anava a dir peticions, no sé fins a quin punt titllar-les d'aquesta manera, però que sorprenen i que xoquen molt, no? Perquè quin dret té algú de fora a modificar o a intentar modificar la vida d'un lloc i d'uns veïns i veïnes que sempre han estat allà?
2: Exacte. Jo crec que hi ha hagut també, no?, una manera de veure alguns pobles o món rural. A mi tampoc m'agrada el món rural, perquè molta gent del món rural no es considera amb aquests termes, no es parla amb aquests termes, no? Però per diferenciar-ho de les ciutats, hi ha hagut sempre un estigma molt cap a, en aquests llocs més petits, no? I han estat qualificats de tancats, que la gent era estranya, que no hi podia passar res important. És a dir, hi ha hagut una manca d'autoestima de la gent del lloc, d'aquestes realitats, i llavors hi ha hagut, doncs, aquesta mirada plena d'estigmes i prejudicis. I es parteixen d'aquesta situació que molta gent, per tant, després gosa anar a aquests pobles i creu que té més drets a dir la seva, no? I a no tenir en consideració la gent d'aquests pobles. Hi ha hagut aquesta mirada, i aquest llibre també vol reivindicar que tots els llocs del nostre país són importants i que és necessari l'autoestima també, doncs, dels diferents pobles i de poder valorar, doncs, el patrimoni, la memòria, el passat, però també el present d'aquests municipis, i que ningú ens ha de venir a dir res.
0: També la llengua, no? Tu en parles en aquest llibre, Mar, i ara que fa una estona deies fressa, pensava que bonic és tenir aquesta diversitat dialectal, aquests mots tan propis de diverses zones, però que, en canvi, per aquesta manca d'autoestima o per aquests prejudicis que venen de fora, que ara comentaves, sovint s'hi renuncia, no?
1: En el cas de la llengua hi ha com aquest un fet que crec que és paradoxal, és a dir, la llengua oral és molt i molt rica del nostre país, és a dir, per dir paparra jo sé dir de tres maneres, per exemple, diferents, i no sé en quin moment s'ha considerat aquesta llengua oral, que era de gent de baixa estofa, que se'n diu, o amb un poc nivell intel·lectual, fins i tot, no? I com si la llengua estàndard s'ha convertit en aquesta llengua més, podríem dir-ne, de culte, que tanmateix és necessari, perquè som una llengua minoritzada i també hem de tenir una llengua estàndard. Però, d'altra banda, considero que l'estàndard és una llengua molt pobra, no? Que allisa absolutament el vocabulari, que treu els matisos, i també és una defensa a reivindicar tots els dialectalismes del nostre país, i que sí que s'han fet, doncs, diccionaris de recopilar, però crec que faria falta, una altra vegada, renovar aquests diccionaris o crear-ne uns de nous amb tots aquests dialectalismes que hi ha, perquè sí que hi ha més diccionaris a nivell més territorial, però que potser faria falta uniformitzar-ho en un moment en què especialment estem perdent molt de vocabulari, que el català es troba en una mala situació, sobretot d'ús social, però que vull dir això, per això que no ens ha de fer oblidar aquesta pèrdua que també hi ha del llenguatge dialectal i que l'hem de reivindicar.
0: Fa una estona, Mar, parlaves de patrimoni, parlaves de memòria, i em preguntava quin és l'equilibri entre preservar aquesta memòria, que és importantíssim, i evitar que es converteixi en un producte per a aquesta gent que ve de fora.
1: Exacte.
3: La memòria crec que és important i ho reivindico, i també reivindico doncs, saber la història dels llocs, que això és el que molts cops ens fa diferents d'uns als altres. Si no, com passa en les ciutats, vas a ciutats europees i ja gairebé sembla que vagis en el mateix lloc, perquè no hi ha com aquesta mirada a vegades més històrica. I la memòria és important no només per dignificar el passat, sinó per construir el nostre present. El que passa és que molts cops s'ha reivindicat aquest passat d'una manera molt folcloritzada només. I es reivindica molts cops tot el que sigui de poble com una cosa que fins i tot fa gràcia, no? A tothom li agraden les festes majors o li agrada un cert tipus de folklore, però no s'ho pren seriosament. I hi ha moltes qüestions culturals, socials i dinàmiques també actuals, que no només poden estar relacionades amb el passat, i que tenen valor en si mateixes i que molts cops les iniciatives que es fan doncs, a pobles són d'una gran qualitat i també s'han de prendre seriosament. Però és això, encara hi ha una mirada plena de clixés que miren els pobles, però es tracta també de transformar aquesta imatge i no només des de fora, sinó que la gent del lloc, en comptes de fer, per exemple, figues medievals del seu lloc, pot fer altres tipus d'iniciatives que dignifiquin encara més el seu poble.
0: I en aquest sentit, parlant de dignificar, ens trobem amb persones que potser s'estableixen en aquests indrets, en aquests pobles, però que no s'impliquen en la vida, en el dia a dia d'aquest poble, amb els veïns i veïnes. De fet, crec que tu parles d'algun cas del llibre, ara pensava en Elsa Peretti, no? Que és aquesta dissenyadora de joies de Tiffany's, que sí, potser va contribuir a millorar, en certa manera, a Sant Martí Vell, però no s'hi va acabar implicant mai.
3: Clar, a veure, ara parlant ja més del tema de Sant Martí Vell, l'Elsa Peretti, a la seva manera, sí que s'hi va implicar. La qüestió és de quina manera potser s'hi va implicar. Des dels anys va aterrant aquí, al cap als anys 70, i com ho explico en el llibre, va comprar 18 cases i 3 masos. Llavors, el seu missatge era que ella havia fet revifar un poble. La qüestió és de que De combatre una mica o contrarrestar aquest discurs que durant molt de temps a molts pobles empordanesos que van patir un èxode rural important de gent que se n'havia d'anar dels pobles perquè no tenia les condicions ni els recursos per fer tirar endavant les seves cases en un moment en què l'agricultura i tot el món i l'economia de bosc se'n va anar en orris, doncs hi va haver-hi com aquest discurs, no? Gràcies a la gent de ciutat o la gent de Barcelona, doncs s'han pogut recuperar aquests pobles, i és aquest el discurs que també va fer l'Elsa Peretti. I nosaltres el que diem és, ostres, no cal cap salvador, si no hagués estat ella, hagués estat una altra persona, i que si en a ciutat hi hagués una persona que comprés un alt percentatge d'habitatges, segurament no estaríem parlant de filàntrops, com es parlava aquí d'aquesta figura, no? I és qüestionar una mica tot això i de quina manera et relaciones amb un poble en un moment en què tu hi vas. Jo el que dic és que també hi ha gent de ciutat que ha ajudat a enriquir moltíssim la vida de poble, però sempre ho ha fet d'una manera horitzontal, no d'una manera altiva o alliçonadora.
0: Importantíssim aquest apunt. Marc Camps, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui en aquest primer programa de la temporada de Valors a l'Alça per parlar del teu llibre No vingueu al poble a reposar. Hem fet només un tastet, així que convidem a les persones que ens escolten a llegir-te i aprofitar per reflexionar-hi. Moltíssimes gràcies.
3: Doncs moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-me i que vagi molt bé aquest inici de temporada.
0: Igualment, una abraçada.
3: Adéu.
4: Valors a l'Alça. 15 anys llegint l'actualitat a través dels valors.
0: Fins aquí el primer Valors a l'Alça d'aquesta 15a temporada. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts del programa a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors, també a les aplicacions iVoox i Spotify i al web laxarxa.cat. Nosaltres hi tornem la setmana que ve, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Que vagi molt bé.
4: Valors a l'Alça és una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local. Un programa conduït per Laura Cera, amb la direcció de Joan Salicru, Carles Bancs a la redacció i producció i Pere Sánchez de les vies de so i selecció musical.
5: Ràdio Arenys. al 91.2 de la FM.

0: Ràdio Arenys, la primera.
1: Ràdio Arenys informa. A causa d'una incidència tècnica en la connexió amb la parròquia de Santa Maria, aquest diumenge no es podrà oferir la retransmissió de la missa. Estem treballant per resoldre aquesta incidència aliena a l'emissora i reprendre el servei amb totes les garanties el més aviat possible. Disculpeu les molèsties.
0: L'informatiu migdia.
2: Bon dia, som dijous 10 de setembre i és moment de començar aquest informatiu migdia. Abans, com sempre, fem un cop d'ull als titulars. Avui us parlarem de l'autobús que connecta els dos Arenys i l'Hospital de Mataró, que ha ampliat freqüències, té una nova parada i que estarà operatiu a partir del dilluns 14 de setembre. Oriol Leo, bon dia.
3: Bon dia. En total es preveu passar de 6 a 13 expedicions diàries, amb especial atenció a la franja de tardes.
2: Més enllà d'aquesta qüestió, els residents dels habitatges del lloguer assequible del Rial del Bereu ja tenen les claus dels pisos.
3: Ahir a la tarda es va formalitzar el tràmit en un acte al Teatre Principal que va tenir una durada aproximada d'una hora amb parlaments de les dues fundacions i l'alcalde.
2: I també en l'àmbit local, les guinguetes d'Arenys valoren aquest estiu com un èxit pels seus negocis.
3: Els locals situats a les platges destaquen la bona qualitat dels serveis i es mostren molt satisfets amb el desenvolupament de la temporada.
2: Els Diables Socarrimats d'Arenys volen crear i consolidar un grup estable de malabars de foc.
3: Ara mateix la colla fa una crida per sumar persones al projecte.
2: I un informatiu on repassarem l'agenda d'avui i també de demà, marcada per l'11S des de la ràdio. Es retransmetrà en directe els actes oficials de la Diada.
3: El programa començarà a les 11 del matí amb l'ofrena floral i l'aixada de la senyera i seguirà l'actualitat de la Diada a Arenys de Mar fins a quarts d'una.
2: I en esports, la base nàutica d'Arenys enceta dilluns el programa d'Esports Blaus 2026. Arrenquem aquest informatiu.
0: L'informatiu migdia.
2: I us ho dèiem en titulars. L'autobús que connecta els dos Arenys i l'Hospital de Mataró amplia freqüències, té una nova parada i estarà operatiu a partir del dilluns 14 de setembre. Un seguit de novetats que s'han presentat aquest dimecres a la part coberta de la Riera amb representants de la Generalitat i els alcaldes d'Arenys de Munt i d'Arenys de Mar.
3: Fins ara, la línia interurbana 656, que cobreix el trajecte entre Arenys de Munt, Arenys de Mar i l'Hospital de Mataró, només oferia 6 viatges diaris concentrats en l'horari de matí i migdia, però a partir del 14 de setembre n'oferirà un total de 13. Amb aquesta actuació s'incorporen 7 noves expedicions per sentit durant la tarda, un fet que permetrà ampliar la cobertura horària fins a les 9 del vespre. Des de la Generalitat apuntant que el seu objectiu és garantir un servei tant per usuaris amb intervencions mèdiques com per persones que volen desplaçar-se al centre hospitalari per visitar amics o familiars. Així ho va explicar la directora general de Transports i Mobilitat, Susi López, en la roda de premsa que es va oferir ahir a la part coberta de la Riera.
4: 2020, quan es creà la línia, es va fer una oferta molt orientada a, diríem, a l'activitat sanitària d'anar a visitar un metge, a fer-te una analítica, i per tant era un servei que funcionava al matí, i ara el que fem és donar una oferta tot el dia per tal de que també serveixi com una línia per anar a visitar persones que estan a l'hospital. Potser arribes al dematí i vols tornar a la tarda i fins ara doncs, no podies fer-ho amb l'autobús. Per tant, ara, amb aquesta oferta ampliada a la tarda, això permet moltes més coses, no?, a l'hospital.
3: Un servei que oferirà l'empresa Segalés i que ho farà amb un bus de pis baix que afavoreix l'accessibilitat de les persones amb mobilitat reduïda, el que se'n diu Low Entry.
2: També una altra novetat d'aquest autobús és la nova parada alternatòria que permetrà connectar amb l'Express de Mataró, direcció Barcelona.
3: Durant l'acte, l'alcalde d'Arenys de Mar, Estanis Forç, va destacar el fet que amb la nova línia hi haurà una parada alternatòria de Mataró que permetrà agafar l'autobús direcció la capital catalana. Forç ho defineix com un pas entremig abans de tenir una línia pròpia alternativa al tren.
5: Ja podem anar a l'Hospital de Mataró a la tarda, cosa que és prou important, perquè tenim una parada nova que és davant del tanatori i molts aranyencs i aranyenques hem d'anar al tanatori perquè hi ha gent que el servei no el fa doncs, a l'església, sinó que el fa al tanatori. I res, perquè en aquella mateixa parada de la carretera de Cirera ens unirà directament a Barcelona. És veritat que les aranyenques volem un autobús directe a Barcelona, ja ho trobarem. És veritat que reivindiquem anar a l'Hospital Trias i Pujol de Badalona, i també l'aconseguirem.
3: L'ampliació s'emmarca en el segon pla de xoc d'autobusos interurbans impulsats per la Generalitat aquest 2026 amb la voluntat de pal·liar la crisi ferroviària. Concretament, la millora d'aquest servei al municipi tindrà un cost aproximat de 117.000 euros anuals. En l'acte d'aquest dimecres també hi han assistit els regidors de totes les formacions polítiques d'Arenys de Mar.
2: També us ho dèiem en titulars. Els residents dels habitatges de lloguer assequible del Rial del Bereu ja tenen les claus dels seus pisos. L'entrega s'ha fet en un acte al teatre principal on hi han assistit les dues fundacions promotores, Grup Qualitat i Fundació Família i Benestar, i l'alcalde d'Arenys de Mar, Estanis Forç, també aquest dimecres.
3: Les 46 claus dels 50 habitatges de lloguer assequible del Rial del Bereu ja estan a les mans dels seus propietaris. Ahir a la tarda es va formalitzar el tràmit en un acte al Teatre Principal que va tenir una durada aproximada d'una hora amb parlaments de les dues fundacions i l'alcalde, Estanis Forç, que van voler reivindicar la importància d'oferir aquesta nova promoció a Arenys de Mar en un moment com l'actual de crisi de l'habitatge. Escoltem la presidenta de la Fundació Grup Qualitat, Marina Gallego.
6: Quan l'habitatge és inaccessible, es fa més difícil començar projectes, arrelar-se, cuidar, estudiar, treballar i viure amb tranquil·litat. Per això, avui, el lliurament de la promoció Marina té un valor especial. 50 habitatges que permetran que noves persones i famílies puguin viure aquí amb unes condicions més estables i assequibles. I el més important, 50 habitatges que seran de lloguer per sempre més i mai no passaran a mans privades. De manera que avui el municipi fa un pas endavant per afiançar el futur dels aranyencs a casa seva. L'habitatge és una peça imprescindible per fer municipis més justos, més diversos i més cohesionats.
3: També Gallego va reivindicar la necessitat de treballar colze a colze amb les administracions públiques per poder fer realitat projectes d'aquestes característiques. A més, va encoratjar els nous inquilins a fer-se com a propis les noves llars. Un missatge similar va voler traslladar el president de l'altra fundació promotora, Família i Benestar Social, Josep Maria Puig.
7: I és per això que la figura d'una fundació com a promotora i administradora de vocació de llarga vida, i si no, pregunteu al senyor alcalde quants anys de vida porta la Fundació Andreu Guri d'aquí d'Arenys, que sempre ha sigut de la meva personal admiració. Aquesta és la característica que us ha de donar més estabilitat i seguretat. No som una empresa que avui hi és i demà no hi és, que avui funciona i demà no funciona, sinó que es tracta doncs, d'una fundació que té voluntat de permanència per sempre.
3: Els adjudicataris podran disposar d'aquest pis assequible els pròxims 7 anys i el contracte es renovarà automàticament sempre que la persona continuï complint els requisits fixats. Entre ells destaca un mínim ingrés vital i una feina estable. De fet, l'alcalde Estanis Forç va voler posar de manifest el privilegi d'aquestes persones que amb la nova realitat tenien la seguretat de disposar d'un habitatge d'Arenys de Mar per tota la vida. També l'alcalde va animar els llogaters a treballar per millorar la comunitat del municipi.
5: Els nous veïns i veïnes d'aquesta promoció us desitjo que aquests pisos es converteixin ben aviat en veritables llars. Espais plens de vida, d'il·lusions, de convivència i de molts i bons moments i records. Gaudiu d'aquesta nova etapa i sentiu-vos part activa de la comunitat que entre tots construïm cada dia. Enhorabona a tots. Sou uns privilegiats de poder tenir un pis i una llar que, si no canvien les condicions de la vostra vida, la tindreu per sempre.
3: Dels 50 pisos existents, 46 estaran gestionats per les fundacions i 4 estaran en mans dels serveis socials de l'Ajuntament d'Arenys de Mar. Els habitatges tenen 2 o 3 habitacions, una superfície útil d'entre 65 i 85 metres quadrats i un preu de 7,5 euros per metre quadrat.
0: Ràdio Arenys. Notícies.
2: Els guingataires d'Arenys valoren aquest estiu com un èxit pels seus negocis. Els locals situats a les platges destaquen la bona qualitat dels serveis i es mostren molt satisfets amb el desenvolupament de la temporada. L'única nota negativa està en el trànsit i en la necessitat de disposar de més lavabos públics.
3: La majoria dels locals de restauració del Cavalló van començar la temporada el passat 1 de maig i baixaran les persianes aquest diumenge. Després de 4 mesos i mig treballant, poden assegurar que ha estat una temporada excel·lent. La portaveu dels guingataires, Susana Coll, creu que la calor no ha estat un factor determinant per la seva facturació, sinó, al contrari, ha portat encara més persones a la platja.
8: Ha sigut una temporada amb moltíssima calor, no ens ha plogut gens ni mica, i la veritat, home, que hi ha hagut moltíssima gent a platja a totes hores. Ha sigut un estiu, doncs, home, molt bo en aquest aspecte, saps? Hem tingut un estiu tranquil, la valoració és molt bona. A nivell general, eh? Sí, ja no parlo econòmic, sinó només tot ha funcionat superbé. No hem tingut aldarulls, el Sant Joan ha sigut fantàstic, la gent s'ha comportat molt bé a platja.
3: Per tant, els guingataires han vist com passaven els seus negocis una gran quantitat de clients amb ganes de gaudir de la bona qualitat de l'aigua i refrescar-se, però també han vist com s'omplia i es col·lapsaven els aparcaments. Per això, la nota negativa, com ja és habitual, està en el trànsit dels caps de setmana al Cavalló.
8: L'única potser pega, doncs, aquests caps de setmana que hi ha hagut moltíssima gent amb el tema de l'aparcament, caravana a la carretera, talls a l'accés, doncs, perquè bueno, és una platja que des de fa 2 anys va haver-hi una crida important a nivell xarxes socials i, clar, això ha fet que hi hagi un volum de gent important a la platja d'Arenys. La realitat i potser la pega, no?
3: Tot i mostrar-se molt satisfets, Coll destaca la necessitat d'ampliar amb lavabos públics, ja que consideren que els seus no poden abastir tota la platja.
8: Pues que ja a la platja ens falten lavabos, aquesta és la veritat, però perquè és que hi ha moltíssima gent al cap de setmana, llavors anem curts amb aquest aspecte. Es fan moltes cues, els lavabos, la gent amb aquest aspecte és bastant irrespectuós, no? amb els químics que tenim, s'embruten molt fàcil i ens falten neteja, llavors.
3: Finalment, malgrat que les altes temperatures no han estat un problema pels calaixos, sí que ha estat un factor condicionant pels treballadors. Per això, Coll transmet

0: 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
1: 93 792 1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
2: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
3: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
2: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmoleslaroca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
4: Ràdio Arenys, notícies.
5: Els Diables Socarrimats d'Arenys volen crear i consolidar un grup estable de malabars de foc. Ara mateix la colla fa una crida per sumar-se a persones al projecte.
6: A la colla hi ha secció de tabals, la secció de diablons infantils i la de diables d'adults. Ara s'hi suma la secció de malabars, una idea que s'està començant a gestar des de l'entitat, tal com ja funciona en moltes altres colles de foc arreu del país. Ho ha comentat Gemma Carbonell, membre dels Socarrimats d'Arenys.
7: Jo m'he estat formant amb altres persones que m'han ensenyat una miqueta el que sé. I jo des d'aquí doncs, estic buscant persones que estiguin interessades, ensenyant-los i obrir, no?, aquesta nova branca, perquè es dona molt de joc, molt d'espectacle en els correfocs, és molt vistosa, pot donar molta vistositat en el moment de fer els correfocs. No? És una part més de l'espectacle.
6: Els assajos es fan diumenges a la tarda a la plaça de les Palmeres per dominar la tècnica dels malabars i s'entrena sense foc. Els dies previs a alguna actuació sí que es fan assajos amb foc a un espai més segur.
7: Seguim buscant persones que estiguin interessades i ara mateix estem quedant els diumenges a la plaça de les Palmeres a les 6 de la tarda, aproximadament. I ens posem allà a assajar perquè no tenim local per assajar. Llavors ens posem allà, assagem amb malabars sense foc, evidentment. I llavors, si tenim algun espectacle, algun bolo, sí que ens n'anem en algun lloc apartat. Normalment anem a la platja del Cavalló, algun lloc que sigui segur. I llavors, una setmaneta abans del bolo, sí que llavors intentem assajar una miqueta amb foc.
6: Gemma Carbonell ha destacat que l'art dels malabars no és fàcil i costa temps i dedicació a aprendre a dominar-los. Per això és important el suport del grup i els ànims que es donen els uns als altres per seguir motivats i millorant.
7: Les persones que els hi costa una miqueta més, a vegades envien vídeos, els motivem, vinga, va, que ho fas molt bé, no? S'ha de tenir paciència, a vegades costa una miqueta, vinga, va, no? Perquè a vegades coordinar les carioques així, doncs s'ha d'anar practicant i s'ha de tenir coordinació i s'ha de tenir paciència. Llavors, pues, fem una mica una petita família, no?, entre la gent que està a malabars i ens anem motivant i ens anem donant ànims i anem aprenent els uns dels altres.
6: Per apuntar-se a la secció de malabars dels Socarrimats es pot contactar amb l'entitat a través de xarxes socials.
5: No, deixem de parlar d'associacions, en aquest cas els bailets de Cinera que s'estrenen a Arenys de Munt per aquest 11 de setembre. L'objectiu és fer dos pilars de tres a la plaça de l'Església a 9:45 del matí.
6: Després d'unir esforços amb el poble veí, els bailets de Cinera han decidit fixar la diada per demostrar els seus primers avenços com a colla castellera a Arenys de Munt. Ho faran amb dos pilars de tres al centre neuràlgic del poble. En té tots els detalls Aran Gasó, cap de colla.
8: Bàsicament va ser que vam plantejar obrir la colla tant ser d'Arenys de Mar com d'Arenys amunt i tal com vam esmentar fa uns dies. Vam fer com tot un cicle d'iniciació, una iniciació d'activitats, tallers i apresa pels d'Arenys amunt. vam pensar que seria com posar, acabar de posar la cirereta de fitxem la gent allà, igual que

0: vam aquí fer el pilar 3 per completes, doncs va ser com l'equivalent allà. De fet, tampoc farem res massa diferent. La idea és, com que ara som més gent, en comptes d'un pilar de 3 en farem dos alhora, és la idea d'aconseguir-ne ser, i el que se'n diu un pom elevat, ara que tenim una canalla una mica més tecnificada.
1: En el cas d'Arenys de Mar, aquesta demostració es va fer durant les completes de Sant Zenon. Ara, amb l'arribada del curs normal, encara no saben quan tornar a fer una exhibició al poble, però sí que tenen clar és que encara els queda feina per fer i molts assajos.
0: No encara, perquè ara ja arrenca l'hivern, ara és anar fent assajos, no tenim... A l'hivern s'afluixa una mica l'activitat més de cites, més d'aquestes coses. Si aconseguim treure el Pilar de 4 o algun castell més interessant, doncs llavors sí que ens plantejaríem fer alguna cosa més d'estrena, més sèrio, però depenem molt dels castells, dels ritmes d'assajos, clar que encara està tot molt verd per poder decidir res.
1: En cas que es vulgui formar part de la colla castellera, només cal posar-se en contacte via xarxes socials o anar a una de les convocatòries dels seus assajos equipat amb una faixa i roba còmoda.
2: I amb aquesta notícia obrim el bloc de la Diada. Demà la ràdio retransmetrà en directe els actes oficials de l'11 de setembre. El programa començarà a les 11 del matí amb l'ofrena floral i la hissada de la bandera i seguirà l'actualitat de la Diada d'Arenys de Mar fins a quarts d'una.
1: L'equip d'informatius oferirà un programa especial demà en motiu de la Diada de Catalunya. En ella es retransmetrà l'acte de l'ofrena floral que comptarà amb la participació de 33 entitats d'Arenys de Mar, la música en directe de diversos cors, també d'Arenys, i del violoncel·lista Joan Palet. Hi haurà també el ball de l'homenatge que anirà a càrrec de dansaires arenyencs. Pels micròfons de Ràdio Arenys passaran els principals protagonistes de la Diada al municipi i també els portaveus dels grups municipals. Tot plegat començarà, com dèiem, a les 11 i acabarà a quarts d'una amb la hissada de la Senyera.
2: L'agenda d'avui està marcada per l'inici també d'aquests actes, amb la celebració del tradicional ball de sardanes de la Diada. Serà a les 7 de la tarda a la plaça de l'Església.
1: Després, a partir de 2:15 es farà el vespreig al port Adeu Estiu, amb un sopar de carmanyola i música de la mà de DJ Pérez. En té tots els detalls el regidor de Cultura i alcalde Estanis Fors.
3: I aquest any, al port, fem un vespreig amb DJ, com ja vam fer doncs, per Sant Roc, que va tenir molt d'èxit. Doncs fem, ja que sigui un dia, ja que l'endemà no treballa, doncs fer allò. Tothom es porta el sopar, s'ha apuntat a la regidoria, hi ha gairebé, em sembla que són ja 300 persones apuntades, i acabarem doncs, la nit fins a les 12 amb un DJ.
1: Demà, més enllà dels actes oficials, també a les 12, el Casal Popular Norai ofereix una lectura de manifest i un vermut musical al seu local sota el nom del Combat Continua.
4: Taller Maresme Auto, el teu taller multimarca de confiança a la carretera Nacional 2, t'ofereix els esports.
5: Descobreix els serveis integrals de Maresme Auto.
6: Si l'aire del teu cotxe no refreda com abans, nosaltres t'ho solucionem.
5: A Maresme Auto realitzem reparació, manteniment i càrrega de sistemes de climatització amb diagnosi completa per garantir confort i seguretat tot l'any.
6: Revisions multimarca sense perdre la garantia, canvis de rodes, ITV, mecànica i electrònica sense cita prèvia.
5: Ens trobaràs a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar. Maresme Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
2: La base nàutica d'Arenys de Mar enceta dilluns el programa Esport Blau 2026 amb infants de 5è de primària de les escoles d'Arenys de Mar. La nova temporada de tardor arrenca després d'un estiu excel·lent pel que fa a les condicions per la navegació.
1: Esport Blau són 10 sessions de vela per aprendre a navegar impulsat per la Federació Catalana de Vela i la base nàutica. És una de les activitats més característiques d'Arenys, així com la Lliga Blava Escolar, que en aquest cas arrenca la primavera. El responsable de la base nàutica, Arnau Iriarte, destaca que l'equipament marítim arenyenc no para en cap moment d'oferir serveis nàutics, cursos, formacions i activitats.
7: A part, també comencem les activitats del cap de setmana, com les extraescolars, que fem cada dissabte a la base nàutica, on continuem sortint a navegar una mica, fer una mica de pàdel, fer una mica de caiac, no? Els dissabtes pel matí, a les 10:30, així els nois i nois que vulguin poden vindre a disfrutar una mica més del mar, que quan fa fred també ens abriguem i és divertit estar al mar. I continuem fent activitats, per exemple, amb una associació d'autisme, que fem alguns diumenges del mes d'octubre, i bueno, altres activitats que tenim, a part dels cursos, que no parem de fer cursos, que tinc llista quasi d'espera per fer cursos al mar aquest any.
1: Arnau Iriarte ha explicat que les condicions per navegar aquest estiu han estat excel·lents, perfectes al juliol, amb vents suaus de llevant i gairebé cap dia sense vent. S'han fet travessies de banda a banda d'Arenys i fins i tot arribant fins davant de Canet o Caldes d'Estrac, una època que des de la base nàutica remarquen que serveix per gaudir del mar i perdre'n la por.
7: Amb famílies que venen també a fer altres activitats, a jugar i així, al principi per una mica d'una incertesa, no? Jo sempre dic que sembla que Arenys al mar s'acabi les bolles grogues, i jo els dic que no pateixin, que amb el material adequat, que nosaltres els expliquem com fer-ho tot amb seguretat, que vagin a disfrutar del mar, que tenim dies molt tranquils a l'estiu també, molts matins amb el mar pla, que es tracta de sortir, disfrutar, desconnectar, estar amb la família al mig del mar i viure una experiència diferent, i si t'enamores, doncs començar a repetir, vindrà amb nosaltres a ser un d'Arenys, i anar disfrutant, com hi ha tantes altres famílies que fan d'Arenys, que ja són quasi de la casa de la base, i ens venen cada setmana a saludar i a fer alguna activitat.
1: Durant el curs escolar, infants i joves poden continuar gaudint del mar, aprenent i fent esports amb activitats pensades per totes les edats, com són els dissabtes nàutics de 6 a 17 anys, l'escola d'Optimist a partir de 6 anys, la flota Open Junior de 12 a 17 anys i la Functional Kids de 4 a 10 anys.
4: Taller Maresmauto t'ha ofert els esports. Maresmauto, carretera nacional 2. Darrere la benzinera Arenys de Mar. Vine a veure'ns o truca'ns al 93 792 1016.
2: Dediquem aquests últims minuts de l'informatiu a conèixer la previsió meteorològica de la mà del nostre company de la xarxa, Luismi Pérez. Luismi, bon dia.
8: Bon dia. El temps ha canviat 180 graus una altra vegada avui a gran part de Catalunya. Deixem enrere les fortes tempestes d'ahir. Recordem gairebé 100 litres per metre quadrat a la vila de Ripoll o 80 litres per metre quadrat al districte d'Horta-Guinardó de Barcelona capital. I, sobretot, ens ha quedat un ambient molt més renovat. Aquest matí ha despertat la temperatura gairebé de tardor i, per exemple, en algunes valls sardanes, com és el cas de Bolví, hem baixat a 1 grau de temperatura mínima, 9 graus, per exemple, hem tingut a Vic, o arran de mar poc més de 16-17 graus, cas dels que hi ha hagut al centre de Barcelona capital. Aquesta tarda, un temps que serà suau, que serà càlid, però no pas gaire. Estarem parlant de màximes a tot estirar de 27-28 graus al Pla de Lleida. Sempre amb pocs núvols, no tindrem tempesta, i esperant a una diada que també serà plàcida, tranquil·la, de meravella per fer activitats al ras. Però compte al matí, que serà ben fred. N'estem pendents a la xarxa.
2: I fins aquí aquest informatiu de 10 de setembre. Us hem acompanyat el control tècnic, la Marina Cabrera, i les veus que us hem parlat, Oriol Leo i Núria Torrents. Recordem que demà no hi haurà informatiu, però sí que hi haurà un programa especial que començarà a partir de les 11 del migdia. Que vagi molt bé i bona diada.
9: Aquesta és la informació dels serveis d'interès per avui. La farmàcia de guàrdia per avui és la Rigola, situada a la plaça de l'Església, número 3. Avui dijous s'ha de treure el cubell de l'orgànica amb bossa compostable, els envasos lleugers i el tèxtil sanitari amb bossa o etiqueta de color fúcsia reglamentària. Demà, al carrer de les Escolàpies, estarà tallat el trànsit de 8 del matí fins a les 6 de la tarda. I avui la R1 funciona amb normalitat.
5: Segueix-nos a les xarxes socials.
6: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns. Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.

Estàs escoltant Ràdio Arenys, la primera en música. Nothing but the truth now. Nothing but the proof of what I am.

voices do not defeat.

0: Ràdio Arenys.
1: Finques Blaumar.
2: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
1: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
2: 93 792 0440.
1: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
2: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
3: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
4: Com pot ser, si sempre feu fotos?
3: Sí, però no són de veritat.
4: I si li regalem un reportatge?
3: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
5: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
0: Connecta amb la vida escolar d'Arenys de Mar amb Ràdio Arenys. Cada dia, a partir de les 6 de la tarda, podreu escoltar els alumnes arenyencs. Dilluns, Ràdio Kids amb el Casal Digital. Dimarts, Cinera FM amb l'Escola Cinera. Dimecres, 6è Parla, amb l'Escola Joan Maragall. Dijous, Ràdio Present amb el Col·legi La Presentació. I divendres, Instifonies amb l'Institut Tres Turons. Només a Ràdio Arenys.
6: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
7: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
6: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
8: Segueix-nos a les xarxes socials.
9: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El govern apel·la a la unitat en la vigília de la Diada Nacional de Catalunya, que enguany commemora els 50 anys de la primera manifestació en democràcia. Avui ja comencen alguns actes institucionals i també manifestacions al carrer. Preocupa especialment la confluència de l'extrema dreta i de l'esquerra independentista aquesta tarda al Fossar de les Moreres de Barcelona. Des de l'Assemblea Nacional de Catalunya, el seu president Josep Vila ha explicat a la xarxa com encaren aquesta diada.
2: En esperem un punt d'inflexió, un moment de dir prou, ens cal tornar a sumar moltes forces per encarar un nou embat per guanyar la independència.
0: És dijous 10 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Arrenca l'any judicial marcat per la crisi de Ceuta. Sònia Kerr.
3: Jutges i fiscals titllen de greus les acusacions de Lawfare i reclamen al món polític respecte a la seva independència en l'acte celebrat al Tribunal Suprem. Isabel Perelló és la presidenta del Consell del Poder Judicial i del Suprem, mentre que Teresa Peramato és la fiscal general de l'Estat.
4: Pido respeto a la labor jurisdiccional y que se permita el trabajo de los jueces y todo ello de forma serena, como lo conlleva y como lo es preciso para la difícil labor de juzgar.
5: Transparencia y crítica legítima no pueden confundirse con la descalificación sistemática ni con la proyección sobre la institución de una imagen que no responde a la realidad.
0: Les morts per suïcidi es redueixen a Catalunya i al conjunt d'Espanya per tercer any consecutiu.
3: Tot i això, augmenten les ideacions suïcides, al mateix temps les persones que demanen ajuda. Avui és el Dia Mundial per a la Prevenció del Suïcidi.
0: El Banc Central Europeu està reunit i tot apunta que pujarà un quart de punt els tipus d'interès, fins al 2,5%.
3: L'augment generalitzat de la inflació a causa del conflicte a l'Iran fa preveure que l'ENS continuarà la política d'augments de tipus iniciada al juny.
0: El Servei Català de Trànsit preveu que uns 550.000 vehicles sortiran des de l'àrea metropolitana de Barcelona en el pont de la Diada.
3: L'operació sortida ha començat al migdia i acabarà a les 3 de la tarda de demà. Els Mossos faran més de 1.000 controls, tant a les vies de més mobilitat com en carreteres secundàries.
0: Avui el sol es torna a imposar després de les pluges d'ahir. Volem saber si ha de seguir així la resta del cap de setmana. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, el temps ha canviat 180 graus una altra vegada avui a gran part de Catalunya. Deixem enrere les fortes tempestes d'ahir. Recordem gairebé 100 litres per metre quadrat a la vila de Ripoll o 80 litres per metre quadrat al districte d'Horta-Guinardó de Barcelona capital. I, sobretot, ens ha quedat un ambient molt més renovat. Aquest matí ha despertat la temperatura gairebé de tardor i, per exemple, en algunes valls sardanes, com és el cas de Bolvir, hem baixat a 1 grau de temperatura mínima, 9 graus, per exemple, hem tingut a Vic, o arran de mar poc més de 16-17 graus, cas dels que hi ha hagut al centre de Barcelona capital. Aquesta tarda, un temps que serà suau, que serà càlid, però no pas gaire. Estarem parlant de màximes a tot estirar de 27-28 graus al Pla de Lleida. Sempre amb pocs núvols, no tindrem tempesta i esperant a una diada que també serà plàcida, tranquil·la, de meravella per fer activitats al ras. Però compte al matí, que serà ben fred. N'estem pendents a la xarxa.
0: En cultura, aquest vespre comença la 46a edició de Fira Tàrrega i ho fa amb l'espectacle Incontinuo.
3: Vol ser un homenatge a les persones que han hagut de marxar de casa seva a la recerca d'un altre lloc on viure i el podreu veure dissabte a les 10 de la nit a les televisions locals i a la xarxa Més.
0: Als esports, la waterpolista Maika García denunciarà el Club Natació Sabadell, Joan Barberà.
7: La campiona olímpica i mundial assegura que per llei el club català l'havia d'haver renovat després de ser mare fa 11 mesos. Entre llàgrimes, s'ha mostrat molt dolguda pel tracte rebut pel club de la seva vida.
0: El control de so Francesc Ávila, la redacció i coordinació Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Avui arrenquen els actes de la Diada Nacional de Catalunya, que se celebra demà. Aquesta tarda i vespre ja n'hi ha de convocats, tant per part de les institucions com al carrer. Preocupen especialment els dos previstos aquesta tarda al Fossar de les Moreres, on confluiran per primera vegada l'extrema dreta i l'esquerra independentista, que no vol que s'ocupi aquest espai memorial als qui van morir al setge de 1714. Mont Carvajal, bon dia.
8: Bon dia. El Parlament i el president fan avui actes amb motiu de la Diada. A quarts de vuit es farà l'hissada solemne de la senyera davant el Parlament i després el president Salvador Illa farà el discurs des del Palau de la Generalitat. El govern apel·la a la unitat dins la diversitat, tot recordant la gran manifestació d'ara fa 50 anys, la del 76, a Sant Boi de Llobregat, la primera massiva després de la mort de Franco. Pel que fa al carrer, al Fossar de les Moreres centrarà l'atenció. L'esquerra independentista ha convocat una concentració contra la presència de l'extrema dreta, representada per Sílvia Orriols, que hi han convocat en i també aquests per primera vegada. Demà al matí hi haurà les ofrenes florals d'institucions, entitats i partits al monument a Rafael Casanova i a la tarda la manifestació convocada per l'ANC i Òmnium Cultural, entre d'altres entitats. En declaracions al Notícies en Xarxa, el president de l'ANC, Josep Vila, explica què n'espera.
2: En esperem un punt d'inflexió, un moment de dir prou, ens cal tornar a sumar moltes forces per encarar un nou embat per guanyar la independència.
8: Aquestes manifestacions seran simultànies a Girona, Barcelona i Amposta.
0: Doncs no deixem la política catalana perquè el Tribunal de Comptes ha d'aplicar aviat la llei d'amnistia als 35 excàrrecs de la Generalitat encausats per les despeses vinculades al referèndum de l'1 d'octubre i també a l'acció exterior del procés. Entre ells hi ha els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, l'exvicepresident Oriol Junqueras i els exconsellers Raül Romeva, Toni Comín i Lluís Puig.
3: Segons Catalunya Ràdio, la decisió és imminent i arriba després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea avalés la llei d'amnistia i descartés que les actuacions investigades afectessin els interessos financers de la Unió Europea ja fa gairebé dos mesos.
0: Això serà a Madrid i encara a la capital. Jutges i fiscals han titllat avui de greus les acusacions de Laufer i reclamen al món polític respectar la seva independència. Ho han fet en la cerimònia d'obertura de l'any judicial celebrada al Tribunal Suprem i presidida com cada setembre pel rei Felip VI. Un inici del curs judicial marcat enguany per la investigació de l'Audiència Nacional sobre la crisi de Ceuta i també per la recent decisió del Suprem de suspendre el dret de vot dels espanyols nacionalitzats per la llei de Nets. Carina Bellbé, bon dia.
9: Bon dia. Sí, durant la presentació de la memòria anual, la presidenta del Consell General del Poder Judicial i del Tribunal Suprem ha denunciat una sistemàtica deslegitimació de jutges i tribunals, desqualificacions generalitzades al Poder Judicial i ha demanat també l'absència d'ingerències polítiques en la justícia. Això mentre que la fiscal general de l'Estat ha alertat de la desqualificació dels fiscals com a instrument de pressió, diu, per part de l'estament polític. Totes dues han exigit que es respecti la independència judicial de jutges i fiscals per garantir les estat de dret, tot plegat davant la confrontació protagonitzada per alguns membres del govern en relació a decisions judicials dels darrers mesos i també per part de l'oposició al govern. Escoltem Isabel Parelló i Teresa Pere Mato.
4: Pido respeto a la labor jurisdiccional y que se permita el trabajo de los jueces y todo ello de forma serena como lo conlleva y como lo es preciso para la difícil labor de juzgar.
5: Transparencia y crítica legítima no pueden confundirse con la descalificación sistemática ni con la proyección sobre la institución de una imagen que no responde a la realidad.
9: En relació a la crisi migratòria de Ceuta, la fiscal general de l'Estat també ha anunciat l'enviament de 3 fiscals a la ciutat autònoma i ha reclamat que no es vulnerin els drets fonamentals dels migrants.
0: Gràcies, Carina. I encara un apunt en clau econòmica, perquè el Banc Central Europeu està reunit avui excepcionalment a Berlín i tot apunta que pujarà un quart de punt els tipus d'interès, que se situarien al 2,5%.
3: L'augment generalitzat de la inflació a causa del conflicte a l'Iran fa preveure que l'ENS continuarà la política d'augments de tipus iniciada al juny. Ara mateix els tipus estan situats al 2,25% a la zona euro.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Les morts per suïcidi es redueixen a Catalunya i al conjunt d'Espanya per tercer any consecutiu. Tot i això, augmenten les ideacions suïcides i al mateix temps les persones que demanen ajuda. El Departament de Salut adverteix que es tracta d'un problema important de salut pública i que cal més prevenció, i ho fa avui, que és el dia per a la prevenció del suïcidi. Maite Polo, bon dia.
10: Bon dia. L'any passat es van treure la vida 556 persones a Catalunya. Segons l'Institut Nacional d'Estadística, el 17% menys que el 2022. La corba ha anat baixant lleugerament, coincidint amb el desplegament el 2021 del primer pla de prevenció del suïcidi impulsat per la Generalitat. I igualment ha anat en descens en global a tot l'Estat, un 10%. La ministra de Sanitat, Mònica García, troba esperançadora aquesta evolució, però ressalta que són més de 3.800 les persones mortes mortes per suïcidi l'any passat. El govern crearà un registre de suïcidi estatal.
11: En este momento también estamos redactando el Real Decreto que regulará el sistema de vigilancia de salud mental y creará dentro de él el primer registro estatal del suicidio. Hemos creado herramientas, hemos destinado recursos, hemos puesto en marcha actuaciones concretas y ahora necesitamos dar un paso más. Contar con un sistema que nos permita saber qué es lo que está ocurriendo, detectar lo antes posible cambios y evaluar si las políticas que estamos impulsando están funcionando.
10: Un telèfon gratuït per a la prevenció de les conductes suïcides és el 024.
0: No deixem de parlar de salut, perquè avui la consellera del Ram, Olga Paner, i també la ministra, Mònica García, han parlat sobre l'anunci de vaga indefinida que han fet 7 sindicats mèdics a partir del mes d'octubre.
3: Paner ha dit en una visita a Hostalric, a la Selva, que vol evitar l'aturada, i la ministra ha deixat clar, en paral·lel a Madrid, que les comunitats autònomes tenen diners per millorar les condicions laborals dels metges i metgesses.
12: Nosaltres, en aquest sentit, intentarem ajudar a que millorin les condicions perquè aquesta vaga no consolidi, no es faci realitat, i ja ho saben els metges que han tingut sempre la porta oberta per parlar amb ells dels temes que ens afectin aquí.
11: Les administracions, en este caso las administraciones que tienen las competencias, que son las comunidades autónomas, tienen que reforzar la plantilla. Esto supone que viene de una demanda de las comunidades que dicen nosotros no tenemos dinero, ¿no?, para hacer esto. No, no es verdad.
3: Metges de Catalunya ha convocat 12 mobilitzacions al llarg del darrer any per exigir la fi de la sobrecàrrega estructural que pateixen.
1: La xarxa de comunicació local.
13: Celebrar és el gest senzill de compartir l'espai, de compartir el moment. Fira Tàrrega, del 10 al 13 de setembre de 2026. Venda d'entrades a firatàrrega.com.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: El Servei Català de Trànsit preveu que uns 550.000 vehicles sortiran des de l'àrea metropolitana de Barcelona en el pont de la Diada. L'operació sortida ha començat ja aquest migdia a les 12 i acabarà a les 3 de la tarda de demà.
3: Els Mossos faran més de 1.000 controls tant a les vies de més mobilitat com en carreteres secundàries. També s'habiliten carrils en sentit contrari a l'habitual, inversió de prioritats a les rotondes, carrils d'incorporació i dispositius de senyalització avalisats amb

0: La consellera ha marcat el calendari fins a aconseguir l'excel·lència del servei.
1: 27-28, algunes millores, i a partir de 2030-2040 els objectius, com els havíem indicat, de millora i d'excel·lència en el sistema ferroviari.
0: Les obres avancen, tot i que durant la seva execució s'han produït robatoris de coure. El Ministeri ha hagut de destinar 5 milions d'euros addicionals a comprar 70 quilòmetres de cable. José Antonio Santano s'ha mostrat contrariat pels actes vandàlics avui mateix a Puigcerdà, en què algú ha tallat la fibra òptica. El Ministeri té la intenció de posar en servei alhora el tram de Montcada després de l'esllavissada d'un talús i aquest de Parets a la Garriga, on ja hi ha fetes les obres de seguretat i accessibilitat i remodelació de les estacions.
2: I la plataforma Dignitat a les Vies denuncia que encara no ha rebut cap informació sobre l'operatiu de ferroviari de Rodalies, just un mes després del caos per l'eclipsi solar del 12 d'agost. A més, la plataforma assegura que aquell dia es van acabar oferint un centenar menys de places del que és habitual per anar de Barcelona a Tarragona. Lluís Mata.
3: L'acumulació de gent per tornar a casa des d'estacions com Tarragona, Torredembarra o Altafulla van ser les imatges més visibles del caos ferroviari després de l'eclipsi. Però la manca de trens no va ser l'única incidència en un dia d'alta demanda. Malgrat que encara no ha rebut resposta a la petició d'informació que va fer, Dignitat a les Vies ha calculat que l'increment de places per anar de Barcelona a Tarragona va ser de menys d'un miler i que finalment van acabar sent menys que el dia anterior per l'avaria d'un tren de reforç. Anna Gómez és la portaveu de la plataforma.
4: I si hagués sortit tot perfecte, és a dir, que no hi hagués hagut la incidència i que no s'hagués cancel·lat un tren, sol no hi va haver un poc més de 900 places. De Barcelona a Tarragona sols s'oferissin 115 places, menys que el dia anterior. Sabem que, totes les dades que han donat fins ara no són correctes. I com vull pensar que ningú ens vol enganyar, vull saber d'on surten aquests números i, sobretot, que deixin d'encobrir-se entre ells.
3: Gómez reclama explicacions per un dispositiu que diu no va ser suficient per un dia laborable i assegura que estan tips del maltractament continuat que reben els usuaris de Renfe.
5: Notícies en xarxa.
2: És un quart de tres. Atenció a aquesta innovació, perquè han creat una aplicació que permet mesurar amb intel·ligència artificial el calibre de les pomes directament al camp. S'anomena Fruit Measure App i l'han creat la Universitat de Lleida i l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, és a dir, l'IRTA. L'eina és gratuïta i funciona amb un suport imprès en 3D acoblat al telèfon. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
6: La tecnologia permet obtenir i ordenar les dades sobre el terreny, fet que pot facilitar decisions sobre la clarida, la collita i la comercialització de la fruita, i estalviar temps i recursos respecte de la presa. En aquest sentit, el professor de la UdL i responsable del projecte, Eduard Gregorio, ha explicat per què és important conèixer el calibre dels fruits.
7: Conèixer el calibre dels fruits és molt important per als fruticultors. Per exemple, s'utilitza per optimitzar els inputs, els fertilitzants que s'han d'aplicar, la quantitat d'aigua, també per fer prediccions de la collita, també per determinar el moment òptim de fer la clarida, en general per planificar la recol·lecció també. O sigui, hi ha moltíssimes aplicacions i, de fet, els agricultors avui en dia doncs, estan fent mesures amb mètodes manuals habitualment.
6: A més, Gregorio ha subratllat que el principal avantatge que presenta l'aplicatiu és l'estalvi de temps per als agricultors, ja que és una nova forma d'ordenar la informació digitalment.
2: Anem ara fins a Girona. Allà la Policia Nacional ha desarticulat una organització criminal dedicada a l'adquisició, el dipòsit i la distribució il·legal d'armes i que tenia magatzem a Figueres, a l'Alt Empordà. El principal investigat ha ingressat a presó i el cas continua obert. Avui n'han donat detalls des de la capital gironina. Girona FM, Pau Villafañe.
8: L'operació s'ha saldat amb 7 detinguts i la incautació d'un dels arsenals clandestins més grans d'Espanya. 644 armes, 16 de les quals de foc real, més de 220 ja modificades i les altres pendents de ser modificades, així com silenciadors, milers de cartutxos i maquinària per transformar-les. Tot ocult en un traster de Figueres. El líder de la trama era expert armer format a l'exèrcit rus i convertia armes de fogueig en armes reals, que després es distribuïen a xarxes de narcotràfic i segrestos mitjançant enviaments postals amb identitats suplantades des de la Comunitat Valenciana cap a altres punts del país. La investigació, iniciada a principis d'any, va portar a escorcolls a Girona, Badajoz i València i la darrera detenció el 31 d'agost a Barcelona de la persona encarregada del transport de les armes.
2: I la policia ha detingut avui a Calella Carlos García Roldán, conegut com a Charlie, condemnat a 14 anys i 9 mesos de presó pel cas Lujo Casa, una estafa milionària comesa a les Illes Balears. La detenció estaria relacionada amb l'ordre judicial de recerca, detenció i ingrés a presó.

0: dictada per l'Audiència Provincial de les Balears. Ràdio Calella, Sergi Ferrer.
1: García Roldán va ser condemnat al desembre de 2025 a 14 anys i 9 mesos de presó per la seva responsabilitat en el cas Lujo Casa, una presumpta estafa milionària relacionada amb la venda de cases fantasma a Mallorca. La mateixa resolució judicial també establia el pagament de més de 2 milions d'euros en indemnitzacions als perjudicats. Malgrat la contundència de la condemna, es trobava en llibertat provisional, ja que la sentència podia ser recorreguda. Ara l'Audiència Provincial n'ha ordenat la detenció i ingrés a presó després que no comparegués a una vista judicial per revisar la seva situació cautelar.
0: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. La policia local de Lloret de Mar arresta un home de 61 anys per fer tocaments a una menor de 14 a l'estació d'autobusos.
2: És un home de 61 anys. Els fets van passar diumenge al vespre, quan l'agressor es va acostar a la noia, li va demanar el nom i se'l va anotar en una llibreta. La menor es va seure en un banc més allunyat, però l'home la va seguir i li va tocar els braços, les cames i va intentar fer-ho també a la zona genital. El conductor d'un dels busos, que es va donar de la situació, va avisar la policia local, que van detenir l'home al lloc mateix dels fets.
0: Els bombers de Barcelona treballen en un incendi que crema la muntanya de Montjuïc de Barcelona.
2: El foc s'ha produït a la carretera de Miramar, a la falda de la muntanya que hi ha just a sota del castell de Montjuïc, i a tocar dels jardins de mossèn Costa Llobera. Es tracta d'una zona de matolls i vegetació. 5 dotacions treballen ara mateix per poder sufocar l'incendi.
0: El Banc de Sang fa una crida a la donació després d'una baixada de gairebé el 20% durant l'estiu.
2: Enguany, el Banc de Sang també té una menor donació al setembre perquè la previsió de tempestes per ahir va fer suspendre les campanyes previstes als territoris en alerta, així com pel pont de la Diada. Tot i això, demà al matí es podrà donar a l'Hospital Clínic, al de Sant Pau i a la Mutua de Terrassa.
0: És moment per la cultura. Tàrrega inaugura aquest vespre la 46a edició de Fira Tàrrega amb l'espectacle Incontinuo de la companyia catalana Kamkatchka. Vol ser un homenatge a les persones que han hagut de marxar de casa seva a la recerca d'un altre lloc on viure, i el podreu veure també dissabte a les 10 de la nit a les televisions locals i a la xarxa Més.
2: El certamen oferirà un total de 57 espectacles, el 60% dels quals són gratuïts.
0: Tàrrega Televisió, Miquel Àngel Daviu.
3: El lema d'aquesta edició és Celebrem, un concepte que vincula la festa amb el fet de compartir en un espai amb desconeguts que viuen experiències semblants, entendre altres maneres de veure el món i admirar i respectar les capacitats i els talents dels altres. Ho explica Anna Giribet, directora artística del certamen.
4: Mundialment parlant, estem en un context social complicat i nosaltres volíem fer una mica de contrapès i reivindicar l'esperit de la fira, l'esperit que va néixer la fira amb l'esperit de festa reivindicativa, també alegre, celebrar, i hem trobat que aquest any més que mai tocava sortir als carrers, disfrutar-los, reivindicar la trobada, reclamar aquest espai públic de tothom i per a tothom, on cada presència, cada cos i cada veu hi hauria de tenir cabuda.
3: Al llarg dels 3 dies de fira s'estrenaran 20 de les 57 peces programades, 4 de les quals faran el seu debut a l'Estat espanyol. El mercat de les arts escèniques preveu acollir fins a 1.300 professionals del sector.
0: L'Ajuntament de Badalona ha iniciat els tràmits per expropiar el monestir de Sant Jeroni de la Murtra i, atenció, convertir-lo en un museu sobre el descobriment d'Amèrica. La decisió s'ha pres després que el consistori rebés una proposta de compra i ha considerat que l'expropiació és l'opció més favorable econòmicament.
2: Això sí, el de Sant Jeroni no serà l'únic immoble que es preveu expropiar a la ciutat.
0: Ràdio Ciutat de Badalona, Susana Soldado.
5: Segons l'Ajuntament, els propietaris dels terrenys de Sant Jeroni de la Murta van rebre una proposta en ferm per comprar el monestir. Al tractar-se d'un bé cultural d'interès nacional, l'ens local té reservat el dret de tanteig, és a dir, pot entrar a negociar. Segons fonts municipals, el consistori ja va intentar comprar el monestir fa un any i mig, però no es va arribar a un acord i per això han decidit iniciar els tràmits per expropiar-ne els terrenys. Escoltem l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol.
6: Que un tràmit que necessàriament hem d'iniciar abans del dia 30 de setembre. Per què? Perquè el dia 30 de setembre és quan tenim que comunicar a la propietat si anem al dret de tanteig o no. Jo crec que any i mig, dos anys, ja podrem tindre la propietat.
5: Des de l'Associació d'Amics de Sant Jeroni de la Murtra asseguren que el pas a mans públiques de Sant Jeroni és una oportunitat, però alerten que cal preservar-ne l'ànima i escoltar la ciutadania per respectar aquest patrimoni.
0: I és moment per a la informació esportiva. que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. La waterpolista Maika García denunciarà el Club Natació Sabadell.
7: Bon dia, Marta. La campiona olímpica i mundial assegura que per llei el club català l'havia d'haver renovat després de ser mare fa 11 mesos. Entre llàgrimes s'ha mostrat molt dolguda pel tracte rebut pel club de la seva vida.
8: Y nada. Perdón. Tuve que ir asimilando la situación. Pero bueno, yo no quise creerme que era verdad. Pensé que en algún momento ellos recapacitarían la situación y me dirían que no, que se estaban equivocando y que me querían en el equipo.
7: I avui, en la presentació oficial, com a nova jugadora del Sant Andreu, ha confirmat que denunciarà el seu antic club.
9: Crec que és bastant evident. No sé si ho vaig fer públic, també hi vaig parlar dilluns a l'entrevista. Estic amb el meu equip jurídic i bueno, s'està tramitant. Tot això ho estan portant elles i en breu hi haurà... Sí, encara no s'ha rebut, però sí.
7: Públicament, el Club Natació Sabadell no ha respost ni tampoc ha donat la seva versió del cas, on per motius esportius ha decidit no renovar el contracte d'una de les millors jugadores de la història del waterpolo femení. En futbol, el Barça goleja el Feyenoord per 5-1 en el primer partit de la fase Lliga de la Lliga de Campions. Doblet de Rafinha, un golaç de falta de Lamine Yamal, que ahir per primera vegada va lluir el braçalet de capità en un match on Adeyemi va veure porteria i cal destacar també el primer gol del nou fitxatge Gabriel Jesús amb el club blaugrana. Escoltem el futbolista del Barça, Joao Cancelo.
10: Queríamos empezar bien porque sabemos que cuanto más puntos hicimos, más vamos adelante y bueno, era importante ganar, ganamos, hicimos un gran partido de todo, la defensa, el mediocampo y el ataque y merecimos la victoria. Bueno, siempre es especial jugar en el Camp Nou por el Barça, en esta competición más aún, porque tengo la ilusión de ganarla con el Barça y bueno, vamos a hacer de todo para hacerlo, obviamente que queda mucho paso a paso y bueno, estamos en un buen camino.
7: En bàsquet en marxa, la Lliga Catalana ACB a Tarragona. Ahir, victòria de l'Ilerna Lleida contra la Joventut, 89-84, i també triomf del Kitsanàs Manresa contra l'Andorra per 83-74. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
11: Tot i un inici dubitatiu on els andorrans van agafar una renda d'11 punts al primer quart, els manresans van reaccionar a la represa, retallant la diferència fins a anar-se'n. Al descans, amb 3 punts d'avantatge, la igualtat va regnar fins als 10 darrers minuts, quan l'efectivitat de Benítez, màxim anotador de l'equip amb 14 punts, i el control del ritme de joc per part dels manresans van permetre assegurar el triomf als moments finals. Diego Campo és l'entrenador del Kitsanàs Manresa i explicava que alguns jugadors van començar el partit més alterats del compte, a la vegada que ja pujava l'exigència pels seus jugadors de cara als següents partits.
12: Bueno, hemos salido al partido quizá con excesiva tensión por el escenario y porque bueno, había muchos jugadores que hemos tenido que explicar muy bien y detalladamente qué jugamos, qué es este torneo, por qué venimos aquí. Y bueno, contento de la progresión del equipo dentro del partido, pero ya tenemos que dejar de decir, es la última vez que lo digo, de que hay 10 jugadores nuevos. Es una excusa, ya no son nuevos. Ya han jugado aquí, se han bautizado.
11: El conjunt del Bages no tindrà gaire temps de descans, ja que aquest mateix divendres disputarà la seva segona jornada de la Lliga Catalana a Tarragona contra el Barça a partir de les 9 del vespre.
7: Una autèntica gran competició aquesta Lliga Catalana ACB que se celebra al Palau d'Esports Catalunya a Tarragona.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:15. Hem de fer una petita pausa, però seguim amb més notícies de seguida. Fins ara.
13: La xarxa de comunicació local.
14: Una cigarreta.
15: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
16: La meva filla té problemes amb l'anglès. Diu que no li agrada i que no ho retén.
17: Doncs jo el porto a English Center i estic encantada. Ja fa uns quants anys que hi va. I ara resulta que és l'assignatura en què et treu millor nota. Pensa en anglès. Mira les pel·lícules en versió original. És increïble el canvi que ha fet. He confiat sempre en English Center. Té un equip de professionals excel·lents que porten més de 35 anys ensenyant i preparant per als exàmens oficials de Cambridge amb uns resultats excepcionals. A sobre, per als més petits, fan Magic Class, on els nens aprenen jugant, cantant, pintant i escoltant contes. T'ho aconsello 100%. Si la portes a Arenys de Munt, sona a la Riera Francesc Macià 85 i has de parlar amb la Marina. I si la portes a Arenys de Mar, sona a la Riera Parafita 72 i has de parlar amb la Lourdes.
14: Ah, doncs perfecte. Demà mateix hi passaré. T'hi esperem. English Center. Passió per l'anglès.
18: Finques Blaumar.
19: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
18: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
19: 93 792 0440.
18: Riera Bisbe Pol 2, d'Arenys de Mar.
19: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
20: Nou Confort, lampisteria general. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Parafita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
21: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
22: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rialsa Clavella 16.
21: AXA Capgròs Assegurances. La tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
23: Segueix-nos a les xarxes socials.
24: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El govern apel·la a la unitat en la vigília de la Diada Nacional de Catalunya, que enguany commemora els 50 anys de la primera manifestació en democràcia, un 11 de setembre. Avui ja comencen alguns actes institucionals i també manifestacions al carrer. Preocupa especialment la confluència de l'extrema dreta i l'esquerra independentista aquesta tarda al Fossar de les Moreres. Des de l'Assemblea Nacional de Catalunya, el seu president, Josep Vila, ha explicat a la xarxa com encaren aquesta diada.
2: En esperem un punt d'inflexió, un moment de dir prou, ens cal tornar a sumar moltes forces per encarar un nou embat per guanyar la independència.
0: És dijous 10 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Arrenca l'any judicial marcat per la crisi de Ceuta, Sònia Kerr.
3: Jutges i fiscals titllen de greus les acusacions de l'Ofer i reclamen al món polític respecte a la seva independència en l'acte celebrat al Tribunal Suprem. Isabel Perelló és la presidenta del Consell del Poder Judicial i del Suprem, mentre que Teresa Peramato és la fiscal general de l'Estat.
4: Pido respeto a la labor jurisdiccional y que se permita el trabajo de los jueces y todo ello de forma serena como lo conlleva y como lo es preciso para la difícil labor de juzgar.
5: Transparencia y crítica legítima no pueden confundirse con la descalificación sistemática ni con la proyección sobre la institución de una imagen que no responde a la realidad.
0: Les morts per suïcidi es redueixen a Catalunya i al conjunt d'Espanya per tercer any consecutiu.
3: Tot i això, augmenten les ideacions suïcides i al mateix temps les persones que demanen ajuda. Avui és el Dia Mundial per a la Prevenció del Suïcidi.
0: El Banc Central Europeu apuja els tipus d'interès un quart de punt i el situa al 2,5%.
3: L'ENS ha fet bones les previsions i apuja els tipus per segona vegada enguany, en pes per l'augment continuat de la inflació a la zona euro a causa del conflicte a l'Iran.
0: El Servei Català de Trànsit preveu que 550.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana a Barcelona en el pont de la Diada.
3: L'operació sortida ha començat a migdia i acabarà a les 3 de la tarda de demà. Els Mossos faran més de 1.000 controls, tant a les vies de més mobilitat com en carreteres secundàries.
0: Avui el sol es torna a imposar després d'una jornada de pluges i volem saber si ha de seguir així la resta del cap de setmana. Luismi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, el temps ha canviat 180 graus una altra vegada avui a gran part de Catalunya. Deixem enrere les fortes tempestes d'ahir. Recordem gairebé 100 litres per metre quadrat a la vila de Ripoll o 80 litres per metre quadrat al districte d'Horta-Guinardó de Barcelona capital. I, sobretot, ens ha quedat un ambient molt més renovat. Aquest matí ha despertat la temperatura gairebé de tardor i, per exemple, en algunes valls sardanes, com és el cas de Bolví, hem baixat a 1 grau de temperatura mínima, 9 graus, per exemple, hem tingut a Vic, o arran de mar poc més de 16-17 graus, cas dels que hi ha hagut al centre de Barcelona capital. Aquesta tarda, un temps que serà suau, que serà càlid, però no pas gaire. Estarem parlant de màximes a tot estirar de 27-28 graus al Pla de Lleida. Sempre amb pocs núvols, no tindrem tempesta i esperant a una diada que també serà plàcida, tranquil·la, de meravella per fer activitats al ras. Però compte al matí, que serà ben fred. N'estem pendents a la xarxa.
0: En cultura, aquest vespre comença la 46a edició de Fira Tàrrega i ho fa amb l'espectacle Incontinuo.
3: Vol ser un homenatge a les persones que han hagut de marxar de casa seva a la recerca d'un altre lloc on viure i el podreu veure també dissabte a les 10 de la nit a les televisions locals i a la xarxa Més.
0: Als esports, la waterpolista Maika García denunciarà el Club Natació Sabadell. Joan Barberà.
7: La campiona olímpica i mundial assegura que per llei el club català l'havia d'haver renovat després de ser mare fa 11 mesos. Entre llàgrimes s'ha mostrat molt dolguda pel tracte rebut pel club de la seva vida.
0: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr i Artau Bellavista, passant 4 minuts a 2:45.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Avui arrenquen ja els actes de la Diada Nacional de Catalunya. Aquesta tarda i vespre n'hi ha de convocats tant per part de les institucions com al carrer. Preocupen especialment els dos previstos aquesta tarda al Fossar de les Moreres, on confluiran per primera vegada l'extrema dreta i l'esquerra independentista, que no vol que s'ocupi aquest espai memorial als qui van morir al setge de 1714. Mon Carvajal, bon dia.
8: Bon dia. El Parlament i el president fan avui actes amb motiu de la Diada. A quarts de vuit es farà l'hissada solemne de la senyera davant el Parlament i després el president Salvador Illa farà el discurs des del Palau de la Generalitat. El govern apel·la a la unitat dins la diversitat, tot recordant la gran manifestació d'ara fa 50 anys, la del 76, a Sant Boi de Llobregat, la primera massiva després de la mort de Franco. Pel que fa al carrer, al Fossar de les Moreres centrarà l'atenció. L'esquerra independentista ha convocat una concentració contra la presència de l'extrema dreta, representada per Silvio Oriols, que hi han convocat a anar-hi també, aquests per primera vegada. Demà al matí hi haurà les ofrenes florals d'institucions, entitats i partits al monument a Rafael Casanova i a la tarda la manifestació convocada per l'ANSI Òmnium Cultural, entre d'altres entitats. En declaracions al Notícies en Xarxa, el president de l'ANC, Josep Vila, explica què n'espera.
2: N'esperem un punt d'inflexió, un moment de dir prou, ens cal tornar a sumar moltes forces per encarar un nou embat per guanyar la independència.
8: Aquestes manifestacions seran simultànies a Girona, Barcelona i Amposta.
0: Actes que en alguns punts del territori s'avancen ja aquest vespre. És el cas de la capital de la Garrotxa, d'Olot, on aquest vespre es fa una baixada de torxes fins al centre. Òmnium, l'ANC i el CDR fan una crida a les mobilitzacions de demà a Girona, Barcelona i Amposta. Olot Televisió, Natàlia Moreno.
9: A Olot, l'11 de setembre, se celebrarà amb un acte previ aquesta nit a partir de les 10, amb una baixada de torxes des de l'Espai Cràter direcció a la Basílica de Sant Esteve, on s'il·luminaran unes estelades i llegirà un manifest. És l'acte que les entitats Òmnium Garrotxa, ANC Garrotxa i el CDR d'Olot i la Garrotxa duran a terme, abans que l'endemà cridin a la mobilització a Girona, Barcelona o Amposta. Des d'Olot s'espera que surtin un parell de busos i que una part important de la gent hi vagi amb el seu vehicle. En parlen Glòria Bassets, presidenta d'Òmnium Garrotxa, i Manel Planella, secretari de l'ANC de la Garrotxa.
10: La idea de les entitats que organitzen l'11 de setembre és precisament reivindicar la transversalitat, la diversitat i sobretot reivindicar el dret i la defensa de la nostra cultura i de la nostra llengua.
11: Cada any apretem perquè la gent es mobilitzi i hem posat el nom Hi Som perquè realment els polítics n'adonin que encara hi som.
9: Un any més s'ha optat per descentralitzar les manifestacions, un fet que no acaba de convèncer a certes persones d'algunes de les entitats que hi participen.
0: Era el nostre company Gerard Puigdemont d'Olot FM qui ens oferia aquesta crònica, i no Natàlia Moreno, com havíem dit. També Mataró ja ho té tot a punt per la Diada. Si l'any passat la pluja va marcar l'11 de setembre, enguany s'espera que els actes puguin celebrar-se amb sol i una calor més o menys suportable. Mataró Ràdio, Beti Doñate.
12: A Mataró, la celebració de la Diada inclou actes de dimecres a dissabte, tot i que el gruix de la programació es concentra aquest divendres, 11 de setembre. A 2:15 del matí es farà un homenatge al president xilè Salvador Allende al Nou Parc Central, en un acte organitzat pel Grup de Recerca de Memòria Històrica. I més tard, a les 11, tindrà lloc l'ofrena institucional a Rafael Casanova. L'acte comptarà amb la participació de partits polítics i entitats i preveu les actuacions del Cor Madrigalista de Mataró i de l'Esbart Dansaire Mestres del Gai Saber. A més, aquest dijous al vespre s'ha programat la marxa de torxes per la independència, un sopar popular i un final de festa a la plaça de l'Ajuntament. La celebració, però, acabarà el dissabte amb sardanes a la plaça Santana.
0: En matèria judicial, el Tribunal de Comptes ha d'aplicar aviat la llei d'amnistia als 35 excàrrecs de la Generalitat encausats per les despeses vinculades tant al referèndum de l'1 d'octubre com a l'acció exterior del procés. Entre ells hi ha els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, però també l'exvicepresident Oriol Junqueras o els exconsellers Raül Romeva, Toni Comín i Lluís Puig.
3: Segons Catalunya Ràdio, la decisió és imminent i arriba després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea avalés la llei d'amnistia i descartés que les actuacions investigades afectessin els interessos financers de la Unió Europea ja fa gairebé 2 mesos.
0: Doncs no deixem els tribunals, perquè avui jutges i fiscals han titllat de greus les acusacions de l'Ofer i han reclamat al món polític que respecti la seva independència. Ho han fet en la cerimònia d'obertura de l'any judicial celebrada al Tribunal Suprem i presidida, com cada setembre, pel rei Felip VI. Un inici de curs judicial marcat enguany per la investigació de l'Audiència Nacional per la crisi de Ceuta i també per la recent decisió del Suprem de suspendre el dret a vot dels espanyols nacionalitzats per la llei de nets. Carina Bellbé, bon dia.
13: Bon dia. Durant la presentació de la memòria anual, la presidenta del Consell General del Poder Judicial i del Tribunal Suprem ha denunciat una sistemàtica deslegitimació de jutges i tribunals, desqualificacions generalitzades al Poder Judicial i ha demanat l'absència d'ingerències polítiques a la justícia. Això mentre que la fiscal general de l'Estat ha alertat de la desqualificació dels fiscals com a instrument de pressió per part de l'estament polític. Totes dues han exigit que es respecti la independència judicial de jutges i fiscals per garantir, diuen, l'estat de dret. tot plegat davant de la confrontació protagonitzada per alguns membres del govern en relació a decisions judicials dels darrers mesos i també per part de l'oposició al govern. Escoltem Isabel Perelló i Teresa Peramato.
4: Pido respeto a la labor jurisdiccional y que se permita el trabajo de los jueces y todo ello de forma serena como lo conlleva y como es preciso para la difícil labor de juzgar. Transparencia y crítica legítima no pueden confundirse con la descalificación sistemática ni con la proyección sobre la institución de una imagen que no responde a la realidad.
13: En relació a la crisi migratòria de Ceuta, la fiscal general de l'Estat també ha anunciat l'enviament de 3 fiscals a la ciutat autònoma i ha destacat la necessitat de preservar el principi de legalitat i de retorn a una situació de normalitat sense que estigui en contradicció, diu, amb el respecte a la dignitat dels migrants.
0: I un apunt econòmic perquè ja tenim decisió del Banc Central Europeu que finalment ha pujat els tipus d'interès un quart de punt. Per tant, oficialment ja se situen al 2,5%.
3: L'ENS ha fet bones les previsions i apuja els tipus per segona vegada enguany, empès per l'augment continuat de la inflació a la zona euro a causa del conflicte a l'Iran. Caldrà veure si en les properes reunions s'opta per mantenir l'estabilitat dels tipus o es continua amb una tendència a l'alça.
0: Vint minuts i seran les 3 de la tarda. Les morts per suïcidi es redueixen a Catalunya i al conjunt d'Espanya per tercer any consecutiu. Tot i això, augmenten les ideacions suïcides i al mateix temps les persones que demanen ajuda. El Departament de Salut adverteix que es tracta d'un problema important de salut pública i que cal més prevenció. Ho fa coincidint avui amb el Dia Mundial per la Prevenció del Suïcidi. Maite Polo, bon dia.
14: Bon dia. L'any passat es van treure la vida 556 persones a Catalunya. Segons l'Institut Nacional d'Estadística, el 17% menys que el 2022. La corba ha anat baixant lleugerament, coincidint amb el desplegament el 2021 del primer pla de prevenció del suïcidi impulsat per la Generalitat. I igualment ha anat en descens en global a tot l'Estat, un 10%. La ministra de Sanitat, Mònica García, troba esperançadora aquesta evolució, però ressalta que són més de 3.800 les persones mortes per suïcidi l'any passat. El govern crearà un registre de suïcidi estatal.
15: En este momento también estamos redactando el Real Decreto que regulará el sistema de vigilancia de salud mental y creará dentro de él el primer registro estatal del suicidio. Hemos creado herramientas, hemos destinado recursos, hemos puesto en marcha actuaciones concretas y ahora necesitamos dar un paso más. Contar con un sistema que nos permita saber qué es lo que está ocurriendo, detectar lo antes posible cambios y evaluar si las políticas que estamos impulsando están funcionando.
14: Un telèfon gratuït per a la prevenció de les conductes suïcides és el 024.
0: Una jornada que avui també es commemora al carrer. És el cas de Terrassa, que s'omple pel setembre groc d'activitats amb motiu del Dia Mundial per la Prevenció del Suïcidi. Es tracta d'una manera de donar visibilitat a aquest greu problema. Ràdio Municipal de Terrassa, Marina Salvador.
16: Aquest setembre el groc no és un color més. És l'emblema de la prevenció de la mort per suïcidi, una causa que commemora aquest dijous el seu Dia Mundial. L'associació Els Dols el celebra a la plaça Vella. Escoltem Candy Guerrero.
17: Esperem que vingui molta gent perquè hem de fer molt de soroll, però és l'inici d'un mes que serà intens, perquè cal parlar, acompanyar-nos i que la gent sàpiga que estem aquí per si ens necessiten.
16: S'han programat parades informatives, tallers infantils, música i la lectura d'un manifest.
17: Amb veus de diferents persones que han perdut una persona estimada i que avui s'atreveixen a parlar, trencar aquest tabú, aquest silenci i a compartir aquest dol.
16: Durant tot el mes s'han organitzat una trentena d'activitats. Encara queda molta feina a fer.
17: El sistema encara s'ha de posar molt les piles. Falta molta feina, però és que primer ens hem de treure la por de dir la paraula suïcidi.
16: Però l'autèntica prevenció comença obrint la conversa.
17: Si alguna persona veus que no es troba bé, que verbalitza, no li treguis importància. Busca amb ella algun tipus de recurs. No minimitzis les seves emocions.
0: Són gairebé 3:45. El Servei Català de Trànsit preveu que uns 550.000 vehicles sortiran des de l'àrea metropolitana de Barcelona en el pont de la Diada. L'operació sortida ha començat ja aquest migdia i acabarà a les 3 de la tarda de demà.
3: I atenció, perquè els Mossos faran més de 1.000 controls tant a les vies de més mobilitat com en carreteres secundàries. També s'habiliten carrils en sentit contrari a l'habitual, inversió de prioritats a les rotondes, carrils d'incorporació i dispositius de senyalització avalisats amb cons per incrementar la capacitat viària. El dispositiu especial acabarà diumenge a la nit.
0: No deixem la mobilitat, ja que les obres de desdoblament de la línia de Rodalies R3 entre Parets del Vallès i la Garriga, al Vallès Oriental, estaran acabades al febrer i després no trigaran gaire a circular-hi trens. Això, segons el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano. El representant del govern espanyol ha visitat les obres aquest migdia juntament amb la consellera de Territori, amb Sílvia Paneque, a l'alçada de Granollers. Anem, doncs, fins allà. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
18: La consellera i el secretari d'Estat han assegurat que l'R3 és una part molt important del pla de Rodalies i, segons Sílvia Paneque, és molt necessària per garantir la mobilitat massiva. La consellera ha marcat el calendari fins a aconseguir l'excel·lència del servei.
19: 27-28, algunes millores, i a partir de 2030-2040 els objectius, com els havíem indicat, de millora i d'excel·lència en el sistema ferroviari.
18: Les obres avancen, tot i que durant la seva execució s'han produït robatoris de coure. El Ministeri ha hagut de destinar 5 milions d'euros addicionals a comprar 70 quilòmetres de cable. José Antonio Santano s'ha mostrat contrariat pels actes vandàlics avui mateix a Puigcerdà, en què algú ha tallat la fibra òptica. El Ministeri té la intenció de posar en servei alhora el tram de Montcada després de l'esllavissada d'un talús i aquest de Parets a la Garriga, on ja hi ha fetes les obres de seguretat i accessibilitat i remodelació de les estacions.
1: Notícies en xarxa.
0: Atenció a aquesta innovació, perquè s'acaba de crear una aplicació que permet mesurar amb intel·ligència artificial el calibre de les pomes directament al camp. S'anomena Fruit Measure Application i l'han creat la Universitat de Lleida i l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, l'IRTA. Es tracta d'una eina gratuïta i que funciona amb un suport imprès en 3D que funciona acoblat al telèfon. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
20: La tecnologia permet obtenir i ordenar les dades sobre el terreny, fet que pot facilitar decisions sobre la clarida, la collita i la comercialització de la fruita, i estalviar temps i recursos respecte de la presa. En aquest sentit, el professor de la UdL i responsable del projecte, Eduard Gregorio, ha explicat per què és important conèixer el calibre dels fruits.
21: Conèixer el calibre dels fruits és molt important per als fruticultors. Per exemple, s'utilitza per optimitzar els inputs, els fertilitzants que s'han d'aplicar, la quantitat d'aigua, també per fer prediccions de la collita, també per determinar el moment òptim de fer la clarida, en general per planificar la recol·lecció també. O sigui, hi ha moltíssimes aplicacions i, de fet, els agricultors avui en dia ja estan fent mesures amb mètodes manuals habitualment.
20: A més, Gregorio ha subratllat que el principal avantatge que presenta l'aplicatiu és l'estalvi de temps per als agricultors, ja que és una nova forma de donar la informació digitalment.
0: Passem avui també pel Ripollès, on tanquen un estiu marcat per les restriccions d'accés al Parc Natural de les Capçaleres del Ter, en concret en punts com Daió o Fontalba, tot plegat, a causa de l'increment de visitants. Ràdio Ripoll, Paula Sayago.
22: Des de la pandèmia, el Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser ha detectat un increment dels visitants, sobretot en els mesos d'estiu i de bon temps. Els tècnics asseguren que la majoria actuen correctament, tot i que també hi ha casos a l'altra cara de la moneda. Els excursionistes que no tenen sensibilitat amb l'entorn, la fauna i la flora. El problema més freqüent, els gossos deslligats. Escoltem a Xavier Griver, tècnic d'ús públic i educació ambiental del Parc Natural.
23: Recordem que estem en un parc natural amb molta presència de ramaderia i la presència de gossos deslligats sovint és incompatible amb la ramaderia. Llavors, tenim molts informadors a tot el Parc Natural, 6 zones d'informació itinerants i 4 centres d'informació per mirar de fer aquesta tasca sensibilitzadora envers a les bones pràctiques del visitant.
22: Després de la temporada estival, la muntanya es prepara per un altre període de molta afluència, la temporada boletaire. Perquè els efectes de la petjada humana siguin menors, des del Parc Natural contemplen reforçar la tasca informadora.
0: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. La policia local de Lloret de Mar arresta un home de 61 anys per fer tocaments a una menor de 14 a l'estació d'autobusos.
3: Els fets van passar diumenge al vespre, quan l'agressor es va acostar a la noia, li va demanar el nom i se'l va anotar en una llibreta. La menor es va asseure en un banc més allunyat, però l'home la va seguir i li va tocar els braços, les cames, i també va intentar fer-ho a la zona genital. El conductor d'un dels busos que es va donar de la situació va avisar la policia local, que el van detenir l'home al mateix lloc dels fets.
0: Els bombers de Barcelona treballen en un incendi que crema la muntanya de Montjuïc.
3: El foc s'ha produït a la carretera de Miramar, a la falda de la muntanya que hi ha just a sota del castell de Montjuïc i a tocar dels jardins de mossèn Costa Llobera. Es tracta d'una zona de matolls i vegetació. 5 dotacions treballen per sufocar el foc.
0: El Banc de Sang fa una crida a la donació després d'una baixada de gairebé el 20% durant l'estiu.
3: Enguany el Banc de Sang també té una menor donació al setembre perquè la previsió de tempestes per ahir va fer suspendre les campanyes previstes als territoris en alerta, així com també pel pont de la Diada. Tot i això, demà al matí atenció es podrà donar a l'Hospital Clínic, al de Sant Pau i a la Mutua de Terrassa.
0: És moment per a la cultura. La capital de l'Urgell inaugura aquest vespre la 46a edició de Fira Tàrrega. I ho fa amb l'espectacle Incontinuo de la companyia catalana Kamchatka. Vol ser un homenatge a les persones que han hagut de marxar de casa seva a la recerca d'un altre lloc on viure. I el podreu veure també dissabte a les 10 de la nit a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més.
3: El certamen oferirà un total de 57 espectacles, el 60% dels quals són gratuïts.
0: Tàrrega Televisió, Miquel Àngel Daviú.
2: El lema d'aquesta edició és Celebrem, un concepte que vincula la festa amb el fet de compartir en un espai amb desconeguts que viuen experiències semblants, entendre altres maneres de veure el món i admirar i respectar les capacitats i els talents dels altres. Ho explica Anna Giribet, directora artística del certamen.
5: Mundialment parlant, estem en un context social complicat i nosaltres volíem fer una mica de contrapès i reivindicar l'esperit de la fira, l'esperit que va néixer la fira amb l'esperit de festa reivindicativa, també alegre, celebrar, i hem trobat que aquest any més que mai tocava sortir als carrers, disfrutar-los, reivindicar la trobada, reclamar aquest espai públic de tothom i per a tothom, on cada presència, cada cosa i cada veu hi hauria de tenir cabuda.
2: Al llarg dels 3 dies de fira s'estrenaran 20 de les 57 peces programades, 4 de les quals faran el seu debut a l'Estat espanyol. El mercat de les arts escèniques preveu acollir fins a 1.300 professionals del sector.
0: Encara en cultura, una gran producció dedicada als grans mestres del barroc arribarà el 18 d'octubre a Vilafranca del Penedès. Serà en el marc del programa Cultura amb Ànima, que té finalitats socials, i ho farà més de la mà de la Fundació PINAE. Ràdio Vilafranca, Enric Vidal.
6: El proper diumenge 18 d'octubre a les 7 de la tarda, l'Auditori Maria Rosa Juncosa de Vilafranca del Penedès acollirà el concert Art i Glòria, Purcell, Luli i Vivaldi. Aquesta producció solidària de gran format, que arribarà també a Vilanova i la Geltrú el dia 25, comptarà amb la direcció de Julià C.C., la participació de diversos artistes, l'Orquestra Barroca Catalana i el Cor Vilafranquí Chamusia, que enguany fa el seu 25è aniversari. La presidenta de l'entitat, Anna Fasset, afronta el concert amb il·lusió.
7: Hi ha persones que creiem que el barroc només és Vivaldi, no? Italià, i de cop Purcell no? És de Gran Bretanya, i de cop i volta és festivitat, no? Més purpurina, i de cop i volta tot és barroc.
6: El benefici dels concerts es destinarà a projectes de la Fundació Masal Bornà i a Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat, en tots dos casos referents a la crisi de l'habitatge. Les entrades es poden comprar a la plataforma Top Ticket a un preu de 20 euros.
0: I és moment per a la informació esportiva. Amb en Joan Barberà. Bon dia, Joan. La waterpolista Maika García denunciarà el Club Natació Sabadell.
24: Bon dia, Marta. La campiona olímpica i mundial assegura que per llei el club català l'havia d'haver renovat després de ser mare fa 11 mesos. Entre llàgrimes s'ha mostrat molt dolguda pel tracte rebut pel club de la seva vida.
25: I nada. Perdón. Tuve que ir asimilando la situación. Pero bueno, yo no quise creerme que era verdad. Pensé que en algún momento ellos recapacitarían la situación y me dirían que no, que se estaban equivocando y que me querían en el equipo.
24: I avui, en la presentació oficial, com a nova jugadora del Club Natació Sant Andreu, ha afirmat que denunciarà el seu antic club.
26: Crec que és bastant evident. No sé si ho vaig fer públic, també hi vaig parlar dilluns a l'entrevista. Estic amb el meu equip jurídic. I, bueno, s'està tramitant tot això, ho estan portant elles i en breu hi haurà... Sí, encara no s'ha rebut, però sí.
24: Públicament, el Club Natació Sabadell no ha respost ni tampoc ha donat la seva versió del cas on, per motius esportius, ha decidit no renovar el contracte d'una de les millors jugadores de la història del waterpolo femení. En futbol, el Barça va golejar ahir al Nou Camp Nou al Feyenoord holandès per 5-1 en el primer partit de la fase Lliga de la Lliga de Campions. Doblet de Rafinha, un golaç de falta de Lamine Yamal, que a més, per primera vegada, va lluir el braçalet de capità en un match on Adeyemi va veure porteria i cal destacar el primer gol del nou fitxatge Gabriel Jesús amb el club blaugrana. Escoltem el futbolista, el defensa João Cancelo.
4: La xarxa de comunicació local.
8: Queremos empezar bien porque sabemos que cuanto más puntos hicimos, más vamos adelante. Y bueno, era importante ganar, ganamos, hicimos un gran partido de todo, la defensa, el mediocampo y el ataque, y merecimos la victoria. Bueno, siempre es especial jugar en el Camp Nou por el Barça, en esta competición más aún, porque tengo la ilusión de ganarla con el Barça, y bueno, vamos a hacer de todo para hacerlo. Obviamente que queda mucho paso a paso, y bueno, estamos en un buen camino.
24: A la Copa del Rei de futbol, a la fase prèvia, el Prat ha quedat emparellat amb el Sant Rafel d'Eivissa. En bàsquet, en marxa, la Lliga Catalana, ACB, Ràdio Sallent, Jordi Givert.
9: Tot i un inici dubitatiu, on els andorrans van agafar una renda d'11 punts al primer quart, els manresans van reaccionar a la represa, retallant la diferència fins a anar-se'n. Al descans, amb 3 punts d'avantatge, la igualtat va regnar fins als 10 darrers minuts, quan l'efectivitat de Benítez, màxim anotador de l'equip amb 14 punts, i el control del ritme de joc per part dels manresans van permetre assegurar el triomf als moments finals. Diego Campo és l'entrenador del Quinzenàs Manresa i explicava que alguns jugadors van començar el partit més alterats del compte, a la vegada que ja pujava l'exigència pels seus jugadors de cara als següents partits.
10: Bueno, hemos salido al partido quizá con excesiva tensión por el escenario y porque, bueno, habían dicho los jugadores que hemos tenido que explicar muy bien y detalladamente que jugamos, que es este torneo, porque venimos aquí. Y bueno, contento de la presión del equipo dentro del partido, pero ya tenemos que dejar de decir, es la última vez que lo digo, de que hay 10 jugadores nuevos. Es una excusa, ya no son nuevos. Ya juego aquí, s'han bautitzat.
9: El conjunt del Bages no tindrà gaire temps de descans, ja que aquest mateix divendres disputarà la seva segona jornada de la Lliga Catalana a Tarragona contra el Barça a partir de les 9 del vespre.
24: I destaquem que l'Hilerna Lleida va guanyar el Joventut 89-84.
0: Gràcies, Joan. Arribem ja gairebé a les 3 de la tarda. Ho deixem aquí. Fins demà a les 2.
4: La xarxa de comunicació local. Ràdio Arenys.
11: Daima, es tanqui papereria a Caldetes.
12: Papereria, servei de fotocòpies i enquadernacions.
11: A més, som administració de loteria i serveis de paqueteria.
12: Ja tens el xec del val escolar per a alumnes de primària i secundària.
11: Aquí pots bescanviar-lo per llibres o material escolar.
12: Tenim les llistes de l'Escola Maragall i l'Institut Tres Turons.
11: Daima, es tanqui papereria.
12: Som a la Riera número 4 de Caldetes.
11: Tenim obert cada matí de 8 a 13:30 i la tarda de dimarts a dissabte de 5 a 8:30 del vespre.
12: 93 792 53 44.
13: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
27: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
28: La línia de gel. En el sistema solar hi ha una línia imaginària, més que una línia seria una zona imaginària, que divideix el sistema solar en dues parts. La part més propera al Sol d'aquesta línia i la part a partir d'aquesta línia cap a l'exterior. Quina és la diferència entre aquestes dues zones? Doncs que en la primera part, en la zona més propera al Sol, molts compostos estan en forma de gas. L'hidrogen, l'aigua, l'amoníac, el metà, etc. Per què? Perquè la temperatura és suficient i allà aquests compostos són volàtils, estan en forma de gas. Però passat aquesta línia de gel, que en diem, més enllà, la temperatura ja ha baixat, ja fa més fred, i aquests elements ja no estan en forma de gas, sinó que estan congelats. Trobem gel d'aigua, gel d'amoníac, gel de metà, gel d'hidrogen, perquè a l'espai, com que no hi ha pressió, no passem de gas a líquid i a sòlid, sinó que es passa directament de gas a sòlid. I, per tant, tenim una zona on hi ha aquest pas. Es diu la línia de gel. I en el sistema solar, aquesta línia de gel es troba a la part central del cinturó d'asteroides. Si recordeu, tenim quatre planetes petits, Mercuri, Venus, la Terra, Mart, hi ha un cinturó d'asteroides, i després quatre planetes grans, Júpiter, Saturn, Urà i Neptú. Doncs aquesta línia de gel es troba just al cinturó d'asteroides i separa el sistema solar en dues parts ben diferents.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El Banc Central Europeu ha pujat els tipus d'interès un quart de punt i el situa al 2,5%. L'ENS ha fet bones les previsions i puja els tipus per segona vegada en un any, empès per l'augment de la continuïtat de la inflació a la zona euro a causa del conflicte a l'Iran. Caldrà veure si en properes reunions s'opta per mantenir els tipus o es manté aquesta tendència a l'alça. A la vigília de la Diada, el govern apel·la a la unitat d'aquesta Diada Nacional de Catalunya, que enguany commemora 50 anys de la primera manifestació en democràcia. Avui ja comencen alguns actes institucionals i també manifestacions al carrer. Preocupa especialment aquesta tarda la confluència de l'extrema dreta i l'esquerra independentista al fossar de les Moreres. I jutges i fiscals titllen de greus les acusacions de Laufer i reclamen al món polític respectar la seva independència. Ho han fet durant la cerimònia d'obertura de l'any judicial celebrada al Tribunal Suprem i presidida com cada setembre pel rei Felip VI. Un inici de curs judicial marcat per la investigació de l'Audiència Nacional sobre la crisi a Ceuta i per la recent decisió del Suprem de suspendre el dret a vot dels espanyols nacionalitzats per la llei de nets. Escoltem Isabel Perelló, que és la presidenta del Consell del Poder Judicial i del Suprem, mentre Teresa Peremato és la fiscal general de l'Estat.
2: Pido respeto a la labor jurisdiccional y que se permita el trabajo de los jueces y todo ello de forma serena como lo conlleva y como lo es preciso para la difícil labor de juzgar.
3: Transparencia y crítica legítima no pueden confundirse con la descalificación sistemática ni con la proyección sobre la institución de una imagen que no responde a la realidad.
1: I pendents de les carreteres, el Servei Català de Trànsit preveu que uns 550.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona en aquest pont de la Diada. L'operació sortida ha començat a les 12 i s'acabarà demà a les 3 de la tarda. Els Mossos faran més de 1.000 control tant a les vies de més mobilitat com a les carreteres secundàries. I els bombers de Barcelona treballen en un incendi que crema la muntanya de Montjuïc. El foc s'ha produït a la carretera de Miramar, a la falda de la muntanya, que hi ha just sota el castell de Montjuïc, a tocar dels jardins de Mossèn Costa i Llobera. Es tracta d'una zona de matolls i de vegetació. De moment hi ha 5 dotacions que hi treballen per poder sufocar aquest incendi. Estarem atents a veure com evoluciona. Com evoluciona.
0: Notícies en xarxa.
4: Comença l'Hora Maresme.
0: Hora Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
4: Bona tarda, comença l'Hora Maresme, l'espai de les emissores locals per explicar-vos tot el que passa a la comarca. Avui, dijous 10 de setembre, és el Dia Mundial per la Prevenció del Suïcidi, una data que posa el focus en una realitat que encara costa abordar obertament, però davant la qual el silenci, sens dubte, no ajuda. Parlar de salut mental, saber detectar els senyals d'alerta, escoltar sense jutjar i conèixer els recursos que tenim al nostre abast pot ser fonamental per acompanyar una persona que està patint. Darrere de les xifres hi ha persones, famílies i entorns que moltes vegades no saben com actuar o què dir. Com podem detectar que algú no està bé? Què podem fer si una persona del nostre entorn expressa que no pot més? Encara existeix massa estigma a l'hora de demanar ajuda? Avui, a l'Hora Maresme, volem parlar-ne obertament, posar eines sobre la taula i recordar la importància de demanar ajuda, però també de saber escoltar i acompanyar.
0: Hora Maresme, una hora de ràdio per explicar-te tota la comarca.
4: I amb aquest tema del dia, la salut mental i la prevenció del suïcidi, un tema encara envoltat d'estigma, amb el marc del Dia Mundial per la Prevenció del Suïcidi, ens acompanya la terapeuta Montse Macanàs per parlar-ne i també per donar-nos eines per cuidar-nos i ajudar els qui tenim a prop. Martí Capçada, endavant.
5: Doncs sí, Gemma, avui a Hora Maresme, com ja hem estat parlant, en motiu de que se celebra el Dia Mundial per la Prevenció del Suïcidi, aprofundirem una miqueta sobre aquesta qüestió i entendrem com podem cuidar millor la nostra salut mental i també, doncs, ajudar les persones del nostre entorn. Avui ens acompanya la terapeuta Montse Macanàs, així que, Montse, moltes gràcies per ser aquí amb nosaltres i bona tarda.
6: Bona tarda i gràcies a vosaltres. Sí.
5: Bé, la primera pregunta, així, una mica oberta, però important, és preguntar-te que quan parlem de salut mental, de què estem parlant exactament?
6: Bueno, més enllà de que de l'absència de trastorns o de malalties, parlem d'un estat de benestar integral, és a dir, si la persona o podem desenvolupar el nostre potencial, si podem afrontar les tensions de la vida, si sabem contribuir a la comunitat, no? Al final, la nostra salut mental canvia en el temps igual que canvia la vida, no? Vull dir, hi ha els altibaixos i ens passen coses. Llavors, si sóc capaç de reconèixer i expressar les meves emocions, si sé adaptar-me als canvis, si també, perquè no oblidem que la salut mental, vull dir, a part de que és algo que li passa a l'individu, també té a veure amb el nostre entorn, que moltes vegades, doncs, si estic en un entorn, doncs potser que hi ha molta violència o un entorn en el qual també potser la discriminació a mi m'afecta, tot això també són problemes, són temes socials i econòmics que també influeixen a que la meva salut mental estigui, o sigui, sigui un estat de benestar, al igual que la predisposició genètica o també els traumes infantils, si he perdut algú, si he tingut algun dol a la meva vida. Tot això influeix a que el meu estat de benestar sigui més lineal o vagi pujant i baixant, més enllà de que estem parlant de trastorns o malalties psiquiàtriques.
5: Avui al matí ha sortit una notícia que, segons dades provisionals de l'Institut Nacional d'Estadística, la mortalitat per suïcidi ha caigut un 17% a Catalunya. Tot i així, s'han registrat un total de 556 defuncions durant el 2025. Creus que tenim més consciència de la importància de cuidar la salut mental que, per exemple, fa uns anys? O bé encara ens costa donar-li la mateixa importància que el que seria la salut física?
6: Jo penso que sí, que totalment, que hi ha molta més consciència. Sempre anem endavant, sempre obrim més la consciència, però bo i així. Són temes que són complicats, sobretot perquè mai pensem que ens pot passar a nosaltres, no? Sempre quan parlem, doncs, parles de quan ja arribem, no? Diguéssim, si poséssim la piràmide, poséssim el suïcidi a dalt, no? com el punt final, mai pensem, doncs, que en el nostre entorn això li pugui passar. Nosaltres sempre estem com la nostra bola no està al bombo, no? I vull dir, qualsevol persona que li passi alguna cosa extrema o que tingui el... No sé, hi ha gent que fins i tot els hi ha passat alguna cosa molt fort a nivell emocional i han caigut en una depressió tan forta que no se n'han sabut sortir. Llavors, penso que tothom estem aquí i precisament per això tothom hauríem de prendre consciència ja per no arribar fins aquí, no? I estem a la base de la piràmide, què puc fer, doncs, per prevenir que el meu estat de benestar se me'n vagi molt de les mans, no? Ja no només el físic, com dius molt bé, no? Vull dir, tothom ara està de moda, doncs anem al gimnàs o anem a un dietista, anem a un nutricionista, però més enllà d'això, deixar-nos acompanyar o visitar, doncs, algun terapeuta o algun psicòleg perquè ens acompanyi a la nostra salut emocional, que ens doni aquelles eines que no tenim per poder afrontar el que ens passa el dia a dia.
5: I si algú potser, perquè això també és un altre meló que donaria per més minuts d'entrevista, però si algú potser no té aquest valor o potser té aquest estigma i no vol acudir a un terapeuta o a un psicòleg, nosaltres, per exemple, com a amics o familiars, què podríem fer per ajudar-lo o per acompanyar-lo?
6: Clar, és primer és molt difícil perquè si ja estem parlant d'algú que està molt tancat a la closca, evidentment és molt complicat, però sí que llavors les persones que estan a fora, clar, t'arriba un punt de desesperació, no? I de ràbia perquè no pots, no saps què fer, no? Llavors és, ostres, acudim a algú, anem a preguntar, mira, a un psicòleg, a un terapeuta, m'està passant això, quines eines puc tenir per a veure si puc arribar a trencar, a trencar aquella closca, i si no, ostres, trucar al telèfon, hi ha un telèfon d'emergències, no sé si és el 012, no? Doncs trucar, mira, em trobo amb aquesta situació, trobo que estic amb una persona que veig doncs, que està molt aïllada, que té canvis d'humors molt extrems, o sigui, quan veig coses que se'n van de la normalitat i realment a mi em preocupa aquest aïllament social o això que li està passant, ostres, doncs jo demano ajuda, no ja més enllà de per ell, de per mi. Com puc fer per acompanyar aquesta persona? Què puc fer per intentar arribar i per no desesperar-me jo? Perquè realment és que és una situació molt dolorosa quan tens algú que està patit tant al teu costat i no saps com arribar. I l'altre, moltes vegades, no saben tampoc com deixar que arribis.
5: Montse Macanàs, terapeuta, moltes gràcies per ajudar-nos a parlar d'un tema que és difícil però necessari posar sobre la taula, i sobretot per recordar-nos que parlar, escoltar i demanar ajuda també són formes de prevenció. Així que merci per venir aquí a l'Hora Maresme i ens veiem a la propera.
6: Gràcies.
4: Seguim avançant i avui pensem que també ens pot anar bé sortir una mica del nostre entorn més proper, oi que sí? Sergi Ferrer, bona tarda.
7: Bona tarda, Gemma. Sí, perquè si mirem enrere veurem que el suïcidi no s'ha entès sempre de la mateixa manera. Les diferents cultures i èpoques l'han interpretat des de perspectives molt diferents.
4: Doncs vinga, va, som-hi, anem a fer aquest viatge en el temps.
7: Avui fem un viatge per la història per entendre una cosa que pot sorprendre. La manera d'interpretar la mort voluntària no ha estat sempre la mateixa. I una precisió abans de començar. No parlarem de mètodes. Ens interessa saber per què aquestes societats interpretaven aquestes morts d'una determinada manera. Comencem al Japó dels samurais. I és que quan pensem en els samurais, pensem en guerrers, en katanes i, sobretot, en honor. Durant el Japó feudal, la classe samurai estava sotmesa a unes normes de lleialtat i conducta molt estrictes, i en determinades circumstàncies apareixia el seppuku, una pràctica associada a la classe guerrera. El seu significat podia variar. Segons l'època i la situació, podia estar relacionat amb la derrota, el càstig, la lleialtat o la recuperació de l'honor. Però és important no quedar-nos amb la imatge cinematogràfica del samurai que preferia morir abans que perdre l'honor. La realitat històrica era molt més complexa. El que sí que ens demostra és fins a quin punt l'honor podia arribar a determinar la manera d'entendre la vida i la mort. I si el samurai...

0: plantejar la qüestió des de conceptes com la llibertat, la raó i les circumstàncies personals. Per això és incorrecte dir simplement que els grecs ho acceptaven. No hi havia consens. Hi havia un debat sobre què devia una persona a si mateixa, a la seva comunitat i als seus principis. I d'aquest debat filosòfic passem a una societat on la qüestió també es va convertir en política. Roma. A Roma trobem alguns dels casos més famosos de l'antiguitat. Un és el de Cató el Jove, enemic polític de Juli Cèsar. Després de la derrota dels republicans, l'any 46 abans de Crist, Cató va morir abans de sotmetre's al nou ordre imposat per Cèsar. Amb el temps, la seva figura es va convertir en un símbol de resistència republicana. I gairebé un segle després trobem Sèneca, el filòsof estoic i antic conseller de l'emperador Neró. L'any 65 després de Crist, Neró el va acusar de participar en una conspiració i va ordenar la seva mort. Les històries de Cató i Sèneca mostren com a Roma aquestes morts podien quedar vinculades a conceptes com la dignitat, la política i la resistència davant del poder. Però ara viatgem encara més lluny en el temps, cap a l'antiga Xina. Segle 3 abans de Crist, a l'antic estat xinès de Chu vivia Ku Yuan, poeta, polític i conseller. Defensava una determinada política per al seu estat, però va acabar apartat del poder. La seva història va quedar vinculada a la idea de lleialtat al país i, amb els segles, es va convertir en una figura cultural molt important. Segons la tradició, després de la seva mort, la població va intentar protegir el seu cos. I d'aquesta història va néixer una de les tradicions associades al festival de Duangwu, el conegut festival dels vaixells de drac. Així, Ku Yuan va passar de ser un polític de l'antiga Xina a convertir-se en un símbol cultural que encara es recorda més de 2.000 anys després. I arribarem a l'últim capítol del nostre viatge, a l'Europa medieval. Amb la consolidació del cristianisme a Europa, la interpretació de la mort voluntària va canviar profundament. Sant Agustí, entre els segles 4 i 5, va establir una de les bases de la condemna cristiana del suïcidi, i al segle 13, Sant Tomàs d'Aquino argumentava que la vida no pertanyia només a l'individu, la persona formava part d'un grup i, per damunt de tot, de l'ordre establert per Déu. Durant l'edat mitjana, aquesta concepció va tenir conseqüències religioses, socials i en alguns territoris legals. Així, una conducta que en determinats contextos antics podia haver estat relacionada amb l'honor o la política, passava ara a estar fortament associada al pecat i a la condemna religiosa. I això ens porta al final del viatge. Samurais, filòsofs grecs, polítics romans, un poeta xinès i una Europa transformada pel cristianisme. Cinc històries que ens ensenyen que la manera d'entendre la mort voluntària ha canviat segons l'època, la cultura i els valors de cada societat. Però entendre la història no significa justificar-la ni romantitzar-la. Avui, 10 de setembre, Dia Mundial per a la Prevenció del Suïcidi, el missatge és un altre. Podem parlar del suïcidi d'una manera responsable, podem trencar mites, podem parlar de salut mental i, sobretot, podem facilitar que una persona que està patint pugui demanar ajuda. Perquè si la història ens ha ensenyat una cosa és que les societats canvien. I també podem canviar la manera de parlar del suïcidi, no per parlar més de la mort, sinó per parlar més de prevenció, d'ajuda i d'esperança.
1: Hora Maresme, cada tarda de 3 a 4 a la teva ràdio local.
2: I si parlem de la prevenció del suïcidi, també és important parlar d'on podem demanar ajuda. I és per això que des de Malgrat parlem amb la psicòloga de la comunitat terapèutica de Malgrat, Laura Espanyol. Bona tarda.
3: Bona tarda, Gemma. Doncs sí, ens acompanya la Jasmina Verdugo, cap de servei i psicòloga del

0: Servei de Rehabilitació Comunitària. Bona tarda, Yasmina.
1: Hola, bona tarda.
0: Volem centrar l'entrevista en els diferents llocs on demanar ajuda al Maresme, però primer fem un breu recordatori de quins serien els símptomes o senyals d'alarma que has de detectar per demanar ajuda.
1: Quan la pròpia persona es nota que potser està més aïllada, més trista, que té un dolor intern que no sosté, que no pot més, no? Pues potser això ja és un indici de voler acabar, no? O de que no veu sortida, que tot se li fa gran. Aquí és quan comences a detectar que algú passa a nivell greu, no? Llavors, la pròpia persona, si se sent així, a vegades és difícil que un mateix pugui demanar l'ajuda, perquè al final no estàs tan ficat en aquest núvol de que tot és fosc, que un mateix potser costa demanar ajuda i la sortida que veu més ràpid és acabar-ho amb tot, no? Però haurien de ser una mica aquests, veure que pues, la seva vida ja no té el mateix sentit, que no els vincles socials pues, no li venen tant de gust o no li troba un valor. Una mica tot això seria.
0: D'acord, i això seria si t'està passant a un mateix, però hi ha algun símptoma que puguem veure en amics o familiars per detectar que ells necessiten aquest suport?
1: Sí, seria una mica el mateix, no? Veure que la persona s'està aïllant, veure que la persona no té aquella il·lusió que potser tenia, que potser manifesta d'alguna manera indirecta aquestes ganes d'acabar, no?, amb la vida o de no trobar sentit a res. Que sempre es responsabilitza molt a la família, no?, a vegades, o a l'entorn, quan passa algun suïcidi, la pròpia persona que està a l'entorn es responsabilitza molt de no haver detectat, no?, què passava, però a vegades és molt difícil també, no?, perquè no sempre es mostra obertament que hi ha un problema o que això pot arribar a aquest punt, no?, llavors també una mica el de responsabilitzar a l'entorn del fet, però sí conscienciar en que la societat i la comunitat pot prevenir molt si està pendent, si conversar directament amb la persona, si hi ha alguna sospita, si es veuen aquestes coses que indiquen que potser està passant alguna cosa, preguntar directament a la persona si s'ha plantejat el suïcidi, si hi ha algun problema, perquè a vegades sembla, o hi havia el fals mite, no?, de que preguntar incitava més a fer-ho, i és tot el contrari, no? Al final, una persona que pensa en el suïcidi no veu sortida, i si té un recolzament, algú que li pregunta directament i que pot parlar obertament d'aquest tema, a vegades facilita també la intervenció després, no?
0: D'acord, i un cop sabem que nosaltres, una persona que coneixem, necessita aquest suport, on podem anar a demanar-lo? Quines opcions hi ha aquí al Maresme?
1: Bueno, en general, si és un acte imminent o hi ha un risc imminent, el 112, i si no, el 024 és una línia d'atenció directa al suïcida. Llavors, es truca al 024 i en allà hi ha professionals especialistes que poden atendre tota la situació. I si no, derivar al metge de capçalera, pot derivar al centre de salut mental, i des d'allà hi ha tot un programa d'atenció al risc del suïcidi.
0: I aquesta atenció en què sol consistir?
1: Aquesta atenció normalment és atesa per un psiquiatre que valora el risc, i depèn del nivell que consideri de risc, doncs fa una intervenció o una altra, no?
0: I l'ajuda des del metge de capçalera i el psiquiatre, com d'accessible és? Com de fàcil és que et puguin atendre?
1: En temes de suïcidi han de respondre en 48 hores màxim des de que s'activa el codi de risc suïcidi, perquè es considera que és un tema urgent, no? No, algú que té una ideació suïcida molt present no pot esperar, perquè potser quan s'intervé ja és tard, no? A nivell general, sí que el tema de salut mental està bastant saturat i pot passar temps. El que passa és que es van intentant fer cosetes perquè aquesta espera sigui menys. Llavors, des de fa ja un temps, dintre dels CAPs, hi ha una figura, un psiquiatre i un psicòleg, que sí que els metges de capçalera poden derivar i se'ls fa com una primera atenció en allà, si no és un cas molt urgent que hagi de ser derivat al centre de salut mental, que potser és el que està més col·lapsat. Però sí que la realitat és que està saturat, no? No direm que no.
0: D'acord, llavors, clar, en aquests moments en què s'ha demanat ajuda, en el cas que sigui un familiar o conegut, quin suport se li pot fer des del seu entorn més proper?
1: Bueno, una mica en la línia del que comentava abans, no? És el parlar obertament. O sigui, s'ha de tenir en compte que la persona que pensa en el suïcidi no vol realment morir, sinó el que vol és deixar de patir. No? I normalment s'arriba a aquest punt quan el patiment és tan fort que no veuen altra sortida. No? Llavors, pues això, parlar-ne obertament, intentar donar el suport, preguntar molt què és el que necessita l'altra persona, no? Perquè a vegades quan volem ajudar algú, ajudem a la nostra manera, no? El que creiem que està bé o el que ens diuen, no? Uns protocols que hem de fer, però realment la pròpia persona també té veu, no? I pot demanar exactament allò que necessita si ho sap, no? A vegades no, ni la pròpia persona ho sap, però sí com donar-li molt de protagonisme a la pròpia persona en què necessita, si ho has pensat, ho tens planificat, tot, no? Una mica parlar-ho al final. I el suport aquest de dir, vale, pues, si veiem que estic, pues, anem al metge, anem a que t'atenguin, truquem al 024, no? També es pot trucar per demanar assessorament.
0: En resum, la percepció que tenim tots de tractar el suïcidi com si fos un tabú és falsa, vull dir, hauríem de poder parlar-ne tranquil·lament amb tothom.
1: Sí, quan menys tabú sigui i més se'n parli i més obert, no? La comunitat estigui més oberta a entendre i comunicar-se amb això, pues facilitarà molt més també el detectar, el prevenir i bueno, tot el que comporta.
0: D'acord, doncs moltes gràcies per aquesta entrevista i per donar-nos consells sobre on demanar ajuda i com parlar del suïcidi.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Seguim parlant del suïcidi, de la importància de la seva prevenció, i ara ho volem fer des d'una mirada més propera, escoltant diferents veus i opinions, i per això hem recollit diferents testimonis que ens ajudaran a entendre com vivim i afrontem aquesta realitat. Comencem amb el primer.
3: Doncs des del meu punt de vista, crec que els joves estem molt més conscienciats amb la salut mental que generacions anteriors. Quan, per desgràcia, s'ha produït algun cas de suïcidi al nostre entorn, la meva percepció és que no s'ha intentat amagar la causa de la mort, sinó que se n'ha parlat amb certa naturalitat i sense evitar dir la paraula. Ara bé, això no vol dir que el tema estigui completament normalitzat. Penso que encara hi ha una assignatura pendent i és prendre seriosament les persones que expressen que estan patint o que manifesten la intenció de fer-se mal. Sovint tendim a pensar que volen cridar l'atenció, que estan exagerant o que no ho faran de debò, i precisament aquest és un error que hauríem d'evitar. Qualsevol senyal de patiment s'hauria d'escoltar i atendre amb més empatia i amb més responsabilitat.
2: I precisament una de les qüestions importants és aquesta, saber escoltar. Quan algú ens explica que està passant per un moment difícil, no sempre hem de tenir una resposta o una solució. A vegades, ser-hi, preguntar i deixar espai perquè aquella persona pugui parlar ja és important.
4: Doncs jo crec que avui en dia no és tan tabú el tema del suïcidi, perquè els joves crec que són més conscients cada vegada de tot el que els pot portar a estar malament, inclús per pensar-se el suïcidi, com pot ser les xarxes socials, com es tracten entre ells, inclús a classe o a la vida en general, i les situacions personals que pot estar passant un mateix. Crec que a les escoles es parla del tema, crec que tothom està una mica més al dia. Però això no vol dir que després, per exemple, a xarxes socials sí que hi ha continguts i perfils anònims que els hi és una mica igual i que al final falta molt per treballar-hi.
2: I aquesta prevenció també passa per aprendre a detectar canvis en les persones que tenim al nostre voltant. I hi ha un espai especialment important, les aules. Els professors comparteixen moltes hores amb els infants i els adolescents i poden arribar a detectar comportaments o canvis que indiquen que alguna cosa no va bé. Ho abordem ara des d'aquesta perspectiva educativa amb la Carla, que és professora.
5: Crec que encara hi ha un cert tabú a l'hora de parlar del suïcidi, sobretot entre els més joves. Tot i que cada vegada se'n parla més de salut mental, sobretot als centres educatius, però encara és un tema que costa molt posar sobre la taula. Crec que és important crear espais on els joves puguin expressar com se senten, sobretot sentir-se escoltats, i saber que demanar ajuda doncs, no, mai hauria de ser un motiu de vergonya, sinó el fet de poder-ne parlar doncs, també ajuda a que els joves doncs, es puguin alliberar d'alguna manera de, d'aquest tema que encara doncs, costa molt obrir-nos.
2: I més enllà de l'escola, tots formem part de l'entorn d'algú. Amics, companys, família, i a vegades no en som prou conscients fins que ens toca de prop, tal com explica el següent testimoni.
6: Doncs crec que sí, que avui en dia encara és un tabú parlar del suïcidi entre els joves, perquè hi ha molta desinformació, tant sobre el suïcidi com la salut mental i les diferents malalties mentals. I, bueno, d'altra banda, crec que ens costa molt empatitzar amb una realitat que no hem viscut de prop i moltes vegades no som realment conscients de la dimensió del problema fins que el visquem, el vivim de prop. És a dir, fins que li passa a algú de la nostra família o algun amic que estimem i bueno, que és molt important, bueno, crec que és molt important que es parli més del temps, que es parli més del tema i que no es tingui por a parlar de les malalties mentals, del suïcidi, perquè així puguem ser més empàtics o inclús puguem ajudar a gent que està malament o passant per moments durs.
2: Doncs fins aquí hem arribat al final de la primera meitat del programa d'avui amb la prevenció del suïcidi com a tema central del dia. Nosaltres farem una petita pausa, però abans ens fixem en la previsió del temps amb la crònica d'en Quim Serra.
7: Avui, a diferència d'ahir, estem tenint un migdia tranquil, estable, amb sol i amb unes temperatures que doncs, han baixat i s'han normalitzat per l'època de l'any, després de les precipitacions que ahir, de forma menys important del que esperàvem, però van acabar afectant la nostra comarca i a primera hora de la tarda descarregàvem ganes cap a la zona del Maresme Sud, Tiana, Premià, Masnou. Va descarregar un xàfec important que va deixar registres de més de 20 litres per metre quadrat. D'entrada, la predicció anuncia un temps tranquil, com dèiem, al llarg de les properes jornades, amb vents fluixos i amb una situació marítima tranquil·la. Al llarg dels pròxims dies, demà, la diada estarà dominada pel sol. Si bé de matinada veurem algunes nuvolades mirant cap a mar, sobretot al Maresme Sud, però seran nuvolades que no deixaran precipitacions. Situació marítima, com dèiem, tranquil·la demà i amb vents fluixos, amb temperatura màxima que puja una mica i pujarà més de cara al cap de setmana, però, com ja hem dit, amb una calor moderada.
2: I aquesta serà la previsió del temps de cara doncs, a demà i també al cap de setmana. Nosaltres ara farem una petita pausa. Quan tornem a la tornada parlarem de natura amb l'Helena Ferrer. També parlarem de moda, torna a la secció de moda, una nova temporada amb la Judit Jiménez, la nostra experta i estilista, i parlarem de com començar amb bon peu el curs estilísticament parlant. I acabarem el programa amb una petita tertúlia sobre el tema del dia d'avui, que ha estat la prevenció del suïcidi, per saber si encara és un tema tabú. Tot això ho tindrem d'aquí a 3 minuts. A l'hora, Maresme, no marxeu. Fins ara.
8: La xarxa de comunicació local.

0: La xarxa de comunicació local. La ràdio sona diferent al Maresme. Estàs escoltant Hora Maresme.
1: Molt bé, doncs aquesta hora és moment de mirar què passa avui a les xarxes socials. Donem la benvinguda a Martí Capçada. Martí, bona tarda.
2: Bona tarda, Gemma, com estàs?
1: Molt bé, amb moltes ganes de que ens expliquis què podem saber avui pel que fa doncs, a les notícies i a una mica el que s'ha publicat a les xarxes. Comencem pel Maresme.
2: Doncs sí, i avui ens anem cap a Palafolls amb el nostre company, en Jordi Pratsavalls, que a Palafolls han convertit la recuperació de masies en una manera de preservar el patrimoni. I és que l'Ajuntament acaba d'incorporar Can Puig al patrimoni municipal, que és una masia que necessitarà una rehabilitació important abans de decidir-ne el futur ús. I és que la notícia és que no és el primer cas, ja que Can Batlle acull serveis de joventut, Can Florenci és la seu del casal de la dona, i Can Givert també forma part del patrimoni municipal. I és que la idea és clara, salvar les masies abans que es facin malbé i donar-los una nova vida al servei del poble.
1: Molt bé, i en clau internacional marxem als Estats Units, per què?
2: Doncs si marxem als Estats Units i, com no pot ser d'una altra manera, Donald Trump torna a ser notícia, en aquest cas perquè ha fet una promesa que ja corre per les xarxes, i és que ara assegura que donarà $5,000 a cada ciutadà adult si els republicans guanyen les eleccions de mig mandat i controlen tant el Senat com la Cambra de Representants. Una proposta que Trump vincula a la bona marxa de l'economia nord-americana i que ha generat molta reacció a internet. A més, durant la convenció republicana d'Ales, també ha tornat a parlar de canviar noms geogràfics com el de l'Estret d'Hormuz.
1: Martí, quina xifra seria acceptable per tu que t'oferissin per votar a Donald Trump a les eleccions?
2: Ostres, quina pregunta,
1: Per quants diners, Martí? Quin és el llindar?
2: No, mira...
1: Et dono una xifra per 200 euros.
2: Tu per 200 euros.
1: No, a tu t'estic oferint 200 euros per votar en Donald Trump.
2: No.
1: I per 2.000?
2: És que no em facis respondre, Gemma, perquè realment estic completament en contra de les polítiques de Donald Trump, però a la vegada sóc extremadament pobre, i llavors em poses en una situació incòmoda.
1: Doncs bueno, va,
2: no. Ho parlem quan acabi el programa.
1: Val, em sembla bé. Doncs va, vinga, el tema curiós del dia.
2: Vinga, anem amb una curiositat televisiva, i és que 3CAT recupera el famós programa de Cracòvia, gairebé una dècada després de l'últim programa. I és que aquest espai satíric esportiu, que va triomfar especialment durant l'època del Barça de Pep Guardiola, va estar en antena des del 2008 al 2017. Ara tornarà amb noves imitacions de futbolistes, entrenadors i protagonistes de l'actualitat esportiva. I és que, Gemma, aquest programa jo crec que ens ha marcat a tots una mica la infància, eh?
1: Sí, totalment. També al Polònia. Sobretot jo era de Polònia. Més que de Cracòvia.
2: Ho tocava tot, una mica. O sigui, Polònia sí que et diria que és el més famós, però sí que l'època forta del Cracòvia també, déu-n'hi-do.
1: També. Molt bé, Martí, anem a conèixer la pregunta del dia. Vinga, participa, vota i truca al telèfon.
2: Home, així dona gust, eh? Sí. Així m'agrada, Gemma. Hem d'animar tots els nostres oients que participin a la pregunta del dia i que ens escriguin a través de les xarxes socials d'Instagram.
1: És que amb aquesta sintonia és que ve perfecta, eh?
2: Sí, ho fa més fàcil, eh? Perquè et fa entrar una mica en sintonia, també, a l'hora de dir la pregunta.
1: La sintonia et fa entrar en sintonia. Com és? Això sembla com
2: a veure,
1: una reflexió de l'OM. Molt bé, doncs va, Martí, què estem preguntant?
2: Doncs mira, avui la pregunta que fem als nostres oients, Gemma, en relació al tema del dia de l'Hora Maresme, sempre procurarem que tingui relació la pregunta del dia amb el tema, i avui és si com a societat creieu que tenim prejudici a l'hora de parlar sobre salut mental. Doneu-nos la vostra opinió i veurem a veure cap on van els tiros.
1: Perfecte, molt bé, doncs ja heu escoltat en Martí, eh? Podeu respondre a aquesta pregunta del dia a les nostres xarxes socials @HoraMaresme. Martí, guapo, fins ara.
2: Fins ara, Gemma.
1: temporada recuperem una secció que ja havíem fet a l'anterior Ona Maresma, perquè recordeu que hem canviat de nom, però vaja, ara doncs encetem una nova etapa i parlarem en aquesta secció de vegetació i fauna de la nostra comarca. Ho farem altra vegada amb la Laura Espanyol des de Malgrat. Laura, bona tarda.
3: Bona tarda, Gemma. Doncs sí, recuperem la secció Natura, però aquesta vegada amb la col·laboració de l'Associació de Naturalistes del Montnegre i la Tordera, o més coneguda com Natmont. Avui parlarem de la primera nidificació de gaig blau al Maresme, que s'ha registrat aquest juliol. Ens n'explicarà tots els detalls l'Helena Ferrer, secretària de l'associació i tècnica en educació i control ambiental. Bona tarda, Helena.
4: Molt bona tarda, tingueu.
3: Parlem del gaig blau. És una au migratòria, però com és? Quins trets característics té?
4: Doncs mira, el gaig blau, Coracias garrulus, si ho diem en científic, és una au migradora transsahariana. És a dir, passa l'hivern a l'Àfrica subsahariana i arriba a Catalunya durant la primavera, una mica tardana, per reproduir-se. És una espècie molt vinculada als paisatges agrícoles oberts, sobretot aquells que tenen arbres dispersos i zones de mosaic agrícola. I té una característica molt important, que és que nidifica a les cavitats. Per tant, necessita trobar forats naturals, però, quan aquests són escassos, les caixes niu poden oferir-li una alternativa. És, a més, una espècie molt emblemàtica dels paisatges agrícoles mediterranis, fàcilment identificable pel seu plomatge de tonalitats blaves i el mallom marró. En el nostre cas, el més interessant és que el gaig blau no només utilitza aquests espais com a zona de pas durant la migració, sinó que ara hem pogut certificar que també hi pot trobar les condicions necessàries per reproduir-s'hi.
3: Quines amenaces han fet que estigui catalogat com a espècie vulnerable?
4: Doncs mira, la principal problemàtica és la pèrdua d'hàbitat adequat. Com he dit, el gaig blau necessita ambients agrícoles oberts, amb una certa diversitat, disponibilitat d'ambient, i la transformació i intensificació d'aquests espais agrícoles ha fet disminuir aquests ambients favorables. Però, com he dit també, hi ha un altre factor molt important i són els punts de nidificació, val? Perquè és una espècie que cria a les cavitats i la desaparició d'arbres vells que tenen aquestes cavitats, estructures o altres elements que ofereixen forats naturals, pot limitar molt més les seves possibilitats de reproducció. Per tant, quan parlem de conservar el gaig blau, no podem només pensar en l'ocell en si, sinó que hem de conservar també el paisatge agrícola, el paisatge que ell necessita i les estructures que li permetin nidificar. A Catalunya està catalogat com una espècie vulnerable al catàleg de fauna salvatge, i per això aquesta primera nidificació documentada al Maresme té una gran importància, una importància molt especial des del punt de vista de la conservació.
3: I aquesta primera nidificació, que ha sigut aquest juliol, no ha sigut perquè sí, ha sigut gràcies al projecte Nius Blaus, que m'agradaria que ens expliquessis en què consisteix.
4: Doncs és un projecte molt bonic. El projecte Nius Pol Blau va començar el 2021, impulsat per naturalistes de Montnegre i Tordera, amb un objectiu molt concret: augmentar les oportunitats de reproducció del gaig blau a la plana agrícola de Tordera i al Maresme. La idea és senzilla, però darrere hi ha moltíssima feina, perquè s'han d'instal·lar les caixes niu amb punts adequats, que s'ha de fer un manteniment anual, s'ha de controlar si són ocupades i fer un seguiment de les espècies que s'utilitzen. Aquest seguiment és molt important perquè ens permet obtenir dades científiques sobre la presència i reproducció de l'espècie. De fet, les caixes no només han beneficiat el gaig blau. Durant aquests anys del projecte també han estat ocupades per altres ocells que tenen també una problemàtica semblant, com per exemple el xot, que ens ha niat a unes de les nostres caixes. I enguany, després de diverses temporades de seguiment, una parella de gaig blau ha ocupat una d'aquestes caixes i ha criat amb èxit. Per tant, es pot dir que hem assolit precisament l'objectiu principal del qual es va posar en marxa el projecte.
3: I heu assolit l'objectiu principal, però aquesta fita ens ensenya que els projectes no sempre han de funcionar o mostrar resultats de seguida, perquè ho vau iniciar fa uns anys.
4: Sí, exactament. Jo crec que aquesta és una de les lliçons més importants del projecte. Han calgut diverses temporades de seguiment abans d'arribar aquesta primera nidificació. Durant aquest temps, no és que no passi res, sinó que anàvem acumulant informació, també. Anàvem veient la presència de gaigs blaus a la zona. Veiem que es anaven quedant en una zona sí, en unes altres no. Per què? Observàvem quines caixes ocupaven altres espècies i comprovàvem com evolucionava l'ús d'aquestes infraestructures. En conservació, moltes vegades els resultats no són immediats. Treballes avui perquè una espècie pugui trobar unes condicions favorables d'aquí uns anys. I aquesta nidificació demostra precisament que la constància té recompensa. Una actuació que pot semblar tan senzilla com posar una caixa niu pot acabar generant un resultat de gran valor si es manté en el temps i es combina amb seguiment científic i conservació d'hàbitat, bàsicament.
3: I la nidificació és important, però encara queda molt per fer, perquè és una primera nidificació, però s'hauria de poder mantenir en el temps.
4: Sí, sens dubte. Aquesta primera edificació és una fita històrica pel Maresme i ens demostra que la Baixa Tordera i el Maresme té capacitat d'acollir aquesta espècie durant la reproducció. Però no podem pensar que perquè una parella hagi criat ja està tot fet. Ara el repte és aconseguir que aquesta presència es consolidi i, si és possible, que l'espècie pugui ampliar la seva àrea de reproducció. Hem de continuar conservant els ambients agrícoles, oberts, els marges, els espais amb vegetació, la diversitat de cultius i, en general, un paisatge que li ofereixi aliments i llocs de nidificació. Al final, l'objectiu no és només aconseguir que una parella criï en una caixa, és aconseguir que el gaig blau formi part de manera estable de la biodiversitat reproductora de la Baixa Tordera i del Maresme.
3: Perfecte, doncs moltes gràcies per acostar-nos al gaig blau a la ràdio i esperem que seguim rebent més nidificacions al Maresme.
4: Esperem que sí. Moltes gràcies per a vosaltres.
1: Parlar d'una cosa que ens agrada molt, que és la moda. Comencem una nova temporada amb la nostra experta en moda i estilista, la Judit Jiménez, aquí ja tenim amb nosaltres. Judit, bona tarda.
5: Bona tarda.
1: I ben trobada. Què tal les vacances?
5: Superbé.
1: Superbé. Amb
5: superbé.
1: Les piles carregades, no entenc?
5: A més, m'ha recordat molt de vosaltres, Nadine. Això té un ona.
1: Pensa que ara hem canviat el nom. Ara és hora.
5: Això té una hora.
1: Clar, sí.
5: Sí, en sèrio, increïble.
1: Doncs mira, Judit, comencem parlant de moda i de setembre. Com podem començar aquest nou curs estilísticament parlant de forma bona, no? Com podem vestir-nos bé ara que comença el curs?
5: Doncs la veritat és que fixa't tu el que ha passat avui, no? Que si haguessis tingut alguna cosa planejada, d'aquí a el que tu volies posar-te hagués sigut res, perquè ha fet un canvi de temps... que no sé si es mantindrà en el temps o no, o si serà més ràpid, però bueno. La cosa és, depenent de per quin bac és, que és per tornar a l'escola, per tornar a l'oficina, per tornar al gimnàs, per tornar a la rutina en general, no? Suposo.
1: Sí, fem una rutina en general, per exemple, per anar a la feina, per anar al gimnàs i per quedar per sopar, per exemple.
5: Vale, doncs mira, per anar a la feina, jo... seguiria amb els tocs encara d'estiu, però encara no ens ha abandonat. Per mi encara, fins que no ens traiem la polsareta del turmell, no ha marxat l'estiu les vacances. No vol dir que anem vestits de platja, perquè no, però hem d'anar a oficina, o hem d'anar, o tu, que vas a la ràdio, o jo sí, he d'anar a fer alguna entrevista o alguna reunió. Doncs anar arregladets, però bé, amb el toc encara estiuenc, aprofitant que encara estem morens, o sigui, amb el color morenet de la pell, I amb el bon rotllo que després d'estiu, perquè no t'oblidis que ara encara no estem amargats ningú. Estem superbé, perquè venim superpositius i molt contents. Clar. La veritat és que jo em posaria... Bueno, jo vesteixo igual que anava, el que passa que sigui que rescatat més el denim, per exemple. El denim que potser el deixem una miqueta més aparcat a l'estiu, doncs les faldilles texanes llargues, aquestes amb el tall, o una faldilla texana, però que sigui mona, amb una brusa, i tenir de recurs la caçadora, perquè ara els matins està fent fred ja. Això seria per anar a la feina, per exemple. Per fer una quedada, doncs, un vestidet i això, i sempre dur. És que jo soc molt, molt pesada amb això, però sempre ho dic, el tema de la caçadora tejana, de dur-la de recurs, i això ens serveix per quan ara es por allà a la nit, a sopar o el que sigui. Avui tinc un sopar d'aniversari i estem a fora. Si sopem a fora, no serà el mateix que abans d'ahir, que estaves allà i feia calor. Avui ja hauré de dur, doncs, una sobrecamisa... o una rebaqueta fina, però que sigui mona, així que quedi bé, i ja està. És més que ara tirant dels pongos, saps? Clar. Abans que arribi l'època dels pallassos.
6: Clar. Un tema que ens genera força dubtes és el tema del calçat, perquè, clar, tema sandàlies. Potser ja no va ser hora de dur sandàlies encara, però fer el canvi i posar-nos una bota potser és massa exagerat, no? Com és aquesta transició pel que fa al calçat?
5: Mira, jo avui porto unes Adidas, unes Gazelle. Saps? Com que m'ha fet, havia de fer... M'he donat compte, vaig amb les típiques sandàlies que duem totes de les dues tires, saps? I pensava, digues que avui no em ve de gust, perquè aquest matí feia fred. Llavors m'he ficat mitjanet fi i una bambeta d'aquestes que portem més de vestir i ja està. I vas amb la faldilla o el vestit i queda superbé, perquè avui en dia, per sort, les sneakers amb la roba de vestir que combinen perfectament. I ens queden molt bé. I els nois igual, els nois van molt macos amb les bermudes i encara poden anar amb bermudes.
6: Clar. Clar.
5: I les bambes.
6: Més enllà de l'estilisme, Judit, diries que setembre és un bon mes per fer neteja d'armari?
5: Bueno, perdoneu perquè estic com sempre a casa, hauria d'haver fet el canvi avui i s'escolten aquí interferències.
6: Tranquil·la, tranquil·la.
5: Perdoneu-me. Més enllà, mira si se m'ha anat el xip, coses del directe, que he perdut la fil de la pregunta.
6: No,
5: perdoneu,
6: el canvi de... Et preguntava si setembre és un bon moment, no?, per fer neteja.
5: És perfecte, perquè clar, estem venint del que és la supercalor. Ja havíem fet el canvi d'armari abans de començar la temporada i érem de tornar a poc a començar a introduir les peces. Perquè clar, jo no tinc la sort de tenir un vestidor de poder tenir tota la roba exposada.
6: Clar.
5: Haig de tenir la meitat de la roba per una banda i l'altra guardada. Llavors, en el moment de treure i a veure el que no t'has posat en tot el temps i doncs mira, o passa millor vida, o es ven, o es dona, o es fa el que s'hagi de fer, el que sigui.
6: Judit, et demanaré una cosa. Imaginem-nos que és el primer dia de feina d'algú i que ha de tornar a la rutina, de tornar, en aquest cas, a una oficina. Quin seria per tu el look estrella del primer dia de feina?
5: Per anar a l'oficina?
6: Sí.
5: Un pantaló ample vaporós, que es duen moltíssim i queden superbé, amb una camisa que no sigui massa cenyida, perquè no t'oblidis que encara fa una miqueta de calor. O sigui, és raro. O sigui, ara el temps és estrany. Segons en quina situació pots suar i tot. Hi ha coses que no marquin molt, però que siguin així vaporoses i còmodes, amb les sneakers perfectes i amb un bolso maco, el bolso gran per poder portar el portàtil o per portar les quatre coses de la feina. I jo crec que ja vas bé.
6: Perfecte. Judit, doncs nosaltres ho hem de deixar aquí perquè ara les seccions són una miqueta més curtetes, més reduïdes.
5: Ho sé.
6: Però vaja, que sempre els consells que ens dones ens serveixen de molt. Una abraçada i que vagi molt bé.
5: Fins a propera.
6: Adéu.
5: Adéu.
6: A la primera part del programa avui hem tractat àmpliament el tema de la prevenció del suïcidi, però per posar un punt i final, perquè ja estem arribant al final del programa i volem posar també la nostra opinió. Jordi Prats de Valls, bona tarda.
7: Bona tarda, Gemma. Doncs sí, arriba l'home de les conclusions per tancar bé aquest programa. Avui, Dia Mundial per la Prevenció del Suïcidi. Volia que entre tots els companys de l'Ona Maresma, qui es vulgui afegir, doncs que m'ajudi a posar aquesta conclusió, no? I sobretot fer-nos aquesta pregunta. Parlar del suïcidi segueix sent un tema tabú? N'hauríem de parlar més? De fet, tenim bones notícies, perquè segons Salut ha publicat justament avui, i ho hem escoltat avui també al programa, per tercer any consecutiu, la mortalitat per suïcidi s'ha disminuït un 17% des del 2022, però sembla ser, o com a mínim jo tinc aquesta sensació, de que costa parlar d'aquest tema i sempre tirem d'estratègies com l'humor o no, jo no vull saber res, ja en parlarem quan arribi, etc. Per tant, jo considero que encara aquest tabú existeix. No sé si vosaltres, companys que esteu aquí de l'Hora Maresma, a veure si em podeu ajudar i esteu a favor meu o en contra.
6: A veure qui tenim.
8: Bona tarda.
6: Bona tarda. Hola, hola. Sergi, Dani, qui més?
9: Bona tarda.
6: Laura. Perfecte, doncs a vosaltres direu.
10: Mira, si voleu començo jo. És, segons el que he pogut trobar a internet, ja et dic, no sóc cap expert, i segons el que hem pogut escoltar també en entrevistes que hem fet precisament al programa d'avui, jo crec que continua sent un repte social. Poder una de les paraules que més relaciona amb el concepte de suïcidi o parlar-ne és el silenci, simplement per por, jo crec, no? Per por de parlar-ne, per aquesta por. Jo crec que al final el silenci doncs, no protegeix, podríem dir. Jo crec que més aviat dificulta, no?, que les persones doncs, en puguin parlar i diguéssim, demanar ajuda a temps.
7: Però, Sergi, per exemple, tu, amb familiars, amb amics, aquest tema, òbviament entenc que no és un tema recurrent, però quan es posa sobre la taula, per exemple, d'una manera amena, com podem parlar d'altres temes com la sexualitat, sense ànim de comparar, però com ho gestioneu, és això? És un tema que podeu parlar o...
10: Aquesta... De fet, en el meu...
7: Digues.
10: No, que en el meu cas, poques vegades he coincidit en parlar sobre aquest tema o temes semblants, però sí que a l'hora de parlar-ne sí que es nota doncs, que més serietat costa més obrir-te a l'hora de parlar-ne, perquè al final són temes més serios, més complicats de tocar, però vaja, no m'he vist en la situació de moment i bé, espero que jo i ningú doncs, s'hi trobi.
7: Espero que no. Què diuen els altres companys, que tenim poc temps?
8: Jo tinc una amiga íntima, molt íntima, que se li va suïcidar una germana. I, bueno, ella ho ha afrontat de la millor manera possible. I en reflexiona sovint, inclús a les xarxes socials, obertament. I jo no he tingut cap cas proper a mi, diguéssim, a la meva família, però, diguéssim, ella m'està ensenyant de que s'ha de parlar del suïcidi sense límits, amb serietat,
7: però
8: sense límits.
7: Això és bo. Per Dani, tant... que tenim un minut escaig. Crec que tenim la Laura i en Pau per aquí, si voleu afegir alguna cosa.
3: Sí, bueno, jo, la meva opinió és simple, o sigui, és també com la dels companys, que continua sent un tabú. I també, basant-me en el que parlem, tant amb la família com el meu entorn d'amics, sí que fem broma de temes com la mort o el sexe o el que sigui, però del suïcidi no n'hem parlat mai, ni en broma ni en sèrio, que dels altres, en canvi, sí.
7: Mm-hmm. No sé si queda algú més per opinar. Martí? No sé si el teníem
6: per aquí. Martí, crec que no intervé avui.
7: Perdó, però són opinions bones, perquè la veritat és que al final jo estava plantejant, per exemple, parlava de família i amics, però, per exemple, a la feina existeix un protocol en aquest sentit quan es detecta que algú, per exemple, fa alguns comentaris que poden avasar.
9: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
11: L'Agenda, la vostra publicació mensual gratuïta amb tota la informació local d'Arenys de Mar. Descobriu les últimes novetats polítiques, socials, esportives i culturals, els articles d'opinió més interessants i tot el que passa a casa nostra. Podeu trobar-la als nostres punts de distribució habituals. L'Agenda, la revista d'Arenys.
12: Coneixes els serveis que oferim des de promoció econòmica? Borsa de treball, cursos per aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 2601 i informa't. Estem al teu servei.
13: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
14: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
15: Vols anunciar el teu establiment o servei?
14: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
15: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
14: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
16: I si comencéssim a parlar d'allò que normalment callem? Homes és el programa perfecte per fer-nos preguntes, trencar estereotips i repensar què vol dir ser home avui. Un espai per qüestionar la masculinitat tradicional, de construir allò après i construir una nova mirada. Homes, un programa pensat per David Herrero, cada dilluns a les 11 del matí.
17: Notícies en xarxa.
18: Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. El magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, obre la porta a aplicar l'amnistia a Carles Puigdemont, Lluís Puig i Toni Comín, tan bon punt el Tribunal Constitucional sentenciï sobre el primer recurs. El magistrat analitzarà, diu, la sentència i preveu aplicar als tres processats la doctrina que estableixi el Constitucional. El primer previst és el de Jordi Turull. Ho farà, segons fonts jurídiques, tan bon punt es publiqui al BOE la sentència que fonts del Constitucional situen a l'entorn del 26 d'octubre. D'aquesta manera, si la majoria progressista del Tribunal accepta el recurs de Turull, com es preveu, i estableix una doctrina extensible, els altres processats Llarena aplicarà sense necessitat d'esperar que resolgui individualment tots els recursos. I el govern apel·la a la unitat a la vigília de la Diada Nacional de Catalunya, que enguany, recordem-ho, commemora els 50 anys de la primera manifestació en democràcia de la Diada. Avui ja comencen alguns actes institucionals i també manifestacions al carrer. Preocupa especialment la confluència de l'extrema dreta i l'esquerra independentista aquesta tarda al Fossar de les Moreres. Des de l'Assemblea Nacional de Catalunya, el seu president Josep Vila explica com encaren aquesta Diada.
19: N'esperem un crit de força als carrers. N'esperem que el dia 12 de setembre l'independentisme estigui més fort i molt més rellençat del que el tenim en data d'avui, 10 de setembre. Per tant, n'esperem un punt d'inflexió.
18: I el govern espanyol ha activat un contracte d'emergència de 17 milions d'euros per comprar 70 quilòmetres de cable després dels 63 robatoris de cobre registrats enguany a la línia R3 de Rodalies. Ho ha explicat el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, que ha assegurat que els incidents no alteren la previsió d'acabar al febrer el desdoblament entre Parets i la Garriga. Ha fet una visita acompanyat de la consellera de Territori, Sílvia Paneque. L'escoltem.
20: 27-28, algunes millores, i a partir de 2030-2040 els objectius, com els havíem indicat, de millora i d'excel·lència en el sistema ferroviari.
18: I els bombers han pogut estabilitzar l'incendi que aquest migdia s'ha declarat a la muntanya de Montjuïc de Barcelona. Segons afirmen, el foc s'ha originat a la carretera de Miramar, prop del Far i la Ronda Litoral, i ha pujat per una zona molt escarpada cap al castell. Amb l'ajuda de mitjans aeris s'ha pogut aturar l'avent ràpid i s'ha protegit el castell. En total, afecta a una superfície d'una hectàrea.
17: Notícies en xarxa.

0: Aquest matí venia cap a la xarxa amb l'H8 pensant que el temps passa volant. Ahir plovia bots i barrals i vaig haver de deixar la bici aquí. Quin gran tòpic, però quina gran veritat, això del temps. Com qui no vol la cosa, ja hem superat la primera setmana del Rambla 54 i hem descobert moltes coses. Que l'Ivan té un gran potencial com a comentarista, que el Sergi López vol fer una pel·lícula des de la cadira del director, que al Ferràs hi ha un cep que té 137 anys, que un caparrot de Sant Cugat fa uns entrepans de llagrimeta i que a Catalunya hi ha més de 700 tipus d'abelles. I atenció, perquè no totes dormen. També que la IA, que ens segueix cada dia i ens envia a la xarxa.cat perquè ens puguis escoltar quan vulguis i on vulguis, li agrada l'Arnau Vidal i li fa cas. O sigui, que Arnau, digue-li tu, si us plau.
1: Aix, benvolguda IA. Aquí comença el programa d'avui.
2: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
0: Els meus pensaments existencialistes de caire temporal sempre sonen així. Trobo que Verdi la va clavar, que la Traviata converteix en una melodia preciosa la necessitat de fer allò que ens agrada i gaudir de cada moment davant el pas del temps. Però tots són gustos, eh? Avui, l'Ona Fàbrega, del 9FM, ens presenta una botiguera de Taradell que amb 60 anys s'ha presentat ella al món com una gran escriptora. Ona, benvinguda al Rambla 54.
3: Bona tarda, Anna, què tal?
0: Doncs prou bé, aquí començant la darrera jornada. Ona, abans no ens presentis aquesta convidada, com que avui t'estrenes el programa, ens pots parlar una mica de qui sou al 9FM i qui ets tu?
3: Doncs mira, Anna, avui parlarem de passions, per tant et faré un petit abans, és que una de les meves passions és la música, però també ho és comunicar. Per tant, sóc periodista i tinc 24 anys i treballo al grup El 9-9. En aquest cas, el 9FM Pro va néixer fa 16 anys i des de llavors ha anat evolucionant cap a una programació variada amb continguts i programes propis, podcast d'actualitat o també de caire més lúdic, tot un equip de diverses generacions que també, com és en aquest cas, participem en programes de la xarxa com ho és el Rambla 54.
0: Doncs benvolgut oient, benvolguda oient, ja saps quina és la veu del Rambla a Vic. Ona, i tu, com deies, estàs amb una dona de lletres al costat avui, no?
3: Exacte, Anna. Mira, ella és la Laura Otonell, és de Taradell i, com us avançàvem fa pocs minuts, és propietària d'una botiga d'esports del municipi. Però fa pocs mesos la vida li va fer un canvi de guió. Al maig va publicar la seva segona novel·la, La llibreria de les hores mortes, i, per sorpresa de ningú, si heu tingut l'oportunitat de llegir-la, ha estat tot un èxit de vendes.
0: Doncs, Laura, benvinguda al Rambla 54 i gràcies per ser aquí avui amb nosaltres.
4: Moltes gràcies per haver-me convidat. Bona tarda.
0: Bona tarda. Per posar en context els nostres oients, Laura, l'Ona m'ha explicat que ara fa més de 40 anys que treballes a la botiga d'esports i aquest any has publicat aquest llibre, La llibreria de les hores mortes, que ja és tot un exitàs. Però tu ja fa temps que escrius, no? No és pas el teu primer llibre, dèiem.
4: No. Efectivament. Al principi vaig escriure... Bueno, de fet, en tinc una d'escrita autopublicada, que és un polsim de sal, i aquesta, La llibreria de les hores mortes, és la segona.
3: Mm. Clar, la primera novel·la, com dèiem, un polsim de sal, la vas autopublicar, i ara t'edita columna. Clar, com ha anat això? Com comences a endinsar-te en el món de l'escriptura?
4: Bé, escriure, hi ha molta gent que escrivim, que primer comences escrivint a casa, fent coses que, bueno, penses que no importen a ningú, només a tu. I després va ser qüestió d'escriure la novel·la, vaig guanyar, doncs, 3 premis literaris de narrativa, i llavors, doncs, al fer la novel·la i veure que la gent els hi agradava, vaig decidir formar-me. Mm. I llavors va ser quan vaig anar durant 3 anys a l'Ateneu Barcelonès, de fet ho vaig fer online, i dels 2 anys de novel·la em va sortir La llibreria de les hores mortes.
0: Laura, i aquests inicis que ens deies, aquests al principi, doncs escrius a casa, penses que no li importes a ningú, això et ve de jove o et va agafar de gran?
4: Bé, l'afició d'escriure, fas petites coses, tonteries, que dic jo. Escriure per escriure, i ja fa, doncs, no sé, potser uns 20 anys o així, que feia, ja et dic, coses sense importància, perquè em venia de gust fer-ho. Però va ser... És a dir, la vida a vegades et porta... Per exemple, quan estàs casat i tens fills... doncs tot aquell temps, ni tens temps de llegir, ni tens temps d'escriure, ni de fer res. I fins que els fills no van ser grans, no vaig tenir l'oportunitat d'endinsar-me més en el món de l'escriptura. O sigui que això ve de llum, però ve de prop.
0: I t'esperaves aquest èxit que ha tingut La llibreria de les hores mortes?
4: Ni ho somiava. O sigui, és que... impensable. Mai. És que és impossible, perquè hi havia tota una sèrie de condicions que jo sempre deia que eren un hàndicap, que era tenir l'edat que tenia, que aleshores eren 62 anys, que no tenia carrera universitària o literària amb un currículum fantàstic, i a més que fa 46 anys que treballa en una botiga d'esports. Llavors, era el més atípic que hi ha. I això em pensava que era un gran problema. Però resulta que no ho és tant de problema. Tot depèn del que fas.
3: I Laura, parlem una miqueta sobre l'argument. Tenim una protagonista, que és l'Edna, i et volia preguntar, perquè clar, tu, com comentava, treballes a una botiga d'esports, i en aquest cas l'Edna treballa a una llibreria. Això té alguna relació? Et vas inspirar en tu mateixa? Com va ser?
4: No, la veritat és que a vegades m'ho han demanat i no, no. Potser entenc el fet del negoci, és a dir, el que costa aixecar la persiana cada dia, això sí que ho entenia, però no, tot va venir com rodat, la història, i per tant no va ser el punt de partida pensar en una llibreria perquè jo tenia una botiga. No, va ser l'argument, la història que volia explicar, que va venir per si sola. I va aparèixer, doncs, la llibreria. Tot i que t'haig de dir que sí que és veritat que, i sempre ho explico, el detonant de tot va ser en l'escola, quan ens van dir que busquéssim un tema o el que volguéssim escriure, doncs jo tenia una fotografia d'una taverna tancada a l'escala, perquè em va agradar el rètol que posava la taverna de les hores mortes. I aleshores vaig pensar, guarda-te-la, perquè això és molt guai per fer alguna cosa.
0: Laura,
4: i així va ser.
0: Laura, i com se surt de Taradell, es passa per l'escala per aquest rètol i vas a petar al Raval? Per què l'ambientació al barri del Raval de Barcelona?
4: A veure, l'argument també m'ho demanava, la història m'ho demanava. La Edna també em sembla que... Bueno, l'Edna poder no, però tot m'ho demanava. És a dir, havia de buscar un indret on la diferència de la vida que duia amb la que acabaria duent havia de ser abismal. I això t'ho dona a Barcelona, perquè hi ha una part, la part alta, més rica, en fi, rica, una zona benestant, i en canvi tenim el Raval, per exemple, doncs, malauradament, una zona molt castigada, molt humil, i jo necessitava aquest contrast. Per tant, per mi Barcelona, el Raval, eren indispensables per la història. I a part per trobar tot un món d'uns personatges que eren els personatges que necessitava. I allò era fantàstic, era l'escenari perfecte.
0: Però haguessis pogut no ubicar-ho enlloc? No sé si m'explico. Haguessis pogut inventar-te una ciutat i un barri i un...
4: Sí.
0: I no obstant això, vas baixar a Barcelona.
4: Sí, perquè és que... poder... És una de les coses que m'agrada. A vegades, ja com el polsim de sal, em va passar el mateix, que me'n vaig anar a Súria i a Barcelona, i vaig buscar els llocs, tenir-los, mirar-los, veure'ls, flairar, en el cas del Raval, tot allò que s'ha de flairar allà. tot allò servia com a inspiració. Si tu inventes, és evident que m'ho podia inventar. Però, ostres, és que tenia...

0: Després, quan vaig entrar en els cinc finalistes, vaig pensar, això és gros, però clar, guanyar-lo quan hi ha altres obres també importants i que potser porta més recorregut, doncs és que no m'ho pensava gens ni mica que seria jo l'escollida. I ara encara me n'haig de fer una mica el càrrec, la veritat.
1: Laura, com deia l'Ona, ens anem acomiadant, però abans volíem demanar-te si podríem, també aquesta vinculació amb el Raval ens ajuda, nomenar-te Ramblera del nostre programa. No et preocupis que no demanem calés, ni demanem compromisos periòdics, ni res de tot això. La cosa és que si ho acceptes, de tant en tant, ens puguis enviar a nosaltres o a l'Ona, que és la nostra interlocutora usona, doncs alguna nota de veu explicant-nos alguna cosa curiosa que hagis vist o viscut, o fins i tot escrit, o que t'agradi, o simplement com et va la vida, i nosaltres ho compartirem amb tots aquests que passegem pel Rambla 54. T'hi animes?
0: Sí, mira.
1: Doncs
0: si s'hi ha posats a fer, jo, a totes.
1: Doncs escolta, serà un honor que sàpigues que ets la nostra, un, dos, tres, és la quarta, oi, Arnau? Sí, la nostra quarta Ramblera nomenada.
0: Moltes gràcies pel títol,
1: Gràcies, Laura, Ona, moltes gràcies a totes dues per ser amb nosaltres al Rambla. Una abraçada i parlem i ens escoltem molt aviat.
0: Fins aviat.
2: Gràcies,
1: Anna. Ivan.
3: Digues.
1: Escolta'm, no desconnectis els estudis del nou, que ens quedem amb ells una estona més, d'acord?
3: Sí. No siguis patidora, que ja veig l'escaleta. Ara tiro un indicatiu i ja pots donar pas a l'Isaac.
4: Estàs escoltant Rambla 54 a El Nou FM.
1: Isaac Moreno, benvingut al Rambla 54.
5: Moltes gràcies, Anna Morgades. Bona tarda.
1: Tens a les teves companyes aquí al costat, a l'estudi, a l'Ona
5: i
1: a la Laura, que l'acabem d'anomenar Ramblera. Quin honor poder comptar amb la Laura en aquesta, en aquest grup d'escollits que tenim, no? Aquests ramblers. L'Isaac, com dèiem, com l'Ona, doncs és un periodista del nou, un dels veterans. L'hem convidat perquè és el responsable d'un docupodcast que s'acaba d'estrenar, està acabat de sortir de l'ordinador, com aquell qui diu. El títol, La unitat que va fer trontollar el franquisme, Assemblea de Catalunya 1971-1978. Aquest podcast, de capítol únic, és una coproducció de La Xarxa i Ràdio 4 que recupera la història de l'Assemblea de Catalunya a la comarca d'Osona. Ja el teniu escoltable a la plataforma de La Xarxa, a La Xarxa Més, i Isaac, d'aquest podcast, avui no ens en parlaràs tu sol, oi? Qui t'acompanya?
5: Doncs ens acompanya també en Jordi Molet. Si m'has presentat com a periodista veterà, en Jordi redobla l'aposta, per entendre'ns, i ha estat qui ha dirigit tot el projecte. I dic projecte perquè aquest projecte no només inclou el podcast, sinó que tenia una primera part que era un reportatge audiovisual del Nou TV que ja es va estrenar el mes de novembre, i de tot el projecte ara se n'ha fet una versió podcast. No és allò d'agafar el documental i passar-lo per la ràdio, sinó que hi hem afegit altres elements com escenes dramatitzades o converses de context entre el director del projecte, en Jordi Molet, i l'assessor històric, era en Joaquim Albareda.
1: Doncs Jordi Molet, veterà, benvingut al Rambla 54.
6: Bona tarda.
1: Ara mateix suposo que l'oient de Vilafant o del Prat del Llobregat s'està preguntant per què la història de l'Assemblea, concretament a Osona, que què va tenir d'especial l'Assemblea en aquesta comarca?
6: Home, la veritat és que l'Assemblea de Catalunya a la comarca d'Osona va tenir una importància rellevant, sobretot perquè hi havia diverses entitats que estaven lluitant contra el franquisme, que s'havien posat d'acord ja per fer diverses activitats abans de l'Assemblea de Catalunya i que quan es va constituir l'Assemblea doncs s'hi van apuntar. El 1973, és a dir, quan feia dos anys, era el segon aniversari de l'Assemblea de Catalunya, es va intentar fer una manifestació unitària a Vic. Dic que es va intentar fer perquè, en realitat, la policia i la Guàrdia Civil ho van impedir. És a dir, Vic i la comarca d'Osona van quedar preses per les forces de seguretat en aquells moments franquistes, tant per la policia armada, els grisos famosos, i la Guàrdia Civil, que van impedir que es fes aquesta concentració a Vic. Per tant, diguem que la importància d'Osona

0: en aquell moment en la lluita antifranquista era important, era rellevant.
1: I tu has dit, hi va haver una unitat de causes, una unitat de moviments. De quina mena de moviments estem parlant? No només parlem de l'espectre més, entre moltes cometes, nacionalista català, no?
0: No, de fet, qui va impulsar, qui va ser el pal de paller per entendre'ns de l'Assemblea de Catalunya a la comarca d'Osona va ser el PSUC. El PSUC i en Quim Capdevila, que era un militant històric del PSUC, doncs van ser una mica els que van vertebrar el moviment a Osona. Però també va participar el PSAN i van participar gent relacionada amb els moviments socialistes, perquè recordem que en aquell moment el PSC com a tal no existia, és a dir, hi havia diversos partits socialistes, no? Després es va fer la unificació dels socialistes, però això va ser més endavant. Però bé, en aquell moviment hi van participar diverses entitats. Per exemple, a Vic es va fer la coordinadora d'entitats, o entitats coordinades, que se'n deia concretament en aquell moment, en què hi participaven, doncs, per exemple, el Cine Club, la Jove Cambra, Òmnium Cultural, etc. És a dir, entitats ben diverses. I a Manlleu, per exemple, doncs hi va haver un moviment sindical molt important. Manlleu és una ciutat industrial i ho era molt més en aquell moment, i es van posar d'acord tots els sindicats, que eren clandestins en aquell moment, recordem-ho, eren clandestins, eren il·legals, per fer la coordinadora de sindicats.
1: Es podria, potser és molt agosarada aquesta pregunta, però es podria fer un paral·lelisme amb el procés, tant pel que fa a l'engegada, l'eufòria, la unió, l'intent d'unitat i una mica el resultat?
0: Mira, un dels promotors o dels impulsors d'aquella primera assemblea, en Lluís Solasala, que era el PSAN en aquell moment, quan vam fer el reportatge, parlava sempre de la primera assemblea de Catalunya, no la segona. La segona era l'assemblea de Catalunya actual, la que coneixem, no? Uh-huh. Parlava de la primera assemblea. Hi ha paral·lelismes. El que passa és que en aquell moment, la veritat és que tots els demòcrates van posar d'acord en quatre punts. Llibertat, amnistia, estatut d'autonomia i un quart punt que gairebé la gent ni recorda, que era solidaritat amb la resta de pobles de la península Ibèrica. Aquest era el quart punt que va quedar despenjat i ja pràcticament ningú s'ha recordat.
1: Però els tres no primers... hi cabia l'eslògan aquest. Era massa llarg, no? Suposo.
0: Aquest no servia per titular. No servia per titular. Però sí, la veritat és que es van posar d'acord. Hi havia gent de la dreta democràtica i gent de l'esquerra, sinó de l'extrema esquerra democràtica també, que estaven tots d'acord i es van posar d'acord a defensar els interessos d'una societat que vivia... Recordem que això, hem dit que començava el 72, el 75 mor Franco. Hi ha molta gent que diu, home, el 75 es va acabar el franquisme. Mentida, el 75 no es va acabar el franquisme, perquè l'any 76, al mes de febrer, l'1 i 8 de febrer, es van fer dues concentracions a Barcelona, organitzades per l'Assemblea de Catalunya, que van ser durament reprimides pels grisos. Hi ha imatges d'això.
1: Uh-huh. I com es va acabar tot plegat?
0: Home, es va acabar que quan va arribar... Aquí va haver un gran debat perquè el 1976 el règim va intentar fer allò del referèndum per la reforma política. És a dir, van fer un referèndum demanant a veure si la gent estaria d'acord amb una reforma. Hi havia una gran lluita entre la gent antifranquista que molts volien la ruptura, no la reforma. Però finalment es va aprovar la reforma, van endavant, i aquí a l'Assemblea de Catalunya la veritat és que la gent optava per la ruptura, majoritàriament. Però des de Madrid, el PC de Santiago Carrillo, van arribar a un gran acord per la reforma i van donar instruccions a la gent comunista de Catalunya, que eren els que estaven a l'entorn del PSUC, que eren majoritaris en aquell moment, de dir, home, hem d'anar per la reforma perquè la ruptura és inviable en aquests moments. I això és el que es va acabar imposant. I no només això, sinó que el PSUC, que va ser el gran impulsor de l'Assemblea de Catalunya a tot el país, va haver un moment que va dir, home, l'Assemblea ha estat molt bé, però ara s'ha donat pas als polítics, als que tenen representació parlamentària. Per tant, ha arribat l'hora dels polítics, és el moment en què els polítics facin política i que les entitats que s'han mogut en l'antifranquisme, doncs deixin pas a la gent que s'ha presentat a les eleccions.
1: Isaac, i tot això, disculpa, sóc coneixedora, que has estat moltíssimes hores davant d'un ordinador editant coses, però tot això com ho expliques en només una hora?
2: Aquesta és bona la pregunta, perquè de fet el primer compactat em sembla que durava 90 minuts. No, la idea és aquesta. Partíem de la matèria prima, que és la compartida amb el reportatge de televisió, que eren les entrevistes. Entrevistes a una quarantena de testimonis que van ser protagonistes principals d'aquest moviment, de l'Assemblea de Catalunya. I llavors li vam donar una forma de podcast, no? Una forma audible, radiofònica. I aquí va ser quan vam pensar en aquests altres dos elements, no? Un, el context, que ens li posaven en Jordi i en Joaquim Albareda, doncs que van introduint les diferents fases de l'assemblea amb una conversa dinàmica, diguéssim, i divulgativa, que ens permet situar-nos, i llavors escenes dramatitzades de coses que ens havien explicat els mateixos protagonistes, de situacions que ells havien viscut. Doncs n'hem fet algunes escenes, em sembla que en total n'hi ha 7 o 8 que ens permeten anar explicant l'evolució de tot plegat, i amb aquests tres elements, els testimonis, les escenes i el context, intentem fer un fil conductor que durant 55 minuts explica doncs el naixement, l'evolució, la història del que va ser aquest moviment, l'Assemblea de Catalunya.
1: Us ho heu plantejat una mica com un homenatge d'aquesta primera assemblea a la comarca d'Osona? No sé si consideràveu que no la tenim prou present o que no reconeixem prou el que van fer aquella gent.
2: Un homenatge, i és això, i recuperar la memòria històrica, perquè, clar, jo vaig néixer l'any 77, que li faltava tenir un any de vida més, pràcticament, l'assemblea, i és una cosa que em sonava molt llunyana, no? Havia sentit parlar de l'Assemblea de Catalunya, sobretot quan em parlaven de figures que hi ha vingut aquí a la comarca d'Osona. De fet, algunes les hem arribat a conèixer, com recordo, per exemple, Sergi Montserrallonga, que quan jo començava a conèixer la figura de Sergi Montserrallonga, doncs tothom em parlava del paper que havia tingut a l'Assemblea de Catalunya, i era una cosa que en aquell moment em semblava llunyana, i elements com aquest, a les generacions que han vingut al darrere, i les de darrere nostre encara més, doncs encara ha estat més divulgatiu. En Jordi em sembla que té l'anècdota de que quan feien el rodatge hi havia persones al rodatge, producció, a darrere les càmeres, de generacions encara bastant més joves que jo, i que quan els havien dit que anirien a fer un reportatge sobre l'assemblea es pensava que anaven a fer un reportatge de l'ANC, i res més lluny de la realitat.
1: És així, Jordi?
0: Sí, va ser així. Jo l'any 72 ja havia nascut, per tant, que això ho vaig viure, no? I no, i la veritat és que l'equip que portava jo per fer el rodatge, em vaig adonar que es pensaven que anàvem a fer un reportatge sobre l'Assemblea de Catalunya actual. I quan vam veure que desenvolupàvem, traiem les pols a coses que fa 50 anys van passar, doncs van quedar una mica sorpresos i van descobrir-ho. I sí, i una mica el plantejament que vam fer nosaltres va ser de dir, home, hem d'intentar fer un documental sobre això perquè quedi per la història, perquè alguns ja han desaparegut. Jo he citat abans Quim de Capdevila, ara Isaac ha citat en Sergi Montserrallonga, tots dos han mort, tots han desaparegut. Però és que hi havia algunes persones que podien aparèixer al documental i que no hi han pogut aparèixer perquè, tot i que continuen vives, el seu estat de salut no ho permet. Recordo que una de les persones que surt al documental, que vam tenir la sort de poder-li posar, té problemes cognitius, i el rodatge va ser una mica, bé, va ser una estona rodant, però vam poder aprofitar alguns fragments de l'entrevista molt interessants, tot i que ell està malalt i que per tant hi havia dubtes a veure si ens aguantaria o no ens aguantaria l'entrevista, i sí, hi va haver moments en què va dir coses realment interessants.
1: Doncs molt important aquest exercici, com dèieu, de recuperació de memòria històrica i d'aquestes veus que no hem de deixar perdre. Jordi i Isaac, moltíssimes gràcies per aquesta feina. Ja hem dit que el podcast s'acaba d'estrenar. Jo crec que hem generat curiositat en tots els oients que tinguem. Es pot escoltar entrant a la plataforma de la xarxa, La Xarxa Més. Moltíssimes gràcies per totes aquestes paraules aquí al Rambla 54.
0: A tu. Moltes gràcies a vosaltres.
3: Vale, el primer que has de dir és Rambla 54 has de pensar que és un programa que així molta gent del poble, molt de cosa així molt aterrat, el que et vingui. Rambla 54 és
4: d'acord. Rambla 54 és poble.

0: El nostre entorn determina molt, molt més del que ens pensem, la manera com parlem, i no em refereixo només als accents o a si fem una E més oberta o més tancada. Em vull aturar en expressions o paraules que sorgeixen perquè vivim a la muntanya o, com en el cas de l'escala, arran de mar. Sergi Corral, benvingut al Rambla 54.
1: Molt bona tarda a tothom des de l'Alt Empordà.
0: Escolta, Sergi, em vas dir l'altre dia que tenies unes paraules escalenques, concretament escalenques, que em volies explicar, oi?
1: Sí, mira, i una mica són com a l'estar al sud del Golf de Roses i por ahí, anem sempre un xic a la nostra. Jo sempre dic que som una mica al món al revés. Però primer de tot, et diré una paraula. Quan et trobes algú pel carrer, la paraula de presentació aquí a l'escala, quan et creues amb un amic conegut o saludat, que dèiem pla, has de dir EO.
0: EO.
1: Una salutació molt senzilla, però que és molt identitària d'aquí, de l'escala. Tu et creues per un carrer, EO, què tal, bon dia, bona tarda, com va el to, com ha anat el dia, com ha anat la feina, no sé què. EO és la salutació d'entrada. Tant és així que hi ha algun comerç que fins i tot ha adquirit el nom d'aquesta paraula, per tema màrquetings i tot plegat. Així que ja sabeu que si algú de vosaltres veniu a tastar unes anxoves o por ahí, digueu EO quan us trobeu algú pel carrer i fareu una mica més poble.
0: No sé si amb aquest EO també reivindiqueu a Freddie Mercury.
1: Pot ser, aquella cançó, lo de EO del concert. Pot ser. Jo ho he pensat a vegades. I, aviam...
0: Doncs ens ho apuntem.
1: Sí.
0: Freddie Mercury podria haver estat de l'escala.
1: Podria haver estat de l'escala, el gran titular de la tarda.
0: Exacte. Ja tenim un vestit de camuflatge per venir a l'escala i que no es noti tant que venim de fora. EO, Sergi, i la paraula número 2?
1: Doncs mira, deixeu-me portar-me una mica tot plegat al meu terreny meteorològic, al meu terreny meteo, i avui que encara fa una mica de tramuntaneta, l'ha bufat durant tot el dia d'ahir i fins aquest matí, us parlaré dels polvareus. Ojut. Els polvareus és aquell ruixim de l'aigua del mar que s'aixeca per sobre de les onades quan tenim una altra paraula molt clàssica d'aquests temporals de tramuntana, que és grupada encesa de tramuntana, és a dir, quan les ratxes superen els 100 km per hora. És allò que si veniu un dia a l'hivern que fa molta tramuntana, veureu tot el mar de color blanc. Això són els polvareus.
0: Teniu tramuntana, molta, ja ho sabem, surt a les cançons i totes aquestes coses, però també teniu llevant.
1: Exacte, els temporals són aquells que aixequen més mala mar, onades de fins a 9, 10, 11 metres d'alçada. Doncs mira, les grans onades picant sobre les roques d'aquí a l'escala, en diem esbotzades.
0: Que bonic, no? Això, esbotzades.
1: És molt maco. I un clàssic de clàssics, si veniu un dia a fer turisme de temporal, són les esbotzades passant per sobre de l'illot del Cargol, que és un illot que hi ha just a davant de la platja de les Barques, a la platja de l'Escala, i quan fa llevant les onades el cobreixen tot pel sobre. És un espectacle de la natura.
0: Doncs heus ací tres paraules noves que els no escalencs no crec que coneguéssim, com a mínim jo no ho feia. Sergi, aquesta és la primera vegada que parlem amb tu, i jo volia demanar-te si ens pots fer una petita presentació de què és Ràdio L'Escala i més enllà d'aquesta passió per la meteo que ja ens has explicat, doncs qui és el Sergi?
1: Doncs mira, Ràdio L'Escala és una emissora que ha fet poc més de 41 anys. Té la mateixa edat d'un servidor de vostès que us està parlant ara mateix. I en quant a mi, mira, les coses de la vida m'han portat fins a treballar en la ràdio, fins a treballar en mitjans de comunicació, però jo us diré una coseta, va, un secret. Una de les meves grans passions és la pesca, anar a pescar.
0: Doncs escolta'm, volem anar a pescar un dia amb tu, des del Rambla 54. Ens convidaràs?
1: Ah, ui, tant.
0: Fantàstic, doncs apuntat. Arnau, apunta el Sergi, pesca. Sergi, moltíssimes gràcies. Una abraçada, parlem aviat.
1: I igualment a vosaltres.
2: I ara a veure, anem a escoltar la ràdio, no?
3: Vinga. Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
2: Molt bé.
4: Quan mirem un vitrall, el primer que veiem són els colors. La llum que travessa el vidre, les formes, els dibuixos... Però darrere d'una peça acabada hi ha moltes hores de feina i, sobretot, un procés que comença molt abans que el primer tros de vidre arribi al taller. Per descobrir-lo, hem anat fins a l'espai de treball de Valentí Camps, vitraller per afició. i avui seguirem amb ell, pas per pas, com es fa un vitrall des de zero. I començarem exactament pel principi, amb un dibuix. Abans de tallar cap vidre, primer cal saber què volem fer. En el cas del projecte que ens ensenya Valentí, el vitrall formarà part d'una farola decorada amb elements de la natura, fruits del bosc, fulles, cireres, castanyes... Però aquest dibuix no es pot quedar simplement sobre el paper. Cal convertir-lo en les desenes o centenars de peces que després formaran el vitrall.
5: És un projecte que va amb una farola que és de fruits d'aquí del Montnegre. La majoria són fruits de bosc i això anirà amb un lateral. Aquests dibuixos es tenen de retallar fulla per fulla, si és una castanya, la castanya, si la castanya té tres trossos, tens de retallar els tres trossos.
4: Cada element es divideix en diferents parts. Si una castanya té tres zones de color, seran tres peces. Si una flor té diferents fulles, cadascuna tindrà la seva pròpia peça. És, en realitat, començar a convertir un dibuix en un puzzle. I per poder construir aquest puzzle, Valentí en fa còpies que serviran com a plantilla.
5: Un cop fet el projecte, aquest projecte se'n fan còpies. Una d'aquestes còpies són les que serveixen com a base per anar fent el vitrall a sobre.
4: I ara sí, el paper ja està preparat. Ara toca passar el vidre. Aquesta és probablement una de les parts més reconeixibles del procés. La rolina o el tallavidres permet marcar sobre el vidre exactament per on haurà de passar el tall. No es tracta de tallar a ull. La peça ha de seguir la forma del dibuix que tenim a la plantilla.
5: Amb la rolina és una peça que serveix per retallar, es talla tots els contorns, tot el perímetre de la fulla i de la flor, en aquest cas de la flor.
4: Una línia, un tall i una peça que comença a tenir forma. Però aquesta flor només és una petita part del vitrall. Ara imagineu-vos fer el mateix amb totes les fulles, fruits i formes que apareixen al projecte. I aquí hi ha una de les claus d'aquest ofici, la precisió, perquè després totes aquestes peces han d'encaixar. Quan ja tenim els vidres tallats, comença el muntatge. Cada peça torna al seu lloc original sobre el dibuix. I entre peça i peça hi haurà l'element que donarà estructura al vitrall, el plom. Valentí treballa principalment amb la tècnica tradicional de l'emplomat.
5: L'emplomat és el que més es coneix. Es van encaixant amb el plom que tu consideres que s'ha de posar, perquè hi ha moltes mides de plom, hi ha mides a partir de 4, 4 i mig, 5, 6, 7, 8, 12, 15, de moltes mides. El dibuix és el que determina, sobretot, les mides dels ploms.
4: I aquí també hi ha una manera concreta de començar a muntar la peça. No es comença pel mig.
5: Si és un sistema d'emplomar, es tenen d'iniciar l'emplomat amb una cantonada, perquè encabat és com una taca d'oli que es va extenguent. Doncs l'emplomat és el mateix, comença per un costat, no pots començar pel centre.
4: A poc, el vitrall va creixent. Vidre, plom, vidre, plom, i així peça enrere peça. El plom també s'ha d'anar tallant a mida. Cada tram ha d'arribar exactament fins a la unió amb el següent. No és només qüestió d'anar encaixant peces, cal anar construint una estructura que mantingui tot el vitrall unit.
5: Vas encaixant els vidres, un amb l'altre, vas tallant els ploms fins a la seva conjuntura amb l'altre vidre, i encabat els ploms es solden en les seves... allà on es troben, allà on es creuen.
4: I arribem a un dels moments més importants, la soldadura. Quan dos trossos de plom es troben, cal fixar-los. I per fer-ho s'utilitza estany. Però abans, les zones que s'han de soldar es preparen amb un decapant.
5: Totes les juntures, allà on es té de soldar, es té de decapar. I un cop tens el decapant, la soldadura, a partir de 800, més o menys, de 800 graus
0: de temperatura,
5: pot començar a soldar.
4: El soldador escalfa la zona i l'estany uneix els punts on es troben els ploms. I això es fa a totes les interseccions. Una vegada, i una altra, i una altra. Fins que tota la xarxa queda subjectada. I no només per una cara. Quan una banda està acabada, el vitrall es gira amb molta cura i es treballa també l'altra.
5: Un cop estanyat el vitrall, ja és molt delicat, però ja el tens de girar i he acabat fer-ho de l'altra banda, de les dues bandes.
4: Però l'emplomat no és l'única manera d'unir els vidres. Valentí també treballa amb la tècnica Tiffany. Aquí, en lloc de construir la xarxa amb perfils de plom, es treballa el contorn de cada peça i després es solda.
5: El Tiffany es té d'emplomar tot, es té de soldar tot. Tot el contorn de tot el vidre es té de soldar. Clar, dona molta més feina.
4: És una tècnica que requereix més soldadura, però que permet aprofitar peces petites de vidre. I en el cas de Valentí, això també és important.
5: El Tiffany ja el faig perquè aprofito el vidre petit.
4: Amb el vitrall soldat ja tenim l'estructura pràcticament acabada, però encara falta donar-li l'aspecte final. El plom i l'estany tenen un color gris metàl·lic. Si es vol donar un acabat més fosc, es pot aplicar una patina.
5: Si vols el plom vos d'un altre color, li poses la pàtina de color negre o bé de coure. I en acabat se li té de passar per sobre la pàtina i et queda negre.
4: I aquí passa una cosa curiosa. El que abans semblava una estructura metàl·lica que separava els vidres ara queda integrat dins del dibuix. Les línies fosques marquen les formes i fan destacar encara més els colors. I arribem a l'últim pas, l'emmasillat. Pot semblar un detall menor, però té una funció important. Omplir els petits espais entre el vidre i el plom i ajudar a donar solidesa al conjunt.
5: Un cop posada la masilla, que es fa amb serradures, es fan serradures i massilla, tot barrejat. La que serveix? Serveix per tapar la mica de poro que hi hagi entre vidre i vidre.
4: Es reparteix la barreja, es neteja l'excés i després de tot aquest procés, la peça ja està acabada. Hem començat amb un dibuix sobre un paper, l'hem convertit en plantilles, després han arribat els vidres, un a un. Els hem tallat, encaixat, emplomat, soldat i acabat. I finalment tenim un vitrall. Però potser la millor manera d'entendre què significa tot aquest procés és preguntar-li al mateix Valentí què sent quan acaba una peça.
5: El que a mi m'omple és que un cop fets dic, carai, guapo.
4: Des d'un esbós fins a una peça que, quan la toca la llum, cobra vida.
6: Hola, Jan.
7: Hola.
6: Tens que dir-me, estàs escoltant Rambla 54.
7: Esteu empostant.
6: No, esteu escoltant.
7: Vale, perdó. Esteu Esteu escoltant Rambla 54.
8: Jo escolto Rambla 54 a ràdio.
9: A ràdio Polem Mollerussa.
10: Hola, Anna, sóc l'Eduard i tinc una història molt xula que t'he d'explicar. És relacionada amb els gegants. Ara ja estic a l'escola. I si envies un periodista a Ibarz i que m'entrevisti?
0: Doncs dit i fet, fa dos dies l'Eduard ens va enviar aquest missatge i ens vam comprometre a anar-lo a veure. El Julen Andrés es va posar en marxa immediatament, cotxe i cap a Ibarz, oi, Julen?
11: Sí, així ho vam fer perquè, a veure, jo t'he de vendre... Et diria que t'he de vendre la història, però quan l'escoltin els oients veuran que valia molt la pena d'agafar el cotxe i anar a parlar amb l'Eduard.
0: Doncs de seguida fem un repàs del resultat d'aquesta visita, però abans, com que ets debutant al Rambla 54, què hem de saber, Julen, de Ràdio Ponent Mollerussa i de tu?
11: Doncs mira, Ràdio Ponent s'emet a la 106.8 i també a internet, perquè si no avui dia malament, i va començar el 1981 a Miralcamp, no a Mollerussa. Miralcamp està molt a prop d'aquí, la capital del Pla d'Urgell, però bueno, la seu principal no va ser aquí, Mollerussa. I després, pel que fa a mi m'agrada molt l'esport i sóc un aficionat dels videojocs, llegir i, com no, de la ràdio.
0: Doncs queda apuntat. Algun dia et trucarem per parlar d'algun videojoc. Julen, presentacions...
11: I per jugar-lo també, eh?
0: Ah, també, també. Presentacions fetes, ets de Play o ets de Nintendo Switch?
11: Play, Play.
0: Play, Play. Vale, apuntat. No sigui cas que la basem, que això és com una religió gairebé, no? O una sí, consola sí. O l'altra. Julen, avui, com dèiem, ens portes la història de l'Eduard, que és una història de cultura popular, els gegants de l'Eduard.
11: Sí, és una colla gegantera d'Ivars d'Urgell, que està a uns 15 minuts d'aquí, de Mollerussa, perquè la gent es pugui ubicar. I el protagonista de la colla, com ja l'hem presentat, com el seu nom indica, és l'Eduard, que, atenció, només té 10 anys. Però és que la colla està formada per l'Ares, la seva germana, de 7, que és l'edat amb la que va començar l'Eduard, i després també a la colla hi ha el seu pare, que és en Josep, i la Natàlia, la mare. Si et sembla, anem amb els orígens i que ens ho expliqui el mateix Eduard.
10: Doncs jo, quan era petit, els meus pares em portaven a la casa dels gegants de Lleida, que és allà on es guarden tota la imatgeria festiva que hi ha a Lleida. I llavors doncs, em van impressionar moltíssim els gegants. I llavors doncs, vaig anar creixent i vaig voler anar a trobades i gegantades. Fins que al 2022 el grup Vivall de les Borges Blanques em van regalar un gegantó que va ser construït per Manel Vidal, que és el fundador del grup Vivall de les Borges Blanques, i aquest gegantó que em van regalar es diu Cavaller Narcís. I aquí ja va començar quan ja van començar a ser com una minicolla gegantera.
0: I a partir d'aquí, Julen, què va passar?
11: Doncs el que fan amb aquest regal és publicar-lo a les xarxes. I llavors comencen a rebre invitacions de diferents colles de Catalunya, que abans de continuar, deixa'm dir que estan molt agraïts a totes les colles que els han invitat, perquè, clar, ells són una colla, però de quatre persones i d'un poble petit, i estan molt agraïts de la resposta del món geganter. Només et diré que van començar fent unes 7-8 sortides i ara, de mitjana, ens anem a les 40.
0: Déu-n'hi-do.
11: Si tenen els caps de setmana, l'agenda dels caps de setmana, plena. I el Josep, que és el pare de l'Eduard i l'Ares, ens explica com és viure l'afició ara des de dins.
12: Que fins a aquell moment nosaltres participàvem d'aquesta cultura popular del món geganter, però des de la vorera, no? Al costat dels gegants. I gràcies al Cavaller Narcís i la il·lusió de l'Eduard i de l'Ares i el nostre acompanyament vam poder participar de les trobades geganteres des de dins. I això és una il·lusió molt, molt bonica, perquè el món geganter hi transpuen uns valors que avui en dia la societat d'aquest segle XXI cada vegada són més difícils de trobar, i dins de la bombolla de la cultura popular doncs, encara el valor de la puntualitat, el valor del companyerisme, de la solidaritat, tot això encara t'ajuda a formar-te en tu mateix.
0: Quin entusiasme, el Josep, i que bonic que comparteixin aquesta activitat a nivell de família.
11: Sí, i és que, Anna, gens com podeu comprovar, és una família molt engrescadora. Els agrada fer moltes coses i, en aquest cas, una aposta per la cultura popular i, sobretot, que crec per mi és el més important, per apropar-la als més joves i intentar garantir aquest relleu generacional. A més, la història del Cavaller Narcís ha donat peu a un conte. L'any passat van fer 500 exemplars. Doncs bé, només els hi queden una vintena. I perquè pugueu escoltar tots els membres de la família i d'aquesta colla gegantera, el conte del Cavaller Narcís ens explica la seva mare, la Natàlia.
13: Podríem dir que té tres pilars. Primer, fomentar la cultura popular catalana, que són els gegants. Després, posar en valor el territori, parlar de l'Estany d'Ivars i parlar de la terra on es va construir el Cavaller Narcís, que són les Garrigues. I després volem treballar doncs, algun valor, alguna por, en aquest cas una por de l'Eduard, del protagonista del conte, que és el vent. Per ell, quan fa vent en una gegantada, vol dir perill, vol dir que poden caure els gegants. Poden caure gegants petits com el nostre o molt grans. I aquesta por per ell és irracional i es posa molt nerviós, molt tens quan fa vent, podreu veure un Eduard molt diferent. I llavors vam veure amb el conte una manera de canalitzar aquesta por.
0: Doncs esperem que hagi servit per canalitzar aquesta por. D'altra banda, Julen, t'he de dir que em sembla bastant lògica. Jo no m'havia plantejat mai que el vent fos un enemic dels gegants, però evidentment si bufa fort, doncs els pot fer anar malament, no?
11: Clar, i a més l'Eduard, que sobretot quan va començar són 7 anyets portant un gegant, doncs imagina't.
0: Clar, clar, li devia dir aquí fa un cop de vent i anem a terra el gegant i jo. Molt, molt lògic, bastant normal. Esperem que l'hagi superat i a mesura que vagi creixent, doncs anirà fent una mica més de contrapès, suposo.
11: Segur que sí.
0: I doncs bé, et deia això, que espero que, sí, que perquè li hagi servit.
11: Sí, perquè aquesta, quan he dit que era una família molt engrescadora, és que veieu que no m'invento res perquè el conte ha servit a més a fer un conte en contes. I quan fan aquesta activitat del conte en contes ho complementen amb una exposició d'atenció de més de 100 gegants en format petit, figuretes de goma, perquè ens entenguem, que jo l'he vist, és espectacular, gegants d'arreu de Catalunya, i a més fan tallers de capgrossos. De fet, ells tenen el gegant de Lamin Yamal.
0: O sigui, tallers de capgrossos vol dir amb canalla o...
11: Sí, exacte. Llavors, en un mateix dia tens aquesta versió 360, perquè tens una activitat per la canalla d'escoltar el conte, després amb els padrins o els pares poden fer el taller de capgrossos, mirar la col·lecció... Com pots veure, ho tenen tot molt ben pensat.
0: Doncs sí,
11: I a més... ara ens queda a escoltar a la més petita de la família, l'Ares, de 7 anys, que també té la seva pròpia gegantona.
14: Se diu Arna i perquè se diu Arna perquè comencem amb Ar, jo començo amb Ar i també té 4 lletres i el meu nom també té 4 lletres.
0: No sé si l'Ares s'inclinarà per les matemàtiques, les 4 lletres i l'art, però en qualsevol cas és molt tendre aquesta explicació.
11: Sí, en la veu dels protagonistes se veu la il·lusió que tenen en el projecte, en aquesta motivació per no parar de difondre la cultura popular, i malament no s'ho passen, perquè escolta els dos germans.
10: Per a mi és pues, molt guai, molt xulo poder fer ballar gegants, perquè m'encanta, i a més amb el cavaller Narcís, que li tinc molt de carinyo.
14: M'agrada perquè puc ballar amb la cultura i també amb els sons del tambor i les gralles i estar amb els altres gegants.
0: I els pares, Julen, quina valoració en fan? Què en destaquen de tota aquesta experiència gegantera?
11: Doncs per ells és absolutament tot positiu.
12: Per mi, com a pare i com a marit, és un orgull, perquè evidentment que tot va començar amb l'afició de l'Eduard, però també hem de reconèixer que he tingut bastanta part de culpa perquè l'he continuat potenciant, no? I veure com la filla petita i la dona doncs, segueixen aquest camí que hem anat traçant amb l'Eduard, doncs és un orgull, perquè estem convençudíssims doncs, que aquest camí del món de la cultura popular encara és un camí tradicional i que no està contaminat de les amenaces que comentava a l'inici de l'entrevista de que té avui en dia la societat, no? I per posar un exemple, l'amenaça de les pantalles, no? Ara acabem doncs aquest període vacacional de l'estiu, on molts nens han estat, amb la calor que he fet, han hagut d'estar doncs, a dins de casa. I clar, un dels de les distraccions que es podien distraure eren les pantalles. I evidentment, hi ha diversos estudis doncs, que diuen que això bo no és. En canvi, el fet geganter doncs, et permet descobrir tots aquells valors que parlàvem abans, no? I per tant, és a nivell educatiu i també familiar, doncs és un camí que ens omple d'orgull fer-ho els quatre junts.
0: Quanta raó. Doncs, Julen...
11: I deixa'm afegir una cosa molt ràpida, que la Natàlia no va hi posar perquè no sabia com aniríem de temps, però la Natàlia també va comentar que destacava la bona gent que s'han trobat, les facilitats que li han posat i que, sens dubte, fa que tot el sacrifici que fan valgui la pena.
0: Doncs un visca pel món geganter, Julen, sens dubte, valia la pena agafar el cotxe, anar fins a Ibars per descobrir-nos aquesta història. Moltíssimes, moltíssimes gràcies per portar-nos-la fins al Rambla 54. Jo no sé si tu ets geganter o t'has quedat amb més ganes de gegants.
11: M'he quedat amb més ganes.
0: Doncs escolta'm, se m'ha acudit així sobre la marxa que podem fer una crida a tots els companys de les 54 ràdios de la Rambla perquè ens expliquin cadascú els seus, que segur que hi ha històries magnífiques com les del cavaller Narcís, no? Què et sembla?
11: A mi em sembla molt bé. Tot el que sigui donar feina als companys...
0: perquè a Mollerús en teniu de gegants. O sigui que sí, ja et dono feina.
11: Sí, sí, en tenim sis. Hi ha el Parrot i la Marieta, el Pepito i la Carme, que són gegants nous, i el Comte i la Comtessa, que són els gegants vells.
0: Doncs, escolta, et sembla que no cal ara aquí que l'oient sàpiga com encarreguem les coses, com decidim, però ens fem una trucada quan acabem el programa i decidim com ens ho expliques? Si ens fas un reportatge, si ens portes algú que ens expliqui la història d'aquests gegants, qui són, què representen i aquesta mena de coses?
11: O mirem, o mirem.
0: Doncs vinga, doncs apuntat, Arnau, la llibreta. Anem a fer una crida a les ràdios de la xarxa perquè cadascú ens expliqui els seus gegants. Moltíssimes gràcies, Julen. Parlem un dia d'aquests, de... Què m'has dit? Pepito i Carme, Parrot, Marieta,
11: sí,
0: Comte...
11: Sí, exacte.
0: Vale. Doncs en parlem un dia d'aquests. Una abraçada.
11: Abraçada, Anna, vagi bé.
15: Jo escolto Rambla 54, la meva ràdio local.
16: No, a la meva ràdio local.
15: Jo escolto Rambla 54, a la meva ràdio local.
16: Crec que ja està, no?
17: No sé, tu mateixa.
18: Hola, Anna. El meu nom és Antonio Benell. Soc matemàtic, ara jubilat, però continuo implicat en la formació del professorat i en la divulgació matemàtica. M'apassiona. Us proposo un repte. Una ampolla i el seu tap valen conjuntament 1 euro i 10 cèntims. Si sabem que l'ampolla val 1 euro més que el tap, volem saber quant val l'ampolla i quant val el tap. En l'entrevista propera solucionarem aquest repte.
0: Doncs això, ha passat volant, oi?

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta.
2: Ràdio Arenys.
3: Marta.
4: Ei, hola, com estàs?
3: Superbé, cada dia em sento millor.
4: I el secret?
3: Doncs ho tens ben a prop.
4: Sí?
3: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
4: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
3: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
5: A Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Parafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és estar al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats. No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sacara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol número 104 d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sacara, la teva agència de confiança.
6: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
7: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
6: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
7: Dilluns, dia de descans.
6: Telèfon 93 792 35 46.
7: Restaurant Casa del Mar, el gust del mar a taula.
8: Que no passi ni un sol diumenge sense sintonitzar el Dominical. Actualitat, entrevistes, política aranyenca, participació de l'oient, concursos, entreteniment i reporterisme de proximitat. Cada diumenge, a partir de 11:45, el Dominical, amb Enric Sierra i el seu equip, a Ràdio Arenys, la primera en informació.
2: Ràdio Arenys.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Avui arrenquen els actes de la Diada Nacional de Catalunya. Aquesta tarda i vespre ja hi ha convocats tant per part de les institucions al carrer com de les entitats. Preocupen especialment els dos previstos aquesta tarda que comencen tot just ara al Fossar de les Moreres, on confluiran per primera vegada l'extrema dreta i l'esquerra independentista. Els Mossos han blindat els tres accessos al Fossar de les Moreres davant la convocatòria d'Aliança Catalana i d'una manifestació de protesta d'entitats i associacions antifeixistes. Agents de l'Abrimo han tallat els accessos per evitar que es puguin enfrontar. El dispositiu s'ha desplegat abans de la concentració de l'esquerra independentista, convocada ara a les 5 per rebutjar la presència de la formació d'extrema dreta. Aliança Catalana ha convocat el seu acte a 6:15, és a dir, d'aquí a mitja hora després. Canviant de tema, les morts per suïcidi es redueixen a Catalunya i al conjunt d'Espanya per tercer any consecutiu. Tot i això, augmenten les ideacions suïcides i al mateix temps les persones que demanen ajuda. Avui és el Dia Mundial per la Prevenció del Suïcidi. L'any passat es van treure la vida 556 persones a Catalunya. Són dades de l'Institut Nacional d'Estadística. Són un 17% menys que el 2022. La ministra de Sanitat, Mònica García, troba esperançadora aquesta evolució, però ressalta que són 3.800 les persones mortes per suïcidi l'any passat. El govern crearà un registre estatal.
2: En este momento también estamos redactando el Real Decreto que regulará el sistema de vigilancia de salud mental y creará dentro de él el primer registro estatal del suicidio. Hemos creado herramientas, hemos destinado recursos, hemos puesto en marcha actuaciones concretas y ahora necesitamos dar un paso más. Contar con un sistema que nos permita saber qué es lo que está ocurriendo, detectar lo antes posible cambios y evaluar si las políticas que estamos impulsando están funcionando.
1: I l'agost de 2026 ha estat el més càlid registrat mai a l'àmbit mundial, juntament amb el juliol de 2023. Ho indiquen les dades de l'Observatori Copernicus, segons les quals el mes passat també es va registrar un màxim històric de la temperatura mitjana de la superfície del mar als oceans extrapolars. El Centre Europeu de Previsions Meteorològiques a mitjà termini atribueix aquests fets a l'escalfament global provocat per la crema de combustibles fòssils. I la Policia Nacional ha desarticulat una organització criminal dedicada a l'adquisició i el dipòsit i distribució d'armes que tenia un magatzem a Figueres. L'operació s'ha saldat amb 7 detinguts i la incautació d'un dels arsenals clandestins més grans d'Espanya, 644 armes. A més, s'ha detingut la persona que portava el tema, que era un armer d'origen rus.
0: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
3: Els èxits de tots els temps a Ràdio Arenys.
0: Ràdio Arenys, 91.2 FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla amb Mercè Roura. Les unitats antiavalots dels Mossos d'Esquadra han blindat el fossar de les Moreres al barri del Burg de Barcelona per evitar possibles enfrontaments entre simpatitzants d'Aliança Catalana i manifestants de l'esquerra independentista. Més d'un centenar d'independentistes d'extrema dreta s'han concentrat en un racó de la plaça rodejats per Mossos, mentre entre 200 i 300 antifeixistes s'han hagut de quedar fora del fossar perquè la policia ha evitat el seu avenç. Poc abans a les 5 de la tarda, la líder d'Aliança, Sílvia Orriols, ha pogut entrar a la plaça escortada per la Brimo per commemorar la vigília de la Diada de l'11 de setembre. Jutges i fiscals titllen de greus les acusacions de Lawfare i reclamen al món polític respectar la seva independència. Ho han fet durant la cerimònia d'obertura de l'any judicial celebrada al Tribunal Suprem i presidida pel rei Felip VI. Un nou inici de curs judicial marcat per la inauguració de l'Audiència Nacional sobre la crisi a Ceuta. Escoltem Isabel Perelló, que és la presidenta del Consell del Poder Judicial i del Suprem, mentre que Teresa Pere Mató és la fiscal general de l'Estat.
2: Pido respeto a la labor jurisdiccional y que se permita el trabajo de los jueces y todo ello de forma serena como lo conlleva y como lo es preciso para la difícil labor de juzgar. Transparencia y crítica legítima no pueden confundirse con la descalificación sistemática ni con la proyección sobre la institución de una imagen que no responde a la realidad.
1: Encara a Madrid, el Congrés ha aprovat una proposició de llei per concedir la nacionalitat espanyola als ciutadans nascuts al Sàhara Occidental fins al 1977, l'etapa en què aquest territori seguia sota l'administració de l'Estat. La proposta de Sumar, que podria beneficiar unes 80.000 persones, ha rebut l'aval del PSOE i les forces d'esquerres, mentre que el PP i Junts s'han abstingut i Vox hi ha votat en contra. Per cert, arriba en un moment, ara anirà al Senat, arriba en un moment polític marcat per la crisi migratòria en Ceuta i la tensió amb el Marroc. I el servei de tramvia de Barcelona recupera la normalitat entre Verdaguer i Glòries i Sant Adrià de Besòs a partir del pròxim dilluns, 14 de setembre, i es reprendrà la totalitat del servei, la de T4 i el tall de la T5 i T6 quedarà acotat entre Glòries i Sant Martí. Darrer apunt, la waterpolista Maika García denunciarà el Club Natació Sabadell. La campiona olímpica i mundial assegura que per llei el club català l'havia d'haver renovat després de ser mare fa 11 mesos. Entre llàgrimes, s'ha mostrat molt dolguda pel tracte que ha rebut del club de la seva vida.
0: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
3: El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
4: Ràdio La Present, el magazín d'actualitat de l'Escola La Presentació.

Hola a tothom, som els Netos i Cea i Cice B. Estem aquí a les, no, a les nostres últimes colònies, a Iafranc, a la casa de colònies Albatros. Jo sé que sóc Lugo, us explicaré una mica com va anar el viatge d'anada. Per mi el viatge d'anada va ser una experiència divertida, perquè a mi se'm va fer una mica curt també, perquè m'ho vaig passar bé amb en Pep, que vam parlar una estona, vam fer bromes i vam jugar a diferents jocs de veu i m'ho vaig passar molt bé.

0: Hola, sóc l'Àlex. Ara tornem de paintball, hem berenat, ens hem dutxat i anem a la discoteca!
1: Quan vam acabar els jocs de nit, vam anar a la casa i ens vam instal·lar tots... vam arribar a totes les habitacions. Ens vam començar a fer les motxilles del següent dia i ens vam posar a dormir. Però els proves ens van dir que no podíem estar desperts... a les 12 no podíem estar desperts, perquè a les 12 a la casa tenia que estar en silenci.

0: Audio Jungle.
1: Ràdio La Present.
2: Després ens vam reunir tots a la platja i vam anar cap a la casa de colònies. Vam sopar i després vam anar a fer els jocs de nit.

Doncs quan vam arribar a la casa de colònies Albatros, ens vam instal·lar i vam jugar a futbol amb un altre col·le i ens ho vam passar bé, fins que vam anar a dinar. I a la tarda vam fer una excursió al camí de Ronda fins a Calella de Palafrugell i vam fer una gincana.

hem dinat a l'Estartit i de cap d'una estona hem anat a fer paintball, que ha sigut molt divertit. I després hem agafat un autobús i hem tornat a la casa de colònies.

0: Ràdio La Present, el magazín d'actualitat de l'escola La Presentació.
1: Doncs la gincana consistia en anar per Calella de Palafrugell o per allà i havies d'anar trobant diverses pistes sobre coses d'allà i després hi havia una sèrie de preguntes que havies d'anar preguntant a gent de per allà de coses sobre el poble per saber-ne més. I aleshores també vam fer una altra que era una excursió a un far.

0: Nosaltres vam anar al far de Sant Sebastià. Quan vam arribar, ens vam assentar a unes banques i ens van donar a uns papers que els tenien que resoldre pels grups. En aquests papers posava diverses preguntes que les tenien que anar resolvent amb unes informacions que estaven a uns cartells. I la tornada va ser molt divertida perquè una de les nostres monitores ens va ensenyar a cantar unes cançons molt divertides.
1: Estic de Colònia, he arribat avui i m'ho estic passant molt bé amb els meus amics.

0: d'esmorzar a les 8:30 perquè un autobús que ens venia a buscar per anar a fer caiac ens havien d'anar a esmorzar a les 8:30 i l'autobús venia a les 9:15. Hem fet caiac i hem fet una ruta mentre anàvem mentre uns feien caiac, els altres fèiem activitats com frisbee i baix i així. Avui hem fet caiac, paintball i ens hem passat superbé.
1: Hola, em dic Enzo. Fa un dia que estic aquí i és una experiència que no la tornaré a viure mai i m'ha agradat molt. I sobretot perquè estic amb els meus amics. Amb els meus amics. Hem anat a la platja a fer canoa i després per la tarda hem anat a fer paintball. I aquest és l'últim any, com és l'últim any de colònies i ho tenim que disfrutar al màxim. Adéu.

0: Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys també som la primera en compartir bona música. Connecta amb la vida escolar d'Arenys de Mar amb Ràdio Arenys. Cada dia, a partir de les 6 de la tarda, podreu escoltar els alumnes aranyencs. Dilluns, Ràdio Kids amb el Casal Digital. Dimarts, Cinera FM amb l'Escola Cinera. Dimecres, 6è Parla, amb l'Escola Joan Maragall. Dijous, Ràdio Present amb el Col·legi La Presentació. I divendres, Instifonies amb l'Institut Tres Turons. Només a Ràdio Arenys.
1: Ràdio La Present, el magazín d'actualitat de l'Escola La Presentació.

Hola, soc la Júlia 6B. Dimarts, després de sopar, vam fer disco. Va ser molt divertit i vam posar moltes cançons que ens agradaven. Abans d'anar a dormir, teníem que deixar les motxilles fetes perquè l'endemà anàvem a fer una excursió fins al far de Sant Sebastià, a Llafranc. Va ser una excursió d'orientació i vam aprendre a anar amb brújula. A la tornada vam dinar i vam jugar una mica més abans de pujar al bus de tornada. Ha sigut unes colònies molt enriquidores i les hem disfrutat molt. Acaba la primària amb un bon record.

0: Ràdio Arenys, la primera en servei públic.
1: La meva filla té problemes amb l'anglès. Diu que no li agrada i que no ho retén.
2: Doncs jo el porto a English Center i estic encantada. Ja fa uns quants anys que hi va, i ara resulta que és l'assignatura en què treu millor nota. Pensa en anglès, mira les pel·lícules en versió original. És increïble el canvi que ha fet. He confiat sempre en English Center. Té un equip de professionals excel·lents que porten més de 35 anys ensenyant i preparant per als exàmens oficials de Cambridge amb uns resultats excepcionals. A sobre, per als més petits, fan Magic Class, on els nens aprenen jugant, cantant, pintant i escoltant contes. T'ho aconsello 100%. Si la portes a Arenys de Munt, sona la Riera Francesc Macià 85 i has de parlar amb la Marina. I si la portes a Arenys de Mar, sona la Riera Parafita 72 i has de parlar amb la Lourdes.
1: Ah, doncs perfecte. Demà mateix hi passaré. T'hi esperem. English Center. Passió per l'anglès.
3: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
4: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bare Nostrum a Arenys de Mar.
5: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
4: Veniu a veure el futbol en companyia.
5: Disposem de terrassa.
4: Som a la Riera, Parafita 117.
5: Truqueu al 93 792 0019.
4: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels arenyencs.
0: Ràdio Arenys. Connecta. Ràdio Arenys. La

comparteix grans artistes amb la primera música. Ràdio Arenys. La primera. I'm a big soul. Take off the soul.

0: Escoltant Radio Arenys.
1: Segueix-nos a les xarxes socials.
2: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Radio Arenys. Busca'ns.

0: La música més actual al 91.2 FM.
1: Ràdio Arenys, 91.2 FM.

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
1: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
2: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
1: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
2: Dilluns, dia de descans.
1: Telèfon 93 792 35 46.
2: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
3: Finques Blaumar.
4: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
3: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
4: 93 792 0440.
3: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
4: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
5: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
6: Com pot ser, si sempre feu fotos?
5: Sí, però no són de veritat.
6: I si li regalem un reportatge?
5: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
7: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
8: A AXA Capgròs Assegurances treballem per oferir-te solucions asseguradores adaptades a les teves necessitats.
9: A Arenys de Mar, l'Estefania Comí i l'Agustí Massuet lideren un equip expert en assegurances de salut, vida, llar i empreses, amb un servei proper, eficient i totalment personalitzat.
8: Confia en l'experiència d'AXA. Protegeix el teu present i assegura el teu futur amb la professionalitat que et mereixes.
10: Nou Confort, Lampisteria General. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
0: Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Arenys. Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
1: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
0: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
2: Escoltant Ràdio Arenys.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla amb Mercè Roura. L'AP7 acumula més de 13 quilòmetres de retencions des de Castellbisbal en sentit sud per una topada sense gravetat entre tres vehicles. A 6:45, les grues havien retirat els automòbils implicats en el sinistre i ja no hi havia carrils tallats, però per la qual cosa es confiava en la normalitat que tornés de manera progressiva. Aquesta incidència s'hi sumava una altra al Papiol, també en sentit sud, arran de l'avaria d'un camió que tallava un dels carrils de l'enllaç amb la B23. El fet provocava 6 quilòmetres de retencions des de Sant Cugat del Vallès. Entre les dues incidències, l'autopista acumulava una vintena de quilòmetres de retencions en plena operació sortida de l'11 de setembre. I una notícia que hem conegut fa poca estona, el fundador de la Fageda, Cristóbal Colón, ha mort als 77 anys. Ha estat un referent social absolut en tot el país i un pal de paller a favor de les persones amb altres discapacitats. Ens en porten una crònica des de la televisió, Gerard Puigdemont.
2: El fundador de la cooperativa La Fageda, Cristóbal Colón, ha mort a primera hora d'aquesta tarda a casa seva a l'edat de 77 anys. Feia molts anys que lluitava contra un càncer i ha estat en actiu fins al darrer moment, tot i que havia deixat els càrrecs de responsabilitat en mans d'altres professionals. Psicòleg i empresari, Cristóbal Colón ha estat un referent en l'àmbit social a tot el país per la seva lluita en favor de les persones amb altres capacitats, a qui ha donat grans oportunitats per realitzar-se, un sostre on viure, un sentit de vida i feina. Tot això ho va materialitzar amb la fàbrica de iogurts La Fageda, ara fa més de 4 dècades, al vell mig de la Fageda d'en Jordà, a Santa Pau. Ell mateix explicava en una entrevista fa un temps quina era l'ànima de la Fageda.
3: Però que no venen solament a guanyar-se la vida, que no venen a guanyar-se un salari, que venen alguna cosa més, que venen alguna cosa més. És el que nosaltres aquí a la Fageda parlem del treball amb sentit. Nosaltres no som una fàbrica de iogures. Nosaltres som un col·lectiu de persones que intentem ajudar-nos uns als altres fent iogurts.
2: L'any 2009 va rebre la Creu de Sant Jordi, un any més tard el Premi Memorial Lluís Companys de la Fundació Josep Irla i el juny del 2024 fou investit doctor honoris causa per la Universitat de Girona. També a Olot va rebre la Medalla de la Ciutat.
1: I el Departament d'Agricultura ha confirmat 2 nous porcs senglars positius de pesta porcina africana, una a Barcelona i una altra a Molins de Rei. La segona setmana consecutiva en casos després de 2 sense detectar cap positiu. Darrer apunt, una imatge inspirada en la llegenda de la majordoma de Sant Narcís il·lustrarà el cartell d'aquest any de les Fires de Girona. El dissenyador és Joan García.
0: A Ràdio Arenys ens encanta la música. Els grans artistes, els grans temes i les noves propostes tenen un lloc de privilegi a l'antena de Ràdio Arenys. Som la teva ràdio i et coneixem. L'emoció de la música la trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia. I segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera música.

Benvinguts a Ràdio Arenys. Avui us presentem un nou capítol dels nostres programes musicals monogràfics dedicats a explorar en profunditat els grans artistes, gèneres i èpoques que han marcat la història de la música. Des de clàssics eterns fins a descobriments contemporanis, prepareu-vos per un viatge sonor que us transportarà a través de melodies, ritmes i anècdotes inolvidables. Quedeu-vos amb nosaltres i deixeu que la música parli per si sola. Comencem! Yeah!

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la darrana de les emissores municipals.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserves Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserva Cinera, un programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Omplim la ràdio d'una selecció única dedicada a un artista, un grup o una temàtica especial de la millor música de tots els temps. Aquí, a Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Omplim l'antena d'una selecció única dedicada a un artista, un grup o una temàtica especial, recordant la millor música de tots els temps.

0: Escoltant Ràdio Arenys.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. El Parlament ha donat el tret a sortir dels actes institucionals de la Diada amb la hissada per segon any consecutiu d'una gran senyera instal·lada el 2025 en un dels laterals de la façana de la Cambra Catalana. El president del Parlament, Josep Rull, i el de la Generalitat, Salvador Illa, han estat els encarregats de rebre la senyera que han confiat a l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, com a representant del CAP i Casal de Catalunya. A l'acte hi havia membres de tots els partits, excepte Vox, PP, la CUP i Aliança Catalana. També hi han assistit expresidents com José Montilla i Pere Aragonès, a més dels expresidents del Parlament, Ernest Benach i Roger Torrent. Parlem ja de cara a demà, 11 de setembre, les entitats independentistes que impulsen la manifestació, ANC i Òmnium, el Consell de la República, la Intersindical i el CIEMEN, preveuen més gent al carrer en aquesta diada. Porta per lema "I soc i som independència". La manifestació començarà a les 17:14. Les entitats independentistes han convocat una manifestació descentralitzada a tres bandes, a Barcelona, Girona i Amposta. Escoltem el president de l'Assemblea Nacional, Josep Vila.
3: N'esperem un crit de força als carrers. N'esperem que el dia 12 de setembre l'independentisme estigui més fort i molt més rellençat del que el tenim en data d'avui, 10 de setembre. Per tant, n'esperem un punt d'inflexió.
2: El Tribunal Suprem considera que la inclusió al cens electoral de milers de possibles descendents exiliats espanyols a través de la coneguda Llei de Nets pot suposar un perill real i seriós d'afectar greument la transparència del procés electoral. D'aquesta manera justifica la paralització cautelar de la inscripció de persones nacionalitzades. Els arguments s'han conegut avui, dos dies després de l'adopció de la mesura a petició de Vox i de Justícia Europea. I els bombers han pogut controlar cap a les 8 del vespre l'incendi que aquest migdia s'ha declarat a la muntanya de Montjuïc. Segons han explicat els bombers, el foc s'ha originat a la carretera de Miramar, prop del Far i de la Ronda Litoral, i ha pujat a la zona cap al castell, i amb ajuda de mitjans aeris s'ha pogut aturar i s'ha protegit el castell i s'ha desallotjat algunes zones com el telefèric. El foc ha afectat una superfície d'una hectàrea. I acabem parlant de Tàrrega, que inaugura en uns minuts la 46a edició de Fira Tàrrega amb l'espectacle Incontinuo de la companyia catalana Kamchatka. Vol ser un homenatge a les persones que han hagut de marxar de casa seva a la recerca d'un altre lloc on viure, i podreu veure dissabte a les 10 de la nit, el podreu veure dissabte a les 10 de la nit a les televisions locals i a la xarxa Més.
1: Ràdio Arenys. A l'estiu recuperem el més destacat de tota la temporada. El que sentiràs ara és una repetició. In olden days, a glimpse of stocking was a look on to something shocking, but now God knows anything goes. Tot ens va bé, amb Jordi Serra Ribugint.

Bona nit i sigueu molt benvingudes i molt benvinguts un dijous més al Tot ens va bé, el programa de Ràdio Arenys dedicat a les músiques i a les cançons del teatre musical, el que es fa aquí, a Catalunya, a casa nostra, el que es fa una mica més enllà, a Madrid, i el que es fa molt més enllà, a les dues meques del teatre musical, Londres i Nova York, el West End i Broadway. Sense oblidar-nos, però, del que es fa en altres zones del planeta i dels quals també n'hem posat alguns exemples al llarg dels últims programes. Si us agraden els musicals, que també hi ha qui no els comprèn o no els suporta, des d'ara i fins a les 10, amb en Joan Bosch i la Mar Vico, la part tècnica, i amb aquest que us parla, en Jordi Serra Ribugent, aquí fent de mestre de cerimònies, us estarem acompanyant de molt bon grat amb música i cançons de teatre musical d'ahir, d'avui i de sempre.

Aquest dilluns, a part de ser dilluns de Pasqua i dia festiu a Catalunya, també se celebrava a nivell internacional el Dia Mundial de l'Esport per al Desenvolupament i la Pau, jornada commemorativa que cada 6 d'abril es celebra arreu del món des de l'any 2014. Es va establir el 6 d'abril de manera simbòlica com a data de celebració perquè precisament un 6 d'abril de 1896 va ser quan es van restablir els Jocs Olímpics a Atenes després de segles i segles sense haver-se celebrat. Aquest any s'han complert, per tant, 130 anys dels primers Jocs Olímpics de la nova era, per dir-ho així d'alguna manera. I per aquest motiu nosaltres avui farem el programa dedicat als esports. Als esports, als espectacles de teatre musical. En alguns casos, l'esport hi és present de manera important a la trama principal i és cabdal per la història. En d'altres, hi és present en alguna trama secundària o de manera referencial. És a dir, que es parla d'un esport o d'un esportista en algun moment puntual de l'espectacle, sigui en una cançó o en un diàleg. El que a priori us he de confessar semblava una missió impossible, fer un programa amb músiques i cançons únicament relacionades amb l'esport, s'ha acabat convertint en, no un mal de cap, però sí en una odissea. I hem trobat tantes cançons que hem hagut de decidir quines posàvem i quines no. Esperem haver-la encertada i que avui passeu una bona estona amb nosaltres, aquí el Tot ens va bé, des d'ara i fins a les 10.

Aquesta música que sona de fons és la versió instrumental d'una cançó del musical Carousel, creat pel tàndem format per en Richard Rodgers i l'Oscar Hammerstein II, i que es va estrenar a Broadway el 19 d'abril de l'any 1945. El títol d'aquesta cançó és You'll Never Walk Alone, tu mai caminaràs sol o sola. I d'aquesta cançó, amb el pas dels anys, se'n van fer moltes versions interpretades per tota mena d'orquestres i també per artistes tan i tan coneguts com l'Elvis Presley, en Frank Sinatra, la Nina Simone, en Johnny Cash, la Barbara Streisand, els Tres Tenores, el Divo o la Lana del Rey, la més recent. També en van fer una versió als anys 60 el Jerry and the Pacemakers, un grup també de Liverpool com els Beatles, que van fer amb aquesta cançó el que semblava impossible. La podem escoltar una mica, a veure? El que van fer amb aquesta cançó, que semblava impossible, és convertir-la en l'himne oficial del Liverpool Football Club. Tal com ho sentiu, l'himne del Liverpool és una cançó d'un musical de 1945. I aquesta cançó, avui no l'escoltarem. No, perquè el musical no té cap mena de relació amb els esports. Però ara, a continuació, n'escoltarem una que té com a protagonista el futbol americà. La cançó es titula Pass the Football, passa la pilota, i pertany al musical Wonderful Town, Ciutat Meravellosa, composat pel gran Leonard Bernstein, creador de West Side Story i de l'òpera Candide, entre d'altres, amb llibret d'en Joseph Fields i en Jerome Shoderoff, i lletres de la Betty Comden i l'Adolph Green, que eren un matrimoni de lletristes de gran reputació a Broadway, que fins i tot tenen un musical en el qual doncs, es parla de la seva vida. Tornem a Wonderful Town. Wonderful Town es va estrenar a Broadway el 1953, protagonitzat per la Rosalind Russell, que havia estat la protagonista de la comèdia teatral en què es basa aquest musical, My Sister Eileen, la meva germana Eileen, de la qual, d'aquesta comèdia teatral, se'n va fer una pel·lícula amb el mateix títol, l'any 1942, també protagonitzada per la Rosalind Russell. Per tant, un personatge que aquesta actriu, la Rosalind Russell, va interpretar 3 vegades, 2 als escenaris de Broadway i 1 a la gran pantalla. Però qui ens canta la cançó que ara escoltarem no és la Rosalind Russell, sinó el veí de dalt del personatge que ella interpretava a Wonderful Town, on un parell de germanes, la Ruth i l'Eileen, es traslladen a la gran ciutat de Nova York per fer realitat els seus somnis. L'una vol ser escriptora i l'altra actriu. Es trobaran un munt de personatges a Nova York, alguns els hi canviaran la vida per bé i altres pel mal. Trobaran l'amor a Nova York i també el desamor. I faran amistat amb uns veïns, els de dalt del seu apartament, en Greg, un jugador de futbol, i la seva parella, l'Ellen, els quals hauran d'ajudar quan es presenti, per sorpresa, la mare de l'Ellen, una dona molt recatada i antiquada, que no sap que la seva filla té parella. Recordem que aquest musical és de 1953. I en Greg s'haurà d'amagar durant uns dies a l'apartament de les germanes Ruth i Lynn. I l'Ellen baixarà d'amagatotis de la seva mare a veure el seu enamorat. I la cançó que ara escoltarem és un moment en què en Greg explica a les germanes Ruth i Lynn com li va anar de bé al col·legi, a l'institut i a la universitat el fet de ser un bon jugador de futbol. Pass the football, passa la pilota, del musical Wonderful Town.

Aquesta cançó que esteu escoltant la cantaven a la pel·lícula televisiva del 2006 High School Musical, una comèdia musical de temàtica adolescent produïda per la factoria Disney, l'acció de la qual tenia lloc en un institut dels Estats Units, amb tots els tòpics haguts i per haver de les pel·lícules estatunidenques sobre adolescents en una escola de secundària. Els estudiants d'aquest institut en aquesta història estaven dividits en dos equips. L'un, el dels jugadors de bàsquet i les seves animadores, les cheerleaders. L'altre, el del grup de teatre musical de l'institut. El primer grup pertanyia a Troy Bolton, un brillant estudiant i millor jugador de bàsquet. El segon, la Gabriela Montez, nova a l'institut i amb ganes de ser actriu, cantant i ballarina. En Troy s'enamora a primera vista de la Gabriela i viceversa. El bàsquet tenia un pes important en la trama d'aquest musical, ja que en Troy, el protagonista, es debatia entre el bàsquet i el teatre musical. I jo em pregunto que per què tant de conflicte si es poden fer les dues coses i poden ser ben compatibles, no? Aquesta pel·lícula del 2006, en van seguir unes quantes més amb els mateixos personatges i noves trames. En Troy, la Gabriela, la Sherpay, en Ray i companyia van convertir-se en personatges molt i molt populars a nivell internacional i amb adolescents, nois i noies que seguien amb devoció les peripècies d'aquests personatges. Tan gran va ser l'èxit d'aquesta saga de pel·lícules televisives que el 2007 es van convertir en un musical que es va estrenar a Minneapolis i del qual després en van fer gires per diverses ciutats dels Estats Units i també per diverses ciutats del Regne Unit, acabant fent temporada al West End de Londres. El 2008, Stage Entertainment Espanya, amb la Julia Gómez Cora al capdavant, va estrenar un muntatge del High School Musical en castellà, que es va poder veure en plena Gran Via de Madrid, al Teatro Lope de Vega, on ara es pot veure el Rei León, amb un repartiment format per actors i actrius molt i molt joves, però també molt complets, que la reputada productora va estar buscant per tot Espanya després de molts i molts càstings. Aquell High School Musical va ser el trampolí per a nois i noies que començava i que ara estan protagonitzant o actuant els musicals que actualment hi ha a la cartellera. Però no només a musicals, també obres de teatre, sèries de televisió i pel·lícules. Entre tots ells destacar, doncs, la Macarena García, en Daniel Díez, l'Anna San Martín, la Thalía del Val, la Mireia Mambo Bokele, en Cristian Sánchez, l'Alberto Collado, o l'Amàlia Conde, que és la senyora Ternandier, Els Miserables, que actualment es poden veure a Madrid. Del High School Musical, en versió castellana del 2008, ara n'escoltarem la cançó Piensa solo en jugar, interpretada per un joveníssim Daniel Díez, moment en què en Troy Bolton es debat entre seguir jugant únicament a bàsquet o també a apuntar-se a l'activitat de teatre musical, tal com ha fet la Gabriela Montez, la nova alumna de l'institut, que ell

I després del futbol i del bàsquet, ara és el moment del beisbol, el considerat esport estrella als Estats Units, un esport que és molt present a pel·lícules i sèries de televisió que ens venen dels Estats Units, bé perquè algun personatge el practica o bé perquè tenen un bat de beisbol, una pilota o un guant de decoració al menjador o a l'habitació. Això és molt típic. El beisbol és un esport que desperta grans passions entre els seus aficionats, al igual que el bàsquet i el futbol. Aficionats, per exemple, en aquest cas, del beisbol, com en Joe, el protagonista del següent musical titulat Damn Yankees, que podríem traduir-ho com a Maleïts Yankees. I és que els Yankees són l'equip rival dels Washington Senators, que és el club del que és seguidor en Joe, el protagonista d'aquest musical. Un home normal i corrent, com tants, a qui la seva dona no veu el pèl per casa el temps que dura la lliga, que són 6 mesos. Sempre és al camp o al bar veient els partits de beisbol. Queden poques setmanes pel final de lliga, els Yankees van massa ben posicionats i els Senators, en canvi, necessiten millorar per guanyar-los la lliga. Una nit, de sobte, en John Boyd, que és com es coneix aquest personatge, John Boyd, coneix un senyor força misteriós, un tal Mr. Applegate, que se li apropa i li fa una proposta ben peculiar. Si li ven la seva ànima, es convertirà en el jove i fort llançador Joe Hardy, que és una altra persona, un altre personatge, el jove jugador que els Senators necessiten per guanyar la lliga. En Joe Boyd no s'ho pensa dues vegades i accepta. I així comença el musical Damn Yankees, que és una versió moderna del mite de Faust amb el beisbol com a esport present i ben present al llarg de tot el muntatge. En composició musical d'en Richard Adler, lletres d'en Jerry Ross i llibret escrit a 4 mans entre en George Abbott i en Douglas Wallop, Damn Yankees es va estrenar a Broadway el 1955, el 1957 es va estrenar a Londres, al West End, i després d'aquest

0: musicals n'han fet diverses reposicions tant a Broadway com a Londres. L'última va ser l'any passat, a Ciutat de Washington, i el 1994 se'n va fer una Broadway, de la qual ara n'escoltarem un tema musical titulat The Game, el joc, moment en què els Senators s'estan preparant per l'últim partit de la temporada, concretament contra els Yankees, a qui esperen vèncer i guanyar-los la Lliga. Anem-la a escoltar.
1: We gotta think about the game,
2: the game, the game.
1: We gotta think about the game.

0: Ens va bé, amb Jordi Serra Ribugent.
1: Després de tres esports com el futbol, el bàsquet i el beisbol, que juguen en equip, ara anem amb esports més individuals, tot i que també es poden jugar en parelles i fer dobles. La cançó que ara escoltarem és tan curta, que faré la meva explicació tan ràpida i breu com pugui. El títol de la cançó és Tennis, i era una de les primeres cançons que sonaven a la comèdia musical Mr. Cinders, que en català podríem traduir-ho com a Senyor Cendres. Una adaptació musical del conte de la Ventafox en versió masculina de 1928, en la qual, en lloc de príncep blau, hi ha una rica hereva, una noia jove, guapa, lliure, forta i empoderada, que busca marit per casar-se i ser feliç. Amb música i lletres de la Vivian Ellis i en Richard Myers, i un llibret escrit pels dramaturgs Clifford Gray i Greatex Newman, es va estrenar a Anglaterra el 1928. I d'aquest musical se n'han fet diverses reposicions, i de la de 1983 al West End de Londres, ara n'escoltarem aquesta breu cançó que ens parla del tennis. Anem-la a escoltar.

0: tot ens va bé. I segurament aquesta música que us, aquesta música que sona, de ben segur que us sona. Perquè amb aquesta música i aquesta cançó que sona ara de fons començava Rocky the Musical, espectacle de teatre musical basat en la coneguda pel·lícula de 1976, Rocky, dirigida per en John G. Avildsen i protagonitzada per en Sylvester Stallone, que era qui donava vida a en Rocky Balboa, un boxador desconegut a qui se li dona l'oportunitat de lluitar pel títol mundial dels pesos pesats. En gran força de voluntat, en Rocky es prepara consciència pel combat i també per tots els altres canvis que acabaran produint-se a la seva vida. Tot i que l'original Rocky va tenir molt bona acceptació per part del públic i la crítica, i fins i tot va guanyar 3 Oscars de Hollywood, a la millor pel·lícula, al millor director i al millor muntatge, les seqüeles d'aquesta pel·lícula, que n'hi va haver unes quantes, no van ser massa afortunades i tampoc tenien la qualitat artística de la primera. En Rocky vèiem les bambolines, per dir-ho així d'alguna manera, del món de la boxa, que s'han pogut veure també a moltes altres pel·lícules, algunes d'elles fins i tot també guanyadores d'Òscar. Però deixem els Òscars i deixem el cinema i anem al teatre musical, que és el que pertoca. Rocky the Musical, en composició musical de l'Stephen Flaherty, lletres de la Lynn Ahrens i llibret escrit per en Thomas Meehan, amb estreta col·laboració i supervisió d'en Sylvester Stallone i creat originalment en anglès, es va estrenar primer a Hamburg el 2012, traduït i adaptat a l'alemany, i després al cap de 2 anys el van poder veure a Broadway. No és que el muntatge d'Alemanya després anés a Broadway, no, sinó que a Broadway van estrenar el seu propi muntatge original fet amb gent de Broadway, del que ara n'escoltarem un tema musical, però abans dir-vos que aquest musical també es va poder veure a Praga el 2017, i una producció d'aquest espectacle va estar 3 mesos de l'any passat en un local de São Paulo, a Brasil, on es va representar de manera immersiva. El públic estava assegut al voltant d'un ring com si anessin a presenciar un combat de boxa. Molt original, la veritat. Anem ara sí ja a escoltar aquest fragment del musical Rocky, un moment d'entrenament dur d'en Rocky Balboa, acompanyat per una cançó que de ben segur us sonarà i que per sempre més estarà associada a aquest personatge. The Eye of the Tiger, l'ull del tigre. Surprise! That's our secret weapon, kid. So no public appearances. No talking to the press, understand?
1: Welcome to Shamrock Meatpacking.
2: Yo, Paulie, what them two doing here?
1: Oh, I had this great idea, Rock. I'm making you into a celebrity on the TV.
3: Lennon McKinney here in a freezing Philadelphia meat locker with heavyweight challenger Rocky Balboa, where he has come up with a highly original way of training for his title bout. Believe it or not, he punches sides of raw beef. Could we have a little...

Fins ara ens han aparegut esports, espectacles de teatre musical. Fem una mica de repàs. El veí de les protagonistes, que era un jugador de futbol. Els estudiants de l'institut que juguen a bàsquet. L'aficionat de beisbol que fa un pacte amb el diable. La gent de l'alta societat que juga a tennis. O en Rocky Balboa, que es dedica a la boxa i vol guanyar el títol mundial dels pesos pesats. En aquests musicals, l'esport hi era present d'una manera o altra, amb més o menys protagonisme, però hi era present. Al següent musical també hi ha un esport present, però a diferència de tots aquests altres musicals que hem vist fins ara, l'esport en si és el tema d'aquest musical. Tot el musical gira al voltant d'aquest esport. I quin esport és, us preguntareu? Doncs farem com una mena de joc, i jo diré el nom de sis senyors que van fer grans proeses en aquest esport i doncs, que, a més, estan considerats sis dels grans cracs d'aquest esport. I com si fos un joc, jo us diré els noms d'aquests senyors i a veure si abans de que digui els dos últims ja m'endevineu de quin esport es tracta. D'acord? Doncs aquests senyors que tenim són l'Arnold Palmer, considerat per molts com el rei d'aquest esport. El segon senyor és el Bobby Jones. També tenim en Jack Nicklaus, en Tom Watson. I els dos últims jo crec que ja us donaran la pista de quin esport es tracta, perquè són en Tiger Woods i en Severiano Ballesteros. Jo crec que amb aquests dos últims ja queda més que evident que estic parlant del golf. I sobre aquest esport va el musical Golf, tal qual, tal com sona. Un musical que es va estrenar el 2004 a l'Off-Broadway en un format que podríem dir que és una barreja de revista musical, cabaret i comèdia tota la vegada, amb moments molt bojos, molt hilarants, surrealistes fins i tot, i el qual tot gira al voltant del golf. I del golf, evidentment, se n'enriuen, el critiquen, però també li reten un gran homenatge, amb gran veneració, com si d'un déu es tractés. Amb música, lletres i llibret, tot original de Michael Roberts, a partir d'una idea esbojarrada de l'Eric Krebs, totes les cançons d'aquest musical tracten del golf. Els poderosos i el golf. Els nous rics i el golf. La creació d'un museu dedicat únicament al golf. Els racistes i el golf. Els presidents dels Estats Units i el golf. El sexe i el golf. I també hi ha una cançó, que és la que ara escoltarem, que tracta sobre les dones i el golf. I la canta una dona que diu que és una de les grans golfistes de la història, però que pel fet de ser dona no se l'ha tinguda mai en compte i que ja n'està farta d'aquest tracte i ara és el seu moment. És una cançó reivindicativa del paper de la dona al món del golf, amb música que, si pareu bé l'orella, segurament us recordarà una coneguda cançó de la Tina Turner. Pareu bé l'orella i ja veureu. Una cançó titulada A Great Lady Golfer. Una gran golfista del musical Golf. No.

0: world class, kick ass athlete. Yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, oh, oh, oh, oh, oh.
1: Els dijous a les 9 del vespre, a Ràdio Orange, tot ens va bé.
2: En Benny Andersson i en Björn Ulvaeus, els dos components masculins d'ABBA, el 1984, molt i molt abans del musical Mamma Mia, van unir forces amb en Tim Rice, el lletrista i llibretista habitual dels musicals de l'Andrew Weber, i van crear un àlbum conceptual titulat Chess. Chess, que en anglès significa escacs. Un esport en què els jugadors no suen massa la samarreta, però en canvi fan anar a 1000 per hora les seves neurones per trobar tota mena d'estratègies i tàctiques per acabar amb l'adversari. Com si fos Joc de Trons, de dos exèrcits, l'un blanc i l'altre negre, només en pot guanyar un la partida. Hi ha qui pensa que els escacs no són un esport, però sí, ho són. Van ser reconeguts com a esport pel Comitè Olímpic Internacional l'any 2001, tot i que no són un esport olímpic. Però, en canvi, hi ha Olimpíades d'escacs que se celebren un cop cada 2 anys, des del 1924. Les últimes Olimpíades van ser amb seu a Budapest, a Hongria, i les properes es celebraran aquesta tardor a Uzbekistan, amb seu a Samarcanda o Taixkent, que encara està per decidir. Però tornem a Chess. Al cap de 2 anys, aquest àlbum conceptual es va convertir en musical i Chess es va estrenar a Broadway el 1986, en plena guerra freda entre els Estats Units d'Amèrica i la URSS. Encara no havia caigut el mur de Berlín ni tampoc s'havia dissolt la Unió de Repúbliques Soviètiques. El títol era metafòric i feia referència a la guerra freda entre països capitalistes i països comunistes, però també feia referència a l'esport que practicaven els protagonistes del musical. La trama d'aquest musical gira al voltant d'un triangle amorós entre dos jugadors d'escacs, l'un estatunidenc i l'altre rus, enmig d'un campionat mundial d'escacs. Entre aquests dos, el triangle amorós és entre aquests dos jugadors, entre aquests jugadors d'escacs, i la dona que exerceix de mànager d'un d'ells i que, en canvi, s'enamora de l'altre. Tot enmig del context de la Guerra Freda entre els Estats Units i la Unió Soviètica, durant la qual els dos països volien guanyar títols mundials per motius més que res propagandístics. Tot i que els personatges s'anomenen el nord-americà i el rus i no representen a cap personatge real en concret, hi ha qui va veure en ells en Bobby Fischer i l'Anatoli Karpov. Una reposició d'aquest musical es va estrenar l'any passat a Broadway, protagonitzada per l'Aaron Tveit, la Lia Michel i en Nicholas Christopher, que encara es pot veure perquè hi ha entrades a la venda de moment fins al proper mes de setembre. D'aquest musical n'escoltarem una cançó que podria ser que ja l'hagueu escoltat abans, perquè és una cançó que diríem que amb els anys va guanyar vida pròpia més enllà del musical Chess. La cançó es titula One Night in Bangkok, una nit a Bangkok, i va ser popularitzada als anys 80 pel cantant Murray Head, protagonista del musical original de Londres. Tot i que la que escoltarem avui, ara a continuació, és l'original del musical de Broadway de 1988 i està interpretada per en Philip Kashnov.

0: tot ens va bé.
1: El musical Gentlemen Prefer Blondes, els cavallers prefereixen les rosses, o los caballeros les prefieren rubies, amb música d'en Jules Stein, lletres d'en Leo Robin i llibret d'en Joseph Fields, i l'Anita Loos, autora de la novel·la en què es basava aquest musical, es va estrenar a Broadway el 1949 i té com a protagonistes a dues noies, amigues, artistes de varietats, molt sexis i exuberants les dues, tot i que una és rossa, la Lorelai, i l'altra morena, la Dorothy. Aquestes dues noies a la gran pantalla van ser immortalitzades per la Marilyn Monroe i la Jean Russell en una divertida comèdia, que jo us la recomano, qui no l'hagi vista, l'ha de veure, dirigida per en Howard Hawks el 1953. El musical, ara anem al musical, les dues amigues s'embarquen al transatlàntic de luxe, l'Île de France, per anar a París. I durant aquest trajecte, a la Lorelai, la rossa, no paren de sortir-li admiradors de totes les edats que volen estar amb ella. Però ella, tot i tenir un promès, en qui ja s'ha compromès i tot, només fixa amb els rics, algun dels quals li donarà més d'un mal de cap degut a una corona de diamants que desapareixerà. Mentrestant, la seva amiga Dorothy s'entretén amb els nois de la delegació d'esportistes olímpics que van al mateix creuer camí de París. I aquests esportistes, mentre són al gimnàs del transatlàntic entrenant per als Jocs Olímpics, són interromputs per la Dorothy, que els canta una cançó de la qual ara n'escoltarem un fragment, i a continuació la noia i els esportistes es marquen un número musical que us haureu d'imaginar amb la música que sonarà a continuació després de la cançó. Un número musical ben sexy i força eròtic, amb tots els esportistes amb molt poca roba i ben suats després d'una dura sessió d'entrenament, i una sensual i sexual Dorothy, que ve de la piscina, només porta un banyador i un pareo, remenant el seu cos femení enmig de tanta testosterona. La cançó i la música que escoltareu pertanyen a una reposició que es va fer Broadway el 2012, i jo us animo a que deixeu volar la vostra imaginació i us imagineu aquesta coreografia tan hot. I love what I'm doing, m'encanta el que faig, del musical Gentlemen Prefer Blondes.

I després d'aquests esportistes olímpics, fent exercici físic, suant i ballant amb la Dorothy Show, la protagonista dels Els cavallers prefereixen les roses, ara ens sona això de fons, que és una música... A veure, escoltem-ho, podem escoltar uns segons? Això de fons, que és una música que ens convida a fer un striptease, com estem avui jugant, eh? Com estem avui jugant. De fet, aquesta música pertany a la cançó You Can Leave Your Head On. Pots deixar-te el barret posat i et pots treure tota la resta. Això ho he afegit jo, eh? Que és una cançó amb música i lletra original d'en Randy Newman, que la va incloure al seu disc Sail Away de 1972. No obstant, sentim aquesta música i l'associem a Joe Cocker i a la pel·lícula 9 setmanes i media de 1986, on l'utilitzaven per fer un striptease, el que feia la Kim Basinger en Mickey Rourke. Anys més tard, el 1997, la va tornar a gravar en Tom Jones per un altre striptease, en aquest cas masculí, amb el qual s'acabava la pel·lícula The Full Monty. I ens quedem amb els Full Monty, i concretament amb el musical que se'n va fer a partir d'aquella pel·lícula, amb música i lletres d'en David Jasbet i llibret d'en Terrence McNally. El musical The Full Monty es va estrenar a Broadway l'any 2000. El 2001 el van poder veure a Barcelona en català, al Teatre Novedades, dirigit per Mario Gas, i en el seu repartiment comptava amb en Marc Martínez, l'Àngel Llàcer, la Roser Batalla, en Xavier Mestres, la Mercè Martínez i la Mone, entre d'altres. A partir de la pel·lícula anglesa de 1997, en van fer a Broadway en van fer una versió americanitzada i situaven l'acció de la història a Buffalo, on 6 aturats de la indústria de l'acer, sense diners ni esperances, decideixen realitzar una actuació de striptease en un club local després de veure l'entusiasme de les seves dones en una actuació d'homes professionals de l'estriptis. Mentre es preparen per l'espectacle, han de treballar amb les seves pors i angoixes, superar els seus dimonis interiors i trobar la força en la seva camaraderia. I què té a veure tot això amb el programa d'avui dedicat als esports? Us estareu preguntant. Doncs en aquest musical hi ha una cançó que és amb la que posarem punt i final al programa d'avui, dedicada a un dels més grans esportistes de tots els temps, concretament un dels millors jugadors de bàsquet de la història. Però més que a ell, a qui està dedicada la cançó, és a la pilota. A la pilota que ell també utilitzava i dominava per encistellar i marcar punts, fent molts i molts de triples, també. L'esportista en qüestió és en Michael Jordan, i el títol de la cançó, Michael Jordan's Ball, el que és el mateix que la pilota de Michael Jordan.

I la veritat, hem de tallar aquesta cançó perquè és que se'ns tira el temps al damunt i hem d'acomiadar el programa. Fins aquí el programa d'avui, ja no ens queda massa temps. I tenim tants de musicals dedicats a l'esport que potser en farem un altre dia, un altre programa dedicat a l'esport, i aquesta l'escoltarem tota sencera. Si el programa d'avui us ha agradat i us agraden els musicals i en voleu més, molt més, en Joan Bosch i la Mar Vico, la part tècnica, i aquest que us parla, en Jordi Serra Ribugent, aquí darrere els micros, us esperem la setmana que ve de nou al Tot ens va bé, que farem una ronda per alguns locals d'oci nocturn molt coneguts dels musicals. Ja res més a dir-vos, bona nit, que descanseu i fins la setmana que ve, que se'ns ha dit el temps al damunt.

0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
2: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
3: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
2: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
4: A Ràdio Arenys ens encanta la música. Els grans artistes, els grans temes i les noves propostes tenen un lloc de privilegi a l'antena de Ràdio Arenys. Som la teva ràdio i et coneixem. L'emoció de la música la trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en música.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. Salvador Illa ha fet una crida a la convivència en el seu discurs amb motiu de la Diada. El president de la Generalitat ha dit que no es pot permetre que res ni ningú posi en perill la convivència. Ha insistit, a més, en que a Catalunya l'odi no hi té cabuda.
2: Ningú és més català que ningú. Catalunya som tots i totes. Som un país ric i divers gràcies als vincles humans que hem generat entre catalans i persones d'arreu que han trobat aquí la seva llar i el seu país. No podem permetre que res ni ningú posi en perill la convivència a Catalunya. A casa nostra l'odi no hi té cabuda.
1: El cap de l'executiu català ha demanat unitat política per fer front als reptes de futur que té Catalunya, ha reclamat traslladar el sentit de país a l'educació, l'habitatge, les infraestructures o al nou finançament.
2: Aquest sentit de país l'hem de traslladar a àmbits crucials per a la nostra prosperitat. Àmbits que durant massa temps no han rebut ni els recursos ni la prioritat adients i que ara estem determinats a resoldre. L'educació, les infraestructures, l'accés a l'habitatge o el nou model de finançament autonòmic. En tots ells, si cadascú es limita al seu propi interès, Catalunya perd. Si tots pensem i actuem en el conjunt del país, Catalunya guanya.
1: Els Mossos han detingut 3 homes i han deixat com a investigades per desordres públics 7 persones més, 2 dones i 5 nois, durant el dispositiu policial aquesta tarda al fossar de les Moreres de Barcelona, arran de l'acte d'Aliança Catalana per la vigília de la Diada i la contramanifestació de l'independentisme d'esquerres. Els antiavalots han separat els dos grups, però han fet algunes càrregues contra els antifeixistes per evitar que accedissin a la plaça. La líder d'Aliança, Sílvia Orriols, ha hagut d'accedir escortada per Mossos i seguretat privada, 13 agents. Han resultat ferits lleus. S'han aplegat 2.500 persones, 3.000 persones, 2.500 de l'esquerra independentista i 500 d'Aliança. Avui que el magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, ha obert la porta a aplicar l'amnistia a Carles Puigdemont, Lluís Puig i Toni Comín, tan bon punt el Tribunal Constitucional sentenciï sobre el primer recurs. El magistrat analitzarà la sentència i preveu aplicar als 3 processats la doctrina que estableixi el Constitucional. El primer recurs serà el de Jordi Turull i, segons diuen fonts jurídiques, quan es publiqui al BOE el 26 d'octubre. Darrer punt, l'Ajuntament de Tortosa ha suspès per segona vegada el castell de focs de les festes de la Cinta per risc d'incendi. L'esdeveniment estava previst demà a les 11 de la nit, però el municipi està inclòs dins el nivell 3 del Pla Alfa.
0: Ràdio Arenys, la primera.
3: Benvinguts a Ràdio Arenys. Avui us presentem un nou capítol dels nostres programes musicals monogràfics, dedicats a explorar en profunditat els grans artistes, gèneres i èpoques que han marcat la història de la música. Des de clàssics eterns fins a descobriments contemporanis, prepareu-vos per un viatge sonor que us transportarà a través de melodies, ritmes i anècdotes inolvidables. Quedeu-vos amb nosaltres i deixeu que la música parli per si sola. Comencem!

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la darrana de les emissores municipals.

Concertbacinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserves Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserva Cinera, un programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Omplim la ràdio d'una selecció única dedicada a un artista, un grup o una temàtica especial, de la millor música de tots els temps. Aquí, a Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserves Sinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Omplim l'antena d'una selecció única dedicada a un artista, un grup o una temàtica especial, recordant la millor música de tots els temps.

0: Coneixes el nostre web? Entra a radioarenys.cat. Fes una ullada a les nostres xarxes socials. Estem presents a Facebook, Twitter, Instagram, YouTube i Twitch. Tot per fer-te arribar la informació que t'interessa, la del teu entorn. Descobreix els nostres programes especialitzats. Segur que et sorprendran. Comparteix la nostra música. Radio Arenys, una multiplataforma de comunicació local amb una voluntat clara. Servir i ser útil a la seva comunitat. Radio Arenys, la primera en servei públic.
1: El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Radio Arenys anteriorment.

0: Estéreo 2 presenta Sound System, un espai de ràdio Premià de Mar dedicat a les músiques disperses del sistema sonor. Jazz, funk, soul, ritmes llatins i africans, rareses discogràfiques i arxius incunables. Pilotant el sistema, Xavier Traït. Presentant Àngel Pagès i Ramonet 77.
1: Hola, pops.
2: Hola.
1: Una altra sonda del tot primaveral i ben assortit de varietats i contrastos. La primera fase del programa és un comprimit de sound de jukebox centrat en la figura de Boz Scaggs, figura superlativa del pop, del rock refinat i elaborat i condimentat amb aromes de soul i de jazz. El nostre protagonista es va bregant la mítica formació de Steve Miller Band, i la seva doble prestació com a vocalista i guitarrista el va portar a imprimir una cursa en solitari oferint un assortit de discos d'alta volada i equipat de prestigioses col·laboracions. A la segona part del Sound, entrem a la cava de jazz del Jazz Entre Amics, on trobarem el gran pianista Bud Powell, referent dels més grans de les tecles jazzístiques, de l'art del trio i animador del primer esclat del bebop, collit a 49-57. Ja tocava i ha tocat. Som-hi, pops!

0: Sound System edició 898, un programa de Premià Mèdia per a la xarxa de comunicació local. Avui amb vinil de doble cara. A la cara A, el senyor Bos Escalcs dins del nostre Sound de Jukebox, i a la cara B, el pianista Bud Powell amb un jazz entre amics.
1: Sound de Jukebox. Rock and roll, blues, folk, country, subgèneres i malediccions. Els arxius per sistema, les essències del tocadiscos.
0: I encetem aquesta primera part del Sound d'aquest 8-9-8. Ens acostem al 9-0-0 i ho fem amb un Sound de Jukebox dedicat a la figura del músic, cantant i compositor nord-americà Bos Escalcs, que barreja rock, soul, blues i jazz. Cap a mitjans dels anys 60 es va unir, com deia l'Àngel, a la banda de Steve Miller, Steve Miller Band, i cap a finals dels 60 inicia la seva carrera en solitari. Doncs ens quedem aquí al 1969 amb un àlbum que du per títol el mateix nom que l'autor, Bos Escalcs, i començarem a sentir coses, però anirem evolucionant amb el temps i amb els estils. Ara, en tot cas, des d'aquest Bos Escalcs del 1969, anem a escoltar Amici.

0: festivitat per sistema, el sistema sonor, de, en aquest cas, de Bosch Escacs, aquí en un registre solero, d'aquest disc del 1969. Repassem alineació ràpida. Bosch Escacs a veu i guitarra. A la guitarra també Jimmy Johnson, David Hood al baix, Roger Hawkins bateria, Barry Beckett teclats i, atenció, les guitarres de Duane Allman, dels Allman Brothers. Sí, això està molt ben, super ben compactat, Àngel.
1: A la secció de Muscle Shoals.
0: Exacte. Beckett. Correcte. I veurem que en d'altres gravacions també trobarem d'altres coneguts del programa. Doncs escoltem un altre tema d'aquest Bosch Escacs, aquest I'll Be Long Gone.

Saltem a l'any 1976. Bols Escacs fa potser el disc que el catapulta cap a, diríem, l'èxit i l'escena internacional. Estem parlant de l'àlbum, el seu setè àlbum, Silk de Gris. És un àlbum particular perquè, com aquí hem vist abans, que hi havia les col·laboracions que hi havia de Duan Allman i d'altra gent de la zona d'Alabama, no, Àngel? Sí? Doncs aquí què trobem? Doncs a Silk de Gris hi graven ni més ni menys que, entre d'altres, David Page, David Ungate i Jeff Porcaro. Això després va ser Toto. O sigui, i de fet, amb aquest disc, Bols Escacs ajuda que la formació com a Toto es consolidi. O sigui, aquí ja saltem un registre més rock-pop, amb tocs una mica soleros, però veureu, hi ha un tema, el primer que escoltarem, per mi és un dels seus hits, és aquest Lowdown, com deien, del 1976, i canviem, diríem, una mica el so, però l'esperit continua sent Bols Escacs.

després d'aquest hit, aquest Lowdown, del mateix disc, un altre tema també molt, molt intens i molt xulo, és aquest Lido Shuffle.

això que hem escoltat era de mitjans dels 70, i ara fem un salt amb el temps, perquè ell després, al cap d'uns quants anys, va centrar la seva carrera musical més amb el blues i el jazz. Per exemple, el 2010 munta un supergrup que no sé si encara van actuant, però han fet cosetes, que es diu The Dukes of September, juntament amb Donald Fagen, de Steely Dan, i Michael McDonald, dels Doobie Brothers. Escoltarem ara, és un disc del 2008 que es diu Speak Low, i ja se'n va, escoltarem dos cançons i directament abraça el jazz. Molta qualitat, molt ben tocat, i més primer tema que escoltem és Speak Low, que és un tema original de Kurt Weill, una delicatessa.

preciosa aquesta versió de Speak Low de Kurt Weill, càrrec de Bosses Escacs. Repassem l'alineació, la gent que l'acompanya amb aquest disc, i als teclats tenim Jill Goldstein, Scott Cooley al contrabaix, Alex Acuña, bateria i percussions, Mai Maineri, vibràfon i marimba, Bob Shepard, els saxos i el clarinet baix, i Lou Marini, el flauta baixa, entre d'altres. Acabem aquesta part del Sound amb aquest This Time, The Dream's on Me.

0: Jazz entre amics. Un espai del Sound System dedicat al jazz. Tradició i avantguarda. Complicitat sonora entre cigarretes, whisky, ombres i contrallums.
1: Aquí estem a la cava de jazz i del sonda i avui farem un repasset a un dels grans pianistes de la història del jazz. Es pot parlar d'una allò, diguem-ne, uns quants noms i posar-los per ordre. Diríem que el primer per excel·lència va ser en el seu moment Art Tatum, generació següent Bud Powell, després ja entrem en el món de Bill Evans, de Thelonious Monk i de tants, i podem culminar-ho amb Keith Jarrett. Aprofitem l'ocasió per dir que aquesta setmana el Keith Jarrett farà 81 anys i d'aquest programa també ens serveix per això, per recordar que són dels que queden d'aquest període històric de la música del jazz. Com que aquesta setmana ha fet 89 anys Ron Carter. I és un dels dos supervivents del segon quintet de Miles Davis. Però d'això en parlarem aviat perquè farem un programa especial dedicat justament a Miles Davis. Penseu que ara hauria fet 100 anys i que el Ron Carter hauria tingut, té 11 anys menys dels que tindria ara el Miles Davis, que va tenir aquell quintet gloriós i juvenil. Però això és una altra història, perquè avui toca Bud Powell. Bud Powell, que va ser, entre d'altres, un dels impulsors també de la primera fornada del bebop, i escoltarem tema de l'any 1949, o sigui que això ja era una de les primeres èpoques, ja els primers discos d'ell en el període inclús de la Blue Note. Escoltarem aquest Bouncing with Bud, i el Fats Navarro, la trompeta, el Sonny Rollins, molt jove, el saxo, el Tommy Potter, el contrabaix, i un altre també de molt jove, que era llavors el Roy Haynes.

que de Bud Powell, pianista, i aquí, en els que podríem dir els orígens del bebop, la formació que hem escoltat amb el Fats Navarro, Sonny Rollins, Tommy Porter, Roy Haynes, 1949. El tema que ve ara es titula, així en castellà, Un poco loco.

estem escoltant un resum molt resumit de l'obra de Bud Powell, el gran pianista de bebop que va obrir també una nova era. Hem escoltat un tema que estava enregistrat l'any 1949 i realment el seu registre era molt avantguardista per l'època i va obrir tot un món que després va culminar segurament Thelonious Monk. També dic que Bud Powell tenia una formació clàssica, fins i tot en alguns temes ha fet incursions en els clàssics del piano des de pràcticament els clàssics per excel·lència del cànon pianístic, Liszt i companyia, no? Ara fem un salt a l'any 53 en aquest LP també de la Blue Note, The Amazing Bud Powell, volum 2. El tema porta per títol Audrey, i aquí el tenim en format trio amb el George Duvivier al baix i l'Air Taylor a la bateria.

Som Stereo 2. Som Sound System. El programa arxiu, l'espai sonor definitiu. Busca'ns a estereo2soundsystem.blogspot.com.

música de Bud Powell, un dels grans del piano jazz i del bebop, i ho hem escoltat en trio, amb el George Duvivier, el contrabàs i l'Art Taylor a la bateria, amb els mateixos formats, també ho trobarem en aquest tema que porto, bueno, en el fons, a veure, perquè anem justos, el tema que escoltarem ara és Idaho, i forma part ja de l'any 1957 del Amazing Bud Powell volum 3. És un tema que aquí també tenim a Paul Chambers i a Art Taylor a la rítmica, i esporàdicament també tenim la participació de Curtis Fuller, que és el gran trombonista de la història del bebop. Sonem amb el J.J. Johnson, per dir-ne dos de referència. O sigui que ara anem directe al tema Idaho i amb el Amazing Bud Powell volum 3, 1957.

tancarem aquesta sessió dels Jazz Entre Amics amb la música de Bud Powell al seu piano, amb aquesta recopilació de 3 LPs de la Blue Note des de l'any 49 fins al 57 d'Amazing Bud Powell, amb el tema Moose de Moose.

0: el Sound System 898, en queden dos per al 900, i hem tingut el Boss Escacs d'una banda, fent fins i tot de crooner, des del món del rock fins al món del soul, i el Bud Powell amb el seu piano de bebop total en aquest jazz entre amics.
1: Un sound que, com sempre, l'hem fet des del Falcó Milenari, l'Àngel Sol Guizarra amb un costat, pilotant el sistema sonor al gran Xavier Traït, i que us parla Ramonet 77. Fins al proper sound de Boss.

0: Ràdio Arenys, la primera en servei públic.
1: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bar Nostrum a Arenys de Mar.
2: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
1: Veniu a veure el futbol en companyia.
2: Disposem de terrassa.
1: Som a la Riera, Parafita 117.
2: Truqueu al 93 792 0019.
1: Bar Nostrum, des del 98, al servei dels arenyencs.
3: Segueix-nos a les xarxes socials.
4: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Ràdio Arenys. Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
1: El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
2: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
3: Què tal, Coco? Gràcies per tornar a la ràdio. Gràcies per preferir-nos. Algú va dir: el que es busca es troba, però el que es descuida es perd. No perdis ni un instant, això ho vivim intensament. I ho fem junts.
4: Hola, jo voldria escoltar la cançó Filadèlfia, de Neil Young, per aquesta tarda plorar una mica.
3: Bueno, a vegades és bo plorar. A mi la pel·lícula, a banda de tristesa, em va provocar mal rotllo. Ho sento, eh? Es va estrenar amb gran èxit de taquilla el 1993, dirigida per Jonathan Demme, i amb una banda sonora amb alguns dels més grans, com Bruce Springsteen, Peter Gabriel o Neil Young.

Filadèlfia, la cançó del mateix títol de la pel·lícula a la qual pertany, de la seva banda sonora original, del 1993, interpretada per Neil Young, que ara té 80 anys, canadenc, concretament de Toronto. Vinga, anem a animar una miqueta la cosa avui amb la meva especial d'avui, que em sembla boníssima. És del cinquè disc en solitari de Paul Simon, publicat el 1980, es diu Late in the Evening, al final de la tarda. Bueno, i entre d'altres curiositats, el bateria tocava amb dues baquetes a cada mà. És molt difícil, però ho va fer molt bé. Desitjo que t'agradi. És el meu regal d'avui per tu. Ja saps que has connectat amb el Coco.

0: Late in the Evening, al final de la tarda. 1980. Cinquè disc en solitari de Paul Simon sense el seu soci, Art Garfunkel. Ara Paul té 84 anys. Havia nascut a Nova Jersey, Estats Units, el 1941. La meva especial d'avui...
1: Això és Cocodril Club.
0: Sí, Montse, gràcies. Però on està el piano?
1: El programa Revival de l'Albert Malla.
0: Ah, mira, mira, mira, ja ve! A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Per la FM, algunes d'elles també en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. No perdis la sintonia. Ah, i segueix-nos al Facebook. Som més de 40.000 d'arreu del món que hi col·laborem amb records musicals i de tota mena les 24 hores del dia i de la nit. Però hi faltes tu. Al Facebook, agrega-t'hi al grup Cocodril Club. Ara, a l'estiu, potser tens més temps per escoltar la ràdio i recuperar programes que se't van escapar. Els trobaràs, els emesos, els últims mesos, a les plataformes iVox.com. També hi ha alguns a Spotify, a YouTube, Amazon Music, iTunes, Apple... Hi ha moltes webs de les emissores que emeten aquest programa. Ja saps que al mar o a la muntanya, el Coco t'acompanya. Alguns amics ens estan preguntant on ens podem trobar en els bolos d'estiu del Cocodril, quan tenim el privilegi de compartir festes majors i realitzar aquest programa de ràdio en directe, cara al públic i adaptat a sessió de ball. Doncs us diré dos. El més multitudinari des de fa 11 anys farà, ara, el de la Garriga, que enguany celebrarem el divendres, 31 de juliol. Sempre havíem anat en dissabte. Aquest any, per primera vegada, en divendres, 31 de juliol, la festa Cocodril a la Garriga. I a Barcelona, un altre clàssic, el de la plaça de la Catedral, la plaça Nova de Barcelona, estarem el dissabte 15 d'agost. Ja saps que per participar en el programa pots fer-ho per correu electrònic a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com, com ha fet en Joan Marín de Molins de Rei, que ens diu: Hola Albert, torno a ser jo. Aquesta vegada vull posar el focus d'atenció a la guitarra rítmica. Bé, per als amics que no se'n recordin o que no haguessin escoltat un programa anterior, Joan Marín de Molins de Rei va voler destacar públicament la importància del baix. I ara, en el seu nou email, doncs vol posar el focus d'atenció a la guitarra rítmica. I diu: quan escoltem una cançó, més enllà que ens agradi o no, la qual cosa és molt important, podríem entrar en la feina que li correspon a la guitarra rítmica. La música disco n'anava plena d'aquest tipus de meravelles, però si anem a les balades o a la música pop, veurem acompanyament magnífic. Poso un parell d'exemples. Si escoltes Over My Shoulders de Paul Carrack, tota la cançó es basa en una guitarra acústica que porta tot el pes de la cançó. No diguis en condicional si escoltes. Anem a escoltar-la, que és una gran cançó.

Over My Shoulders. Sobre la meva espatlla, publicada el 1995 per Mike and the Mechanics amb la veu de Paul Carrack. Bueno, és el primer exemple que ens ha posat en Joan Marín de Molins de Rei per destacar la importància de la guitarra rítmica. Diu, si ens anem als meus estimats Beatles, Beatles dels meus amors, i agafes All My Loving, veuràs a l'amic John fent un acompanyament d'allò més bonic i treballat. Oh,

All My Loving. All my loving, darling, I'll be true. Tot el meu amor. All my loving. 1963. All my loving. Del long play With the Beatles. Però l'amic Joan Marín de Molins de Rei, a banda de destacar la importància de la guitarra rítmica, com va fer amb el baix fa alguns programes, ens posa una

Obladí, obladà. Que no vol dir res, però per mi, estic totalment d'acord amb tu, Joan, és del pitjoret que han fet els meus estimats Beatles. Però us he anticipat que voldria comentar dues anècdotes sobre l'obladí obladà. Bé, la primera és que un institut americà d'experts musicòlegs la va declarar la cançó més propera a la perfecció. Això em va sorprendre molt, la veritat. I l'altra cosa que em va sorprendre és que el gran Arthur Conley la va voler versionar. Així que aprofitem per jugar amb aquell espai de les versions, també, en aquest cas. Per mi, una versió encara més dolenta que l'original dels Beatles. Però, en fi, que tots ens hem equivocat alguna vegada a la vida, eh? Què dic, alguna vegada? Moltes, moltes vegades.

Bueno, ja n'hi ha prou, no? D'Arthur Conley, preferim quedar-nos amb el seu etern Funky Street. Ah, això sí que és bo. I encara la posem a les nostres sessions de DJ, eh? Aquestes que, per sort, seguim celebrant cada diumenge a la tarda a la discoteca Barrocos de Barcelona.

0: T'acompanya Albert Malla.
1: Per casualitat, tens a mà o a la teva farmaciola d'emergències musicals una cançó que et doni bon rotllo?
2: Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry.
1: No et preocupis de res i...
2: Be happy.
1: Be happy. Dedica't a ser feliç. Val la pena intentar-ho.
2: In every life we have some trouble. But when you worry, you make it double. Don't worry. Be happy.
1: De tots és conegut el poder de la música per als moments més fumuts o tot el contrari.
2: Don't worry.
1: Per als moments més alegres.
2: Be happy.
1: Tenim una bona llista des de fa molts anys ja, i molts amics, oients, s'han anat apuntant les diferents cançons per tenir-les a mà, per si un cas. Cançons que et posen de bon humor, que et poden arreglar un dia d'aquells que ja comencen espatllats, oi? Per exemple, la cançó que des de Lleida, salutacions a tots els cocos de la Terra Ferma, ens proposa la Mariana Serra. Diu, sempre em posa de bon humor The Way to Your Heart dels Soul Sisters. Ah, mira, aquests són mig amics meus, eh? Bueno, era un grup belga, però em van venir a veure el 1989, quan jo estava a la enyorada i estimada cadena 13 de ràdio fent els balla musicals, i em van deixar aquesta salutació.
3: Hola, amigos de Cadena 13.
4: Somos Soul Sister. Gracias por vuestro apoyo.
3: Esperamos que sigáis disfrutando con nuestro éxito
5: The Way to Your Heart.

0: The Way to Your Heart. Aquest és el camí més directe per arribar al teu cor. M'encanta. Gràcies per la teva proposta des de Lleida, Marianna Serra. Del grup belga South Sister, i que hem escoltat en la seva versió de luxe, en la versió maxi single. Sí, sí, encara sovint la poso a les meves sessions de les tardes de diumenges a la discoteca Barroques de Barcelona, de 6 a 10, carrer Aribau 242, i la gent salta, aixeca els braços, riu. M'encanta veure'ls feliços des de la meva cabina. Per cert, que algú va dir que els miracles comencen a succeir quan li dones més energia als teus somnis que a les teves pors.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: I la ràdio continua sent el mitjà de comunicació que més estimula la teva imaginació. Per això et proposem que t'imaginis que estàs als anys 80, cap a finals o principis dels 90, potser, com vulguis. Estàs preparant un viatge en cotxe i entre les coses que no has d'oblidar a casa és una cinta de casset que estàs gravant especialment per aquest viatge, nocturn o potser diurn, per autopistes o potser entre muntanyes, amb corbes. Quina cançó posaries a la cinta? Vinga, digue-m'ho, perquè ja tenim unes quantes, eh? Unes quantes cintes, perquè són moltes les propostes que hem rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com. La pròxima ens porta a 1986. Ens la proposa en Carles Baeza des de Vilanova i la Geltrú. És de Cruz Rea. I es diu On the Beach, un dels seus èxits més importants. Diu en Carles, em suggereix nits a la platja amb l'amor de la meva vida. Si és que algun dia ve al meu costat.

the beach. A la platja, amb la veu característica de Chris Rea, que ens deixava no fa pas gaire, el 2025, amb 74 anys. La cançó és de 1986 i és la que gravaria aquesta cinta fantàstica de casset que estem fent entre tots en Carles Baeza, de Vilanova i la Geltrú. Quina posaries tu? Només una, sisplau. Dels anys 60, 70 o 80, perquè és a finals dels 80, principis dels 90, que l'estem gravant, eh? Digue-m'ho per correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet des de Rubí la Elvira Tomàs, que diu: a mi m'agrada per conduir Count the Rage, de Terry Ronald. Home, és... o dona, en aquest cas. És una gran cançó, també. Teniu bon gust i bona memòria. Aquesta del 1991.

0: Calm the Rage, calma la ràbia. Curiosament, del seu intèrpret, Terry Ronald, no es coneix la data exacta de naixement. No la sap ningú. Like a prisoner of love. Like we left the ties of love. Es calcula que més o menys deuria néixer la segona meitat dels anys 70. Hi ha molt de marge en aquest aspecte. No se sap. Però, en fi, la cançó sí, se sap que es va publicar el 1991 i que ell va néixer, no se sap quan, però a Londres. Baby, baby. Una bona cançó que ens proposa per la cinta de casset del viatge l'Elvira Tomàs, des de Rubí. Diu que li agrada per conduir.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club. Amb l'Albert Malla.

amb tota la il·lusió per aquest mitjà que t'acompanya i mai t'enganya. Amb el Coco, que està al teu costat, al mar o a la muntanya. Bueno, i posem una més a la cinta de casset, en aquest cas, és la que ens proposa l'Artur Pons des de Tarragona. És una gran balada de Foreigner, que a mi també m'agrada molt, del 84, I want to know what love is. És a dir, vull saber què és l'amor. Bueno, la cançó és una poderosa súplica per trobar el veritable, l'autèntic amor. La lletra reflecteix el desig de deixar enrere un historial de dolor i de solitud, demanant a algú que li ensenyi el significat real de l'amor per poder superar les inseguretats.

Quina gran balada. Aprofito per recordar-te que una de les seccions obertes és aquella que et diu quina cançó lenta t'agradaria ballar amb la persona desitjada. Aquesta seria una bona proposta. De moment, per la cinta de casset de l'Artur Pons de Tarragona, I want to know what love is. Vull saber què és l'amor, amb el grup Foreigner. Vinga, que agafem el cotxe per posar la cinta i també per escoltar alguna cançó relacionada amb el món del motor. I had to escape, the city was ticking and cruel. Maybe I should have called you first, but I was dying to get... Tenim de conductor el gran Roy Orbison. I was dreaming...

Rider of All Night. Es va convertir ja fa alguns anys en la sintonia d'aquesta secció que ens va proposar un amic oient i que nosaltres vam anar ampliant. De moment que pot ser qualsevol cançó interpretada en qualsevol idioma que parli de cotxes, motos, autobusos, autocars, trens, vaixells, tramvies, estacions, aeroports, metro, taxi, avions, carreteres, autopistes... La música escoltada en moviment sona diferent, sona millor. I l'amic Joan Palma, des de Barcelona, ens proposa per aquest espai Tren, de Leo Sayer. Però com no se'ns havia acudit? Sí, ens encanta Leo Sayer. Sí, alguna vegada pensem que algú li hauria de fer un homenatge, perquè és un tio que ha fet grans cançons i que està bastant oblidat. Bé, aquesta, per exemple, és del 74.

Train. Una bona proposta de l'amic Joan Palma des de Barcelona del 1974 i del Leo Sayer, que ara té 78 anys. Havia nascut el 48 al Regne Unit. I ja que ens apropem al nostre espai, als més ballats de la història, escoltem un altre de Leo Sayer, en aquest cas de 1976, que precisament es diu You Make Me Feel Like Dancing. És a dir, em fas venir ganes de ballar.

0: like dancing. Per què no em dius una cançó que t'hagi fet ballar? De qualsevol època. Digue-m'ho a cocodrilclub@gmail.com i de pas em dius quina era la teva discoteca preferida. Així ho ha fet Joan Roger, que diu: m'agradaria recordar una discoteca que en tenia el cor robat durant molts anys. Hi va passar molta gent pel Pla de l'Estany i molta gent de tot arreu. Possiblement és culpable de molts casaments de l'època. Va ser el Dallas. Era un local de boles de mirall, d'escall a la barra, acolxada, naturalment, de música disco i amb dues sales amb ambients diferents. També disposava d'un petit cinema i d'un snack bar. Avui, Dallas i quasi tots aquests locals de la meva joventut estan tancats. Doncs sí, ja tens raó. Ah, però ens queda la música. Música, per exemple, que des de Girona ens proposa la Joana Faivella, un tema que el 83 va sonar moltíssim. Jo encara el punxo també de tant en tant i comprovo que la gent el recorda. Send me an angel, envia'm un àngel, de 1983, i d'una banda de Melbourne, d'Austràlia, els Real Life. Ah, la Joana diu que amb ella la discoteca que li agradava de Girona era el Pistis. Doncs nosaltres tenim molts bons records d'haver fet programes en directe des del Pistis, precisament quan sortia aquesta cançó, el 1983. Un últim favor, Coco. Procura ser feliç.
1: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Arenys, la primera en servei públic.
1: El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
2: Benvinguts una setmana més a Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i de la revista Valors per la xarxa de comunicació local. En aquest programa analitzem les coses que passen al nostre món des de l'òptica dels valors, de l'ètica, però sobretot ens fem moltes preguntes. L'aprenentatge és vital per avançar i trobar solucions als reptes que es planteja la humanitat, però sembla que cada vegada confiem menys en els vells consells dels grans textos, o és que potser ja no els llegim. Ho preguntarem a Jordi Feixas, que és autor del llibre Aprender leyendo, editat per l'editorial Sinderesis, una anàlisi de la teoria i el pensament de Leo Strauss. Com cada setmana, també descobrirem el perfil en què s'ha fixat Ramon Redó, recollirem una recomanació literària de Conxa per Ramon i sortirem a caçar tendències amb Judit Vives. Per acabar, dedicarem el like als Death Coffees, unes trobades que serveixen per trencar el tabú i parlar obertament de la mort. Ens ho explicarà Francesc Coll, que és president de la Fundació Recer d'Arenys de Mar, organitzadora d'aquest tipus de trobades. Tot això i molt més serà possible amb Joan Salicru a la direcció, Carles Bancs a la producció i la redacció, Pere Sánchez a les vies de so i la selecció musical, i qui us parla, Laura Sera. Comencem.
3: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa, redacció@valors.org.
2: Primera parada, com sempre, l'anàlisi de l'actualitat que fem amb Carles Bancs. Com estàs, Carles? De què ens parles avui?
4: Què tal, Laura? Avui, mira, anava a parlar una mica sobre en Punx, el mico aquest que s'ha fet viral a causa d'anar amb un peluix amunt i avall, però tampoc sabia què dir més enllà de l'adorable que és, que em sembla que és maquíssim, molt mono, jo me l'enduria a casa i seria superamic seu. Així que ens allunyarem del zoo i parlarem de Rodalies. Quina sorpresa, eh?
2: Que podria ser un bon zoològic, també.
4: També, però no és gaire adorable. Em fa l'efecte que està a la boca de tots des de fa anys i panys, és un tema que arrosseguem, però sobretot està molt en el centre de les converses des del temporal del 20 de gener.
2: T'he de dir que jo tinc la sort de no haver de dependre del tren i toco molt de fusta, tota la que pugui, però clar, la crispació està en moments, jo crec que àlgids, màxims.
4: Sí, no, i és normal, és completament normal. Ahir mateix, per exemple, vaig haver d'anar a Tarragona, el primer tren el van cancel·lar i el següent va arribar amb retard, és a dir, tot malament, com gairebé cada dia. De fet, les línies acumulen retards crònics que no sembla que hagin d'acabar mai. De fet, la mitjana aquí a Catalunya de retards de les línies és de 20 minuts i és la xifra més alta de l'estat espanyol. I des del temporal, doncs, sembla que encara empitjora.
2: I, a més, des d'aleshores, sembla que no acaba de remuntar el servei, que no es troben solucions i que hem normalitzat, per exemple, aquests 20 minuts de mitjana de retard que deies.
4: Sí, que al cap i a la fi, si ho penses, el 20 minuts de mitjana, si els trens passen cada 15 minuts, quasi bé que et torna a quadrar l'horari, però no sé si ben bé funciona així. Sembla que les solucions no arriben mai, però sembla que Renfe ha trobat una altra solució, o potser és un pedaç per no quedar tan malament amb els usuaris. La solució és que han creat una empresa, o volen crear una nova empresa, per gestionar els plans alternatius per carretera. Ja que aquests dies molts passatgers, doncs, han hagut de fer molts trams de la seva línia amb aquest servei alternatiu d'autobús, doncs Renfe ha dit, en comptes de solucionar, anem a millorar la solució del meu error.
2: Que sembla més que una solució, segurament hi haurà qui pensi que és com allargar el problema, com estirar el xiclet, vaja.
4: Sí, a mi també m'ho sembla, perquè el missatge que rep la població és continuarem tenint problemes, així que creem una alternativa per curar-nos en salut. En total, l'operadora de trens destinarà a la nova societat 61,5 milions d'euros per no dependre d'empreses externes i poder garantir el servei d'autobusos quan sigui necessari.
2: Mira, com qui no vol la cosa, potser hem trobat la solució, eh?
4: Clar, si l'estat de les vies és dolent, potser no és viable que mai funcioni del tot correcte. Aquests dies moltes persones tenien problemes també per accedir als autobusos, ja que el nombre de places és molt limitat. Els trens tenen més o menys una capacitat de 900 persones i, en canvi, un autobús normalment hi caben entre 80 i 160 persones. És a dir, necessitem molts autobusos per poder suplir el servei de tren. Amb tot plegat, Renfe pretén estalviar entre 9 i 13 milions anuals, ja que no haurà de contractar empreses de licitació pública, que es contracten quan els talls són programats, per exemple, per obres, o privades quan són causes extraordinàries.
2: A veure, és que amb Renfe mai hi ha res que no sigui extraordinari, no? Potser el servei.
4: Et donaré la raó. De fet, és bastant extraordinari també el servei i el que et pots trobar dintre d'un vagó. Però, en definitiva, aquesta notícia ens confirma una cosa. Tenim un servei que no funciona bé i els seus dirigents, jo crec, que no hi confien gaire en que acabi funcionant. Fins al punt que creen un servei substitutori i és molt enrevessat, almenys dintre del meu cap. Jo no sé com s'hauria de gestionar, perquè no en sóc un expert, però penso que els catalans es mereixen poder tenir un transport públic que, en comptes de dur-los mal de caps, els aporti seguretat i confiança.
2: I esperem que acabi sent així almenys aquí uns anys. I que
4: a veure si ho veiem.
2: A veure. Gràcies, Carles. Fins ara. És moment de descobrir el perfil en què s'ha fixat aquesta setmana el periodista Ramon Radó.
5: Darío Amodei sap de primera mà el preu d'arribar tard. El seu pare es va morir el 2006 d'una malaltia rara que al cap d'uns anys va passar de tenir una mortalitat del 50% a poder fer tractament al 95% dels casos. El meu pare va morir perquè el progrés va arribar tard, repeteix sovint quan l'entrevisten. Potser per això aquest físic nascut a San Francisco fa anys que té entre cella i cella accelerar el progrés científic a través de la intel·ligència artificial. Després d'estudiar a Caltech i a Stanford, aquest fill d'un artesà del cuir d'origen italià i una bibliotecària jueva va incorporar-se l'any 2008 a OpenAI, la creadora de ChatGPT. Però en va acabar marxant al cap de dos anys, quan era el vicepresident de recerca, perquè considerava que no s'estava invertint prou en seguretat i ètica. Va fundar Anthropic amb la seva germana Daniela, una graduada amb honors en literatura, política i música que s'encarrega que rutlli tot allò que no té a veure amb els algoritmes i el codi binari. Els dos germans Amodei defensen que la missió d'Anthropic és que la intel·ligència artificial sigui una força per al progrés humà i no un perill, més enllà de guanyar més o menys diners. Un principi complicat de mantenir en el sistema capitalista i en plena bombolla de la IA. Però no són només paraules boniques. El 2023, quan Sam Altman va ser cessat temporalment d'OpenAI, Amodei va resistir els cants de sirena que li oferien fusionar les dues empreses amb ell al capdavant. Aquest mes de febrer, el cop de porta ha estat encara més sonat. Anthropic s'ha negat a eliminar les mesures de seguretat de l'assistent d'intel·ligència artificial Claude, que permetrien que el Pentàgon el fes servir per armes autònomes, sense cap supervisió humana. La decisió va provocar la ira de Donald Trump, que com a venjança vol que totes les agències federals deixin d'utilitzar la tecnologia d'Anthropic i que tampoc ho faci cap empresa que treballi amb l'exèrcit dels Estats Units. Un contraatac que podria tenir un cost de milers de milions de dòlars. Però de moment Amodei no s'ha arronsat. No vol que la intel·ligència artificial es pugui fer servir sense cap restricció, encara que ho demani el país més poderós del món. L'home que fa temps va impulsar una mena de constitució sobre els valors de la intel·ligència artificial no vol que aquest cop la humanitat arribi tard.
2: Entre els grans textos de la humanitat podem trobar-hi grans lliçons, però cada vegada sembla que hi parem menys atenció. De seguida ho comentem amb el nostre primer convidat, però abans, Pere Sánchez, una mica de música per ambientar-nos, sisplau.

0: Sí que t'has posat clàssic.
1: Bueno, m'he posat clàssic, però és gairebé contemporani, perquè és del segle XIX, em sembla. És l'Erik Satie, és francès, i va ser un dels, sense tenir ni idea de música, que va aprendre després fer música, es va com inventar d'alguna manera el minimalisme, no?, que és això que estem sentint. I per què parlo avui de minimalisme? Perquè és una filosofia i una forma de vida, el minimalisme, perquè normalment sempre anem molt a tope, molt carregats de tot, i hem de parar, i sempre ho dic i ho reivindico, sempre que puc, i el minimalisme. I és una mica també per ajudar a contemplar i acompanyar amb el que ens explicarà el convidat que tenim ara mateix.

0: Gràcies, Pere, per la selecció musical una setmana més. De fet, Carles, parar, com deia en Pere, és una bona manera, potser, d'endinsar-nos, de capbussar-nos en textos clàssics sí, sí. o del passat, que ens poden ser coses.
1: Estem molt reflexius, molt parlant fluixets. Sí, sí, sí, sí. És, jo crec que és la música. Avui parlarem de present i de passat, de coneixement i lectura, de filosofia i hermenèutica, i el motiu de tot plegat és el llibre Aprender leyendo, editat per Editorial Sinderesis, de Jordi Feixas, llicenciat en Història, doctor en Filosofia i amant de la filosofia política i la seva història. En les seves pàgines fa una anàlisi de la teoria i el pensament de Leo Strauss, filòsof que s'ha preguntat què ens poden aportar les lectures del passat. En un món veloç, potser hem de mirar enrere i aprendre de les reflexions que han fet els nostres predecessors.
0: Moltes gràcies, Carles, per posar-nos en context. És moment de saludar el nostre convidat, Jordi Feixas. Benvingut a Valors a l'Alça. Com està?
2: Molt bé, i vosaltres?
0: Bé, contents de poder parlar amb vostè sobre aquest llibre, que de fet comença parlant una mica de l'amistat i del fet de compartir coneixement, no?
2: Sí, efectivament, perquè és un llibre que parla d'un autor i aquest autor considerava que la filosofia és indissociable de l'amistat, sí.
0: Estem parlant de Leo Strauss, que va ser un lector astut de textos filosòfics, podríem dir, no? I que, de fet, va deixar, si no tenim mal entès, les seves pròpies aportacions allò amagadetes entre els comentaris a altres autors. Com d'important és saber llegir bé un text?
2: Efectivament. Strauss va ser un autor que va fer filosofia, per dir-ho d'alguna manera, comentant els grans autors de la història, no? I això genera una dificultat que és la dificultat de trobar les seves idees amagades en aquests comentaris, no? I des del seu punt de vista, llegir bé és importantíssim. És importantíssim perquè educa la mirada i en el seu cas, com demostra la seva obra, ens permet accedir a tota una sèrie de lliçons que el nostre temps ha oblidat.
0: Imagino que pel que diu deu ser apassionant trobar aquests comentaris i aquestes reflexions d'Strauss, no?
2: Sí, no sé si tothom ho compartirà, però des del meu punt de vista sí. A priori, a vegades sembla un autor que és molt dens, que costa d'entendre, però quan te n'adones que hi ha alguna cosa amagada, quan no acaba les frases, quan no acaba els arguments i sembla que et convidi a que tu pensis com hauria d'acabar aquell argument, és quan comences a sospitar que allà hi ha alguna cosa de valor amagada i que cal buscar-la. I això sí que penso que és apassionant.
0: Deixi'm preguntar-li de quina manera vostè ha llegit Leo Strauss. Com s'hi ha endinsat?
2: Doncs la manera que em va semblar correcta de fer-ho, els 6 anys que vaig estar estudiant-lo, és fer-ho estraussianament. És a dir, una de les normes que ens diu aquest autor que hem de seguir per intentar entendre un autor és intentar entendre'l tal com ell es va entendre a si mateix i, per tant, seguir les seves pròpies regles de lectura. I això és el que he intentat fer, com deia, doncs, durant una bona pila d'anys. I el resultat és aquest llibre, que en el fons és un comentari filosòfic, el que busca és entendre l'autor, debatre amb ell, intentar explicar coses que semblen fosques en el seu pensament, doncs explicar-les a través d'altres llocs de la seva obra. En definitiva, això, que sembla poc, però que té la seva complexitat.
0: De fet, això em fa pensar en una frase que hi ha al seu llibre, que diu que la filosofia straussiana ens convida a un conservadorisme que hauria de ser considerat amb atenció davant els reptes del nostre present. Quin impacte tindria aplicar aquest conservadorisme en l'actualitat?
2: Jo penso que molt impacte, i a diversos nivells. Un que és potser el fonamental que planteja el llibre i que pot semblar estrany perquè no és estrictament o no només és polític, seria un conservadorisme que entén que podem entendre alguna cosa valuosa dels autors del passat. És a dir, que pel fet d'haver nascut en posterioritat o en una època més endavant de la dels autors del passat, això no ens fa més savis, sinó que realment podem entendre alguna cosa en aquests autors, no només sobre el seu temps, sinó també sobre nosaltres mateixos. Aquesta seria, jo penso, una idea clau d'aquest conservadorisme. Després hi ha altres idees més polítiques, si es vol, eh? Però la clau per mi seria aquesta.
0: Pot ser que a vegades tendim a, no sé si seria el concepte, però a menysprear, en certa manera, alguns textos de fa molts anys o moltes dècades?
2: Jo crec que sí, sense arrogància, perquè no et trobes a ningú que pel carrer et digui jo sóc més intel·ligent que Plató, no? però sí que com a època tendim a pensar que pel fet d'haver nascut en un temps posterior sabem coses millor que els autors del passat. I jo no nego que en alguns aspectes això sigui així, en alguns àmbits de la realitat això sigui així, sens dubte, però n'hi ha d'altres, o almenys això és el que ens fa pensar Strauss, hi ha d'altres àmbits que potser no, que potser els autors del passat, i especialment en el seu cas els clàssics, podrien haver entès certes coses millor que nosaltres.
0: Mm-hmm. El fet que aquests textos antics o clàssics, com ara deia, ens puguin ensenyar coses o ens puguin ajudar a entendre coses del present, això és un benefici.
2: Jo penso que molt, I entre altres coses perquè una de les coses que ens fa veure aquest autor és que estem especialment atrapats en les idees majoritàries del nostre temps. Això és una mica difícil d'explicar, però es podria sintetitzar de la manera següent, no? Que és, el nostre temps, de forma general, tendeix a pensar que no hi ha veritat, que tot són opinions i que totes són respectables. És una expressió que acostumem a trobar amb certa facilitat allà on anem, no? Però, clar, quan nosaltres pensem que tota opinió és respectable o igualment vàlida, automàticament perdem l'incentiu de qüestionar les pròpies opinions. Si ja creiem que no hi ha la veritat, per què hauríem de posar radicalment a prova allò que ja crec, si és tan vàlid com el que pensa un altre, no? I llavors, això, aquesta situació, fa que estiguem especialment afectats o determinats, o si volem, atrapats per les opinions majoritàries del nostre temps. Llavors, anar als clàssics o anar als autors del passat ens permet sortir d'aquest marc, no? I això és important per una raó molt fonamental, que és que guanyem llibertat a l'hora de pensar.
0: Mm. Ara parlava del fet de qüestionar-nos les opinions, no? I de donar per fet que totes són respectables o totes poden ser, en certa manera, vàlides. Estem cada cop menys acostumats, tot i que sembli una paradoxa, a qüestionar-nos?
2: Jo crec que sí. Jo crec que sí per això que deia, no? En molts sentits ja assumim que no podem resoldre racionalment les coses. Això té una llarga explicació, que es podria dir que és una mica la crisi de la racionalitat en el nostre temps, però això ho veiem molt en els debats polítics, no? I assumim que el rival pensa o parteix d'uns pressupòsits radicalment diferents als nostres i que no hi ha entesa possible. Llavors la política es converteix en un joc més de poder que no pas d'intent de diàleg amb l'altre. No? I això, per tant, ja no tendim a qüestionar el que pensem.
0: Mira, això em remet a una altra frase del seu llibre, perquè vostè exposa que una època que creu ser la punta de llança de la civilització poc pot aprendre de la mirada del passat i els seus consells. No sé si d'alguna manera potser ens hem oblidat d'aprendre o de revisar-nos i ens hem centrat massa en donar lliçons.
2: Bueno, quan tenim una confiança tan cega en el progrés, en el sentit que dèiem abans, no? De creure'ns que pel fet de ser posteriors a un autor hem entès coses millor que aquell autor, deixem de tenir l'incentiu de mirar cap enrere. Perquè això és, bueno, segons Strauss, és quelcom que sabem des dels temps de Sòcrates. Només la consciència de la pròpia ignorància ens convida, no?, o ens motiva a conèixer alguna cosa. El mateix passa amb els autors del passat. Com que ens creiem superiors, ja no tenim l'incentiu per anar i aprendre alguna cosa d'ells. Però insisteixo que potser podríem aprendre coses importants d'ells.
0: Expliqui'ns què podem aprendre, tot i que ja ens ha anat deixant engrunes, però què podem aprendre de les lectures del passat o dels clàssics en un món actual que està carregadíssim d'inputs?
2: A veure, moltes coses. Una de rellevant per Strauss seria la fragilitat de les coses humanes, no? És molt propi del nostre temps creure que tenim solucions als problemes humans o solucions tècniques als problemes humans. Strauss ens convida a pensar, o almenys a ser prudents a l'hora de creure que tenim solucions definitives als problemes que ens afecten. I, per tant, si no tenim aquestes solucions definitives, val la pena aprendre de la història, val la pena tenir present l'experiència doncs que hi ha continguda en les tradicions, en el pas del temps. Aquesta podria ser una lliçó que em sembla que és força, força rellevant.
0: Què ha après vostè després de fer aquest llibre? Perquè suposo que és una feinada. Vostè deia abans que ha estat 6 anys estudiant Strauss, Leo Strauss. El fet de posar paraules a tot aquest viatge que ha fet vostè, què li ha portat?
2: A mi, personalment, molt, en el sentit següent. Jo, quan vaig descobrir Strauss, jo començava a fer d'historiador de les idees, o pretenia ser historiador de les idees, i estava educat en una idea, no? Que és la idea de que un pensador està determinat pel seu temps. Sí? Mm-hmm. Llavors, jo estudiava concretament una tradició política, un pensament polític, és el pensament polític republicà, i a més ho estava fent allà als Estats Units. I va ser llavors que vaig conèixer la figura d'aquest autor. I aquest autor em va ajudar a qüestionar això, em va ajudar a qüestionar aquesta idea que jo tenia tan arrelada que sobre un autor podem entendre coses del seu temps, però no podem entendre res massa rellevant per nosaltres mateixos. I això és el que vaig aprendre de Strauss, que tu pots llegir Shakespeare i pots entendre coses rellevants sobre tu mateix, pots llegir Plató i el mateix, Aristòtil, en definitiva, qualsevol autor del passat, si és dels bons, pot ser que hagi entès sobre tu alguna cosa millor que tu mateix l'has entès. I això em sembla que és immensament ric, i com a experiència personal.
0: Totalment, té un punt màgic, fins i tot, no m'atreviria a dir?
2: Jo crec que sí, de fet, Strauss té una frase que a mi m'agrada molt, que és quan tu t'embarques en la lectura d'un pensador del passat, viatges cap a, diguem-ne, una altra riba, no? I no saps exactament com tornaràs. I això és exactament així. Si la lectura es fa bé i seriosament, jo crec que l'experiència és aquesta, no? D'un canvi profund en la persona que llegeix.
0: Deixem demanar-li una mica en la línia del nostre programa de Valors a l'Alça, aquests clàssics o si aquests autors del passat també poden ser grans transmissors de valors.
2: Sens dubte, home, i tant, jo crec que sí. Mira, una de les coses que té el nostre règim polític, que és la democràcia, això ho va veure molt bé un autor que es deia Alexis de Tocqueville al segle XIX, no? Vivim en un tipus de règim polític mogut per la velocitat, per la immediatesa, no? per l'aplicabilitat de les coses, de fer coses aplicades, on gairebé sempre confonem la veritat amb la utilitat. Valorem poc el que no és útil immediatament, no? I aquests autors ens permeten veure una alternativa a aquesta manera de pensar, no? Ens permeten veure que, per exemple, hi ha coses terriblement valuoses a la vida que no són útils, però són valuoses. I llavors, tenint aquestes alternatives, això ens permet prendre una certa distància respecte als dogmes del nostre temps i guanyar la llibertat que comentava abans.
0: Jordi Feixas, autor de Aprender Leyendo, Filosofía, Educación Liberal y Moderación Política en el Pensamiento de Leo Strauss. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Deixi'm, abans d'acomiadar-lo, preguntar-li per un bon...

0: Gràcies per acompanyar-nos avui, Valors a l'Alça, i enhorabona per aquest llibre.
1: Gràcies, gràcies a vosaltres per convidar-me. Que vagi molt bé.
0: Una abraçada. Descobrim què destaca Carles Bancs d'aquesta entrevista amb Jordi Feixas. Carles, quin ha subratllat?
2: Doncs en destaco el que ha dit, que ja no tendim a qüestionar el que pensem, i em sembla doncs una molt bona frase per entendre l'època que estem vivint.
0: És el subratllat de Carles Bancs. Gràcies, Carles.
3: Estàs escoltant Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local.
0: Una de les coses que més ens agrada fer en aquest programa és sortir a caçar tendències, sempre des de l'òptica dels valors i sempre guiats i guiades de la mà de la periodista Judit Vives, que és una gran i hàbil caçadora de tendències. Judit, com estàs? Ben tornada.
4: Hola, pues, com sempre, contenta d'estar aquí amb vosaltres.
0: Igualment, que bé sentir això. Escolta, avui parlem de clubs femenins.
4: Sí, una tendència curiosa, no?, que està sortint a diverses ciutats del món, no és una cosa exclusiva d'aquí, però sí que he observat, per exemple, que a Barcelona comença a haver-n'hi bastant. Val? I són clubs, bàsicament són llocs de trobada de noies, o sigui, noies, senyores, però dic noies perquè normalment això ho estan movent noies molt joves, no?, d'aquesta generació millennials i més joves. En molts casos a Barcelona també són iniciatives que porten expats, no? O sigui, gent que ve de fora, que venen a viure aquí, val? I bàsicament és la idea aquesta de tenir un lloc de trobada de gent, no?, per fer activitats i per fer amistat, i en aquest cas la particularitat seria que són femenins perquè hi ha aquesta sensació de que les noies necessiten com trobar, sobretot aquestes expats, no?, que venen i estan aquí soles i tal, necessiten com crear una xarxa de suport i poder tenir una xarxa d'amistats i això, i s'han trobat còmodes formant aquests grups femenins, vale? Llavors hi ha diferents valors com associats a aquesta idea, no?, perquè abans, pues, no sé, antigament potser els clubs femenins, ho dic així entre cometes, no?, clubs femenins, eren potser aquestes trobades que es feien a les botigues de labor, de gent que es trobava per teixir, no?, que era una cosa com molt, molt típica, no? Però ara s'està com ampliant a altres models d'activitats, no? Llavors, els clubs que estan sortint ara, per exemple, jo que sé, hi ha grups que han sortit que es diuen City Girls o Somos Aura o altres grups que han anat sortint per aquí, que organitzen activitats més de... fan excursions, fan sessions de ioga, fan... fan quedades per anar a sopar, fan com activitats entre lúdiques i d'entreteniment, de salut, de benestar, i una mica amb la idea d'això, no?, de ser un punt de trobada on es puguin conèixer noies més o menys doncs, de la mateixa edat, amb les mateixes inquietuds, fer amistats, i això, no? Llavors, té coses singulars d'aquesta tendència, doncs, el fet que siguin només noies, perquè... l'explicació que donen moltes és quan hi ha grups, perquè tu tens molts grups de trobades que hi ha gent de tota mena, no?, i de diferents edats i tot, no?, però a vegades té la sensació que si hi ha homes i dones hi ha sempre aquella cosa de si algú va allà per lligar o per trobar parella, i hi ha com una pressió diferent, saps? Això és el que em comentaven moltes amb les que jo he parlat per fer el reportatge. Val? Llavors elles et deien, quan el grup és només femení, aquesta sensació de que estàs allà i hi ha algú que vol lligar i no sé què, desapareix i la gent està com més relaxada i està més tranquil·la. També es dona peu a poder parlar de coses més de, diríem, d'àmbit femení, no sé com dir-ho, eh? Però potser de temes que preocupen a les noies, doncs també trobar com una comoditat per poder parlar de segons quins temes, no? Llavors... sembla que aquests clubs ara mateix estan fent fortuna justament per això, no? per aquestes raons. I també l'altra raó important és aquesta necessitat creixent que jo estic detectant, no sé si vosaltres ho heu detectat, suposo que també, no? Que és la necessitat de desconnectar d'internet cada vegada més creixent, la necessitat de tornar al món real, a fer coses al món real, no? De tornar a fer trobades, de tornar a fer, jo què sé, no? Com de tornar-nos al món físic. Val? Llavors aquests espais també faciliten una mica aquesta cosa, no? De deixar de tenir aquestes connexions online i tenir-les físicament, no?
0: I tant, recuperar aquesta interacció més real, si se li pot dir així, no dic que no ho sigui, no? La que es fa a través d'una pantalla, però és veritat que aporta coses diferents fer-ho físicament.
4: Sí. també hi ha alguns d'aquests clubs que estan una mica més

0: enfocats en les dones professionals, podríem dir, no? Que serien entre coworkings i club social femení, on sí que hi pot haver una part d'oci, però també hi ha una part enfocada a fer contactes laborals o de fer coworking o de, això, no? Com d'ajudar a crear com empreses on puguin col·laborar diverses noies, no? Llavors, també hi ha aquest model també existeix, val? Però l'interessant és això, no? Que siguin que siguin essencialment femenines, no? Perquè, a més, el dels clubs masculins sempre han existit, no? Aquests clubs socials dels homes que es trobaven, no? Allà al segle passat i fumaven un puro i parlaven de negocis. I és una cosa com que la tenim en l'imaginari, no? Els clubs masculins. I de sobte la gent com que se sorprèn que hi hagi clubs femenins. I dius, bueno, però si els masculins han existit sempre, no? Una mica això, no? És penso que té aquest factor d'intentar buscar amistats en el món real, intentar trobar gent amb la que puguis parlar de temes que a vegades són difícils de parlar amb segons qui, i si busques algú que és igual que tu, doncs potser és més fàcil de parlar-ne, i també el fugir d'aquesta pressió a vegades de les parelles i de la gent que busca una altra cosa.
1: Home, doncs és una bona llista de valors, i ara estava xafardejant una mica un dels grups que has dit, i veig que fan ben bé de tot, des de tallers de flors, des de tallers de cuina, sortides, caminades...
0: Sí, fan... O sigui, és això, no? No és el típic club femení, això que et deia, no? De gent que queda per fer mitja, no? Que això, per exemple, és una cosa molt habitual, inclús les nostres mares i àvies que havien anat a la botiga de les llanes i es trobaven una tarda i quedaven totes les senyores allà per fer jerseis, no? I aquestes coses, que això sempre, en el fons això és un, no? No se li ha dit club femení, però en realitat ho era, perquè era un ambient femení, no? Però en canvi aquí són molt més actives, també molt connectades amb el món, amb les inquietuds d'avui en dia. També és veritat que hi ha noies que busquen un altre estil de vida, que intenten fugir del tòpic que ens hem de casar, tenir fills i tenir una vida familiar estàndard, no? Són noies que volen viure la vida d'una altra manera, no? Llavors, és interessant perquè al final també ens parla aquesta tendència, en realitat ens parla dels interessos de la societat avui en dia.
1: Completament. Judit Vives, moltíssimes gràcies per posar sobre la taula aquesta tendència carregada de valors.
0: Pues gràcies a vosaltres.

Ja sabeu que una vegada al mes ens imaginem que podem sortir per uns minuts de l'estudi i descobrir un santuari natural. Ho fem sempre de la mà de Josep Gordi. Però avui, abans de parlar amb ell, abans de saludar-lo, escolteu això.

0: un santuari natural és entendre, tal com deia Ramon Ribera, el conjunt, la unitat, no? No només el lloc on hi ha l'edifici, no? Per tant, doncs, Montserrat, el santuari, és tota la muntanya, com el Montsant, no? Ja ho diu la mateixa paraula.
1: Josep Gordi, com estàs?
2: Content d'estar aquí un cop més amb vosaltres.
1: I a més, avui especial, perquè què és això que estem sentint?
2: És el fragment d'un programa de televisió que s'emetrà a finals de març, el 30, 31 i 1 d'abril.
1: En plena Setmana Santa.
2: Exacte, és per la xarxa de televisions locals.
1: Podreu veure Natura Sagrada?
2: Exacte, passarem de l'àudio a l'audiovisual.
1: Passarem dels santuaris naturals a valors a l'alça a la natura sagrada, que podeu veure, com deia en Josep, a les televisions locals a través de la xarxa els dies 30, 31 de març i d'abril, cada dia dos capítols, també la xarxa Més, la plataforma de les tres locals, on podeu recuperar aquests capítols. Però avui teníem moltes ganes, Josep, de saber què és això, com ha anat tot plegat. De fet, d'entrada deixa'm demanar-te com sorgeix la idea de fer un programa com aquest.
2: Doncs sorgeix d'intentar traduir el que fèiem aquí a la ràdio, perquè doncs, tots aquests espais primer han passat en versió àudio, no? per aquest programa. I sempre era quelcom que et sabia a poc, no? Perquè estàvem parlant d'un territori, d'unes muntanyes, d'uns boscos, i només ens quedàvem amb la paraula i amb la música, que era una música genèrica, no era res del territori, no? Per tant, neix d'aquí, neix d'aquesta voluntat, i gràcies a Incòmode Films, que ha cregut en el projecte i hem convertit aquesta idea d'àudio a un projecte i una realitat audiovisual.
1: Sortim realment de l'estudi aquesta vegada, sí, no? Per sí. Visitar aquests santuaris naturals. Sí. Parlaves de la música que fem servir aquí al programa. Allà, a banda de música, també hi ha l'ambient, no? Que sí. Transmet moltíssim.
2: Sí, una de les peculiaritats que té el programa és que està tot ell, volgudament, gravat a l'aire lliure. No hi ha cap interior, no hi ha tot. Fins i tot, tots els començaments no tenen una sintonia, però sí que tenen un espai musical inicial per afavorir aquesta immersió o aquesta connexió amb l'entorn, no? Hem tingut molta sort de poder gaudir de virtuosos de l'acordió, de la veu, una soprano magnífica, de la gralla, de la flauta, que ens presenten o ens introdueixen en l'atmosfera, sobretot això.
1: Ara anem als capítols i on heu anat, però he vist que estàs molt ben acompanyat.
2: Sí, des de bon principi, perquè aquesta era una idea inicial que vam compartir amb la periodista Laura Mor. Per tant, doncs, som nosaltres dos els que presentem el capítol, les seves particularitats, entrevistem a un seguit de persones vinculades amb els espais, tanquem i recapitulem cada capítol, té una organització molt, molt periodística o molt docent, no sé quina és la paraula més escaient, i per tant sí, la Laura i jo som els conductors de cada un dels capítols.
1: Sentíem que heu passat per Montserrat en aquest fragment que podíem escoltar. On heu anat, Josep, i amb qui heu parlat?
2: Bueno, seria molt llarg. Et diria que hem anat de nord a sud. O sigui, comencem a Núria, als Pirineus, al cor dels Pirineus, on resideix la Verge o la Mare de Déu dels Pirineus. Després hem saltat a les Guilleries Collsa Cabra, el sistema transversal, una terra de cingleres, d'embassaments, de santuaris. Hem seguit per el Corredor, un espai proper al Maresme, Sant Llorenç del Munt, Montserrat, i acabem al Montsant. Per tant, són sis espais que cal ser organitzat de nord a sud per entendre, i tots ells que tenen també en comú, la muntanya. Estem en ambients de muntanya tota l'estona.
1: Saps que aquesta ruta és una molt bona proposta, per a aquelles persones que estiguin pensant ara on podem anar per Setmana Santa o...
2: Sí, però t'he de dir que els programes es poden definir pel que són i pel que no són. I en aquest cas, una cosa que volgudament no és aquest programa és una promoció turística o de l'espai. Per tant, si algú espera que aquí trobi indicacions de per on caminar, on anar, què veure, no. És un programa més reflexiu, contemplatiu, d'un tros de territori, però no hi ha cap mena de voluntat promocional. És una invitació a gaudir d'un espai. Llavors, si tu vols anar, ja trobaràs, ja hi ha mil propostes d'itineraris, de llocs on visitar, no és aquesta la nostra voluntat.
1: Però com deia, sí que és una invitació això, a reflexionar, a contemplar, a badar, que és una acció que tu ens convides sovint a fer, no?
2: I a descobrir. I a descobrir, sí. Jo sempre dic que ja he vist tancats alguns capítols, no? I és un programa per degustar-lo lentament. Fins i tot per tornar-lo a mirar, perquè hi ha una certa reflexió profunda sobre els espais que a vegades doncs, se't pot escapar, no? Per tant, té una voluntat de lentitud, volgudament, per anar a poc, per anar lentament, per anar pas a pas, i barregem aquesta entrevista, aquest anàlisi de l'espai, amb moments que simplement són so, música, com el que sentíem en aquest primer fragment, que és de la muntanya de Montserrat, on se senten de fons les muntanyes, però entremig la piuladissa dels ocells, el vent, etc. Per tant, en el fons és una invitació general a anar a la muntanya, en aquest cas, o a la natura, amb una altra actitud. Això és el que hi ha darrere, no? I com que es diu natura sagrada, buscar-li aquest caient o aquest esbiaix de veure el transcendent que hi ha darrere de tot això.
1: Com ha estat això de fer el salt a la tele? Perquè una cosa és aquí, tu i jo a l'estudi, no? Parlant, comentant...
2: Bé, jo em sento un afortunat de poder-lo haver fet, però jutjar no és... quedaria molt pretensiós per part meva de com ha anat, no? Això han de ser els espectadors, tu mateixa, quan em puguis veure algun capítol, podrà ser qui emeti un judici. Jo hem intentat fer-ho també com hem pogut, hem gaudit d'un bon equip tècnic en totes les d'una bona producció i realització. Jo crec que els que he vist fins ara són capítols que molt rodons, on hi ha aquesta barreja entre paraula i imatge, no és una entrevista contínua, sinó que hi ha fragments, comencem la Laura i jo presentant, després parlem amb algú vinculat a l'espai, hi ha moments per gaudir de la panoràmica de la muntanya o de la cinglera, tornem a parlar amb algú, més moments de pausa i de calma, i tanquem la Laura i jo quines són les lliçons que ens enduem d'aquell capítol. Aquesta és l'estructura, i sempre amb aquesta nota inicial, com deia abans, musical, per ajudar a situar-nos en aquesta pausa i en aquesta degustació lenta de la paraula i de la imatge.
1: Són capítols per assaborir, o almenys això és el que a mi m'ha transmès, el tastet que he tingut la sort i el privilegi de poder fer. Natura Sagrada, dies, anoteu, 30 i 31 de març i 1 d'abril, cada dia dos capítols que podreu veure a les televisions locals a través de la xarxa i també la plataforma La Xarxa Més. Presentat per Josep Gordi i per Laura Mor. Josep, una idea teva, de fet, moltíssimes gràcies, enhorabona per aquest projecte i amb moltes ganes de veure aquests 6 capítols.
2: I jo també.
1: Que vagi
2: molt bé. I de saber com s'han viscut. I gràcies a Incòmode Fils, que són sense ells tampoc això hagués estat realitat.
1: Cuida't molt, ens veiem a la propera.
2: Molt bé, gràcies a vosaltres.

0: Segons un estudi d'RSM de l'any 2024, el 64% dels espanyols tenien por a la mort d'un ésser estimat. Sempre ens ha costat afrontar la mort, parlar-ne, passar un dol, sobretot quan ens toca de ben a prop. Tampoc sabem què passa després de morir-nos i sembla que s'ha convertit en un dels grans tabús de la societat. Per enfrontar-s'hi, des de fa un temps s'organitzen unes trobades anomenades Death Coffee, cafè de la mort, li podríem dir, en què es parla precisament d'això, de la mort. Qui ens ho explicarà molt millor és Francesc Coll, que és el president de la Fundació RC d'Arenys de Mar. Francesc, benvingut a Valors a l'Alça, com està?
1: Hola, ben trobats, eh? Bé, molt bé. Mira, a punt de respondre el que em pregunteu i molt animat en aquest sentit de, pues, per poder fer aquests cafès de la mort que fem cada mes, més o menys.
0: De fet, comencem per aquí, si li sembla bé. Expliqui'ns una mica en què consisteix un cafè de la mort. Ens hem d'imaginar un grup de persones assegudes en cercle, per exemple?
1: Bé, al començament sí. La gent interessada primer s'ha contactat amb nosaltres perquè fem un anunci mensualment amb un telèfon per WhatsApp i tenen l'interès de, doncs, de participar en aquest cafè de la mort. Aleshores, depèn del nombre, pues, en principi diem el que és i no és el cafè de la mort i depèn del nombre de persones, pues fem taules de 4 o de 5 persones, depèn. Si venen 20 persones, pues fem 4 taules de 5. Eh? Uh-huh. I llavors hi ha un de nosaltres que més o menys dirigeix per mitjà d'unes preguntes que fem, a veure quines pors hi ha o no hi ha pors, perquè, clar, el cafè de la mort sorgeix arran de les pors que genera el tabú de parlar sobre la mort.
0: De fet, a vegades hi ha moltes pors, però també molts interrogants, no? Suposo, molts dubtes, molta incertesa.
1: Sí, efectivament, o sigui, esclar, nosaltres anem amb un propòsit de desmitificar una mica la mort, de la por que se'ns ha infundat, i aleshores que la gent prengui una mica de confiança amb la seva pròpia vida, amb la seva pròpia realitat, amb la seva pròpia existència, no?, de dir, la vida, quan naixem, estem supeditats ja a la mort de seguida, no? Llavors, no voler-se mentalitzar que la mort és intrínsecament lligat amb la vida, doncs és de fugir una mica de la realitat que ens toca viure a les persones humanes, no? I treure aquesta por, pues, bé, doncs amb aquests cafès de la mort nosaltres el que volem fer és això, donar un motiu d'esperança i de no tenir por a morir-se.
0: De fet, aquest concepte, no, de cafès de la mort, a mi em fa pensar molt en una sensació acollidora, amable, no? Quan nosaltres anem a fer un cafè amb algú és perquè ens hi sentim bé, perquè tenim ganes de compartir-hi coses.
1: Exacte, o sigui, la gent que acudeix, en principi és com una mica, entre cometes, misteriós, volem dir, a veure què ens parlaran, què ens diran o no ens diran, i nosaltres amb prou feines diem res, sinó que per mitjà de les preguntes que formulem, pues, si has pensat alguna vegada en la teva mort, si alguna vegada has pensat de la manera que t'han d'enterrar, o si has fet el testament vital, o sigui, són preguntes que nosaltres sempre en projectem 10, però no passem de la segona o tercera perquè tothom té ganes de parlar-ne i té, doncs, a expressar aquelles pors o aquelles confiances que fins i tot algú ja hi ha experimentat i que, pues, té ganes de compartir la seva experiència sobre aquest fet, no?
0: De fet, és important això, no?, de compartir, perquè vostès deixen molt clar que no és un grup terapèutic ni de dol, no?
1: No, el Death Coffee, o el cafè de la mort, no és un grup terapèutic, no és un grup tampoc d'amistat i tampoc és un grup de dol. O sigui, és un grup, és una trobada puntual que després hi ha algú que sí. A veure, nosaltres, esclar, nosaltres després, Fundació RC, si veiem que algú dels que hi han necessita un seguiment, o així ens l'hi oferim, m'entens? O sigui, de dir, fem un acompanyament d'un parell de vegades o tres, del que es cregui convenient, per doncs, ajudar-lo a poder valorar diferent aquest sentit de la mort, perquè el que val és la vida, m'entens? I llavors Fundació Recer el que vol és que les persones tornin a ser. I un cafè de la mort, doncs, que ja he dit el que no és, doncs és una reunió puntual i ja després si algú vol venir amb un altre cafè, però no cal perquè sempre fem la mateixa dinàmica, m'entens? O sigui, més o menys aportem algunes coses més, a lo millor, perquè cada persona és diferent i pues, necessita, per exemple, hi ha gent que es planteja si s'ha d'incinerar o no s'ha d'incinerar, si s'ha d'enterrar o no s'ha d'enterrar, si ha de fer les cerimònies laiques o religioses, o sigui, hi ha dubtes de tot plegat.
0: I tant. D'on creu que neix aquesta necessitat de parlar de la mort, encara que a vegades ens costi? O si no, d'on neix aquesta idea de fer aquests cafès de la mort? En quin moment detecten vostès que pot ser interessant?
1: Bé, això va ser a Anglaterra, en el seu moment, no sé si va ser pels anys 70, jo no m'hi he aprofundit. El que sí que sé és que això ho organitzaven des de Fundació Hospital de Mataró i vam veure que era ho fèiem per nosaltres, els voluntaris que anem allà a Fundació Hospital, que fem doncs, seguiment amb gent pal·liativa, i aleshores doncs, la Fundació Hospital va organitzar un cafè de la mort i pues, mira, els que hi érem allà vam veure que era una cosa interessant per poder fins i tot projectar-ho a fora de, diguem, de la del grup de pal·liatius, saps? O sigui, un grup de pal·liatius és aquelles persones que ens cuidem doncs de que hi hagi un bon acompanyament al final de la vida, m'entens? I de gent que pues, vol morir a casa seva. I aleshores, doncs, des de Fundació Hospital es va oferir aquest cafè de la mort i nosaltres hem seguit.
0: Molt bé. I com ens surt la gent d'aquestes trobades? Com els ajuda, creuen, a parlar obertament de la mort?
1: Bé. La gent, clar, potser un pot arribar precisament perquè la gent ve amb un concepte de tabú que no s'han parlat mai, i aquí en parlem distesament, vull dir, amicalment, i la gent surt contenta i amb una altra perspectiva de la vida, eh? Perquè no s'entén la vida sense plantejar-se el fet de morir-se.
0: I tant.
1: O sigui, és una reflexió de dir, és que si tens resolt aquest problema de la manera que ens toca el millor morir o la manera que volem morir, la vida la vius d'una altra manera diferent. Mm-hmm.
0: Francesc, com podem seguir l'activitat de la Fundació Recer per saber quins són els propers cafès de la mort que feu?
1: Bé, ara resultes d'un cafè que farem aquesta setmana. Aleshores, nosaltres ens plantegem a veure com ha anat, o sigui, ens reunim naturalment, fem plantejaments i llavors, a més, anem projectant. O sigui, aquest mes val la pena, quin val la pena que fem un cafè de la soledat o fem un cafè de parlar de l'amor, perquè, esclar, tothom també té la definició de l'amor, que es pensen que només és el sexe, i hi ha moltes maneres d'estimar, no? I aleshores, doncs, depèn de la gent que ve, nosaltres projectem un cafè a un altre.
0: Molt bé. Doncs seguirem de ben a prop l'activitat de la Fundació Recer d'Arenys de Mar. Avui n'hem pogut parlar amb el seu president, Francesc Coll, sobre aquests death coffees, aquests cafès de la mort, que són espais per poder parlar, precisament, sense cap mena de tabú, de la mort. Francesc, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
1: Ah, molt bé, doncs fins la propera, si Déu vol, i gràcies per haver-me donat aquesta possibilitat, de donar-nos aquesta possibilitat de poder-nos expressar i doncs poder fer aquesta manera de poder acollir la gent que tingui ganes doncs, de parlar sobre aquest fet tan natural com és la mort.
0: Un plaer haver conegut aquestes propostes. Una abraçada, Francesc, fins la propera.
1: Vale, fins la propera, moltes gràcies.
0: Abans d'acabar, us regalem una nova recomanació literària de la mà de Concha Parramon.
2: Estem vius de miracle. Aquest ha estat l'eslògan de la celebració dels 45 anys del Taller de Músics, una efemèride que ha culminat amb la presentació del llibre commemoratiu titulat succintament 45. L'obra recull la història de la institució i l'evolució de la música popular d'aquest període explicada de manera molt personal per Lluís Cabrera, fundador i ànima del projecte. Com diu Cabrera, la història del taller és la suma de petits miracles. Tot va començar el 1979 en un local del Raval amb l'objectiu d'ensenyar jazz, flamenc i música popular. El que inicialment era titllat de xiringuito del barri xino s'ha acabat convertint en una escola musical de primer nivell, per on han passat artistes de la talla de Rosalía, Salvador Sobral, Chicuelo, Andrea Motis o Maite Martín. Tanmateix, el camí no ha estat fàcil. Entre 1979 i 1990, el taller va ser invisible per a les institucions polítiques i culturals catalanes. El punt d'inflexió va arribar amb la presentació d'un recurs davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per discriminació de la música popular. Aquella victòria va permetre que el taller es consolidés com una de les grans escoles europees, sumant fins avui més de 30.000 alumnes. Sabem que hi ha forces que intenten controlar, manipular i dirigir el que fem, però no ens deixem intimidar, afirma Cabrera. La dissidència i el qüestionament de les normes establertes han estat els seus companys de viatge. Cabrera no perd oportunitat en el llibre d'assenyalar els problemes actuals del sector, la submissió i la falta d'unitat de les associacions professionals, la carència d'una programació estable de música en viu en sales de petit i mitjà format, les dificultats dels artistes per crear en llibertat i la creixent manca de curiositat del públic. El llibre 45 és un objecte de col·leccionista. Amb un disseny trencador i atractiu, conté centenars de fotografies, algunes inèdites, que constitueixen un exercici de memòria històrica. Cara al futur, el taller mantindrà la seva essència fundacional, l'ensenyament, la difusió i la promoció de la música popular en un ambient de mestissatge i cruïlla de llenguatges musicals. I Enrique Morente s'ho mirarà des d'aquell omega etern.
0: I fins aquí el Valors a l'Alça d'aquesta setmana. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts del programa a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors, també les aplicacions iVoox i Spotify i a la plataforma La Xarxa Més. Nosaltres hi tornem la setmana que ve, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Moltes gràcies per acompanyar-nos i que tingueu una bona setmana.
3: Coneixes el nostre web? Entra a radioarenys.cat. Fes una ullada a les nostres xarxes socials. Estem presents a Facebook, Twitter, Instagram, YouTube i Twitch. Tot per fer-te arribar la informació que t'interessa, la del teu entorn. Descobreix els nostres programes especialitzats. Segur que et sorprendran. Comparteix la nostra música. Radio Arenys, una multiplataforma de comunicació local amb una voluntat clara. Servir i ser útil a la seva comunitat. Radio Arenys, la primera en servei públic.
4: El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
5: Ràdio La Present, el magazín d'actualitat de l'Escola La Presentació.

dia, bona tarda. Benvinguts a un nou programa de Ràdio La Present. Jo em dic Clàudia i us estaré presentant el reciclatge i el medi ambient junt amb els meus companys de l'escola, que són el Pep i l'Evan, que ens faran la notícia del dia. Després tindrem a l'Ali, que ens farà l'entrevista amb la Jordina Vila, i per acabar, la Martina, que ens farà el debat. I ara, què us sembla si posem una cançó per començar?

0: ara, després de la cançó, en Pep i l'Evan ens presentaran la notícia del dia. Bona tarda.
1: Bona tarda.
2: Bona tarda. El canvi climàtic són alteracions del medi ambient produïdes per agents meteorològics, el vent, la pluja, la temperatura i uns altres. Aquestes modificacions també poden produir-se per agents artificials, per part de l'home, com són l'ús del combustible fòssils i l'emissió de gasos com el diòxid de carboni, la deforestació i activitats industrials, agrícoles i de transport.
1: Aquest fenomen provoca l'escalfament global i alhora es manifesta l'augment de temperatures, desglaç de glaceres i augment de nivell del mar, una freqüència més gran de fenòmens meteorològics externs com sequeres, inundacions o onades de calor. I ara el reciclatge. El reciclatge és un procés on les matèries primeres es componen els materials que ho fem servir en la vida diària com el paper, vidre, alumini, plàstic i alguns altres. Una vegada acabat el seu cicle de vida útil, es transforma de nou en nous materials.
0: I ara escoltarem la segona cançó d'avui.

0: seguit anirem a l'entrevista que la presentarà la Li. Bona tarda.
1: Bona tarda. Avui tenim amb nosaltres a la Jordina Vila, tècnica del Medi Ambient de l'Ajuntament d'Arenys de Mar, i li farem unes quantes preguntes. Comencem. Bona tarda, Jordina. Estàs preparada?
2: Hola, bona tarda, com esteu? Preparada per les vostres preguntes.
1: Quants anys portes reciclant Arenys de Mar?
2: Doncs mireu, a principis dels 2000 hi havia contenidors al carrer sense el contenidor d'orgànica, que encara no recollia l'orgànica, i teníem un 7,61% de recollida selectiva, que és molt poc, vale? Teníem molt poca, fèiem molt poca de separació, molt poc reciclatge, val? A partir, bueno, fins al 2010, diguem, es va anar millorant aquest percentatge. Vam passar a 36% de reciclatge, vale? Llavors, per augmentar aquesta xifra de separació i reduir la resta, que era d'un 64%, la resta és el rebuig, val? Vam decidir implantar el model porta a porta, Arenys de Mar, val? A tota la vila? No, només al 50%, a la meitat. Llavors, el 2011, la meitat de la vila va passar a fer porta a porta, vale? Un sistema de recollida de totes les fraccions, val? I vam arribar al 45% de recollida selectiva de residus. Val? O sigui, vam començar a separar el 45% i el 55% era resta. El 2015 vam voler fer una segona fase del porta a porta i arribar al 70% de la vila. Abans era la meitat i llavors vam passar al 70%, quasi uns 3/4 de la població. I vam passar d'aquest 45% de recollida selectiva que ja havíem aconseguit a un 53%, vale? Que és més o menys on estem ara. O sigui, del 2015 al 2024 no hi ha hagut gaire variació. Ens hem quedat just fregant la meitat de residus, reciclem la meitat de residus. I la resta de residus no els reciclem, els enviem a cremar, a rebuig, vale? A resta. Cosa que no tot el que enviem a cremar és resta. La majoria de fraccions de residus es poden reciclar, es poden separar. I aquí és el que volem canviar.
1: Què et va portar treballar en aquesta feina? I quants anys portem en aquesta feina?
2: Jo porto uns 2 anys aquí a l'Ajuntament d'Arenys de Mar com a tècnica de Medi Ambient, però ja ve de lluny que m'agrada tot aquest tema del medi ambient i de voler fer alguna cosa per millorar el nostre entorn, el nostre planeta, no? I contribuir a ser més sostenibles, a avançar com a societat, per una societat més justa, més respectuosa amb l'entorn, amb el medi ambient i els espais naturals, no? Llavors, i també per nosaltres, per viure millor, no? Llavors, ja vaig estudiar biologia, val, a la carrera, i després d'això, doncs, vaig fer cursos de biodiversitat, feia molts tallers de temes relacionats amb el medi ambient i la sostenibilitat, i al final vaig trobar aquesta feina.
1: Ha estat difícil implementar el porta-a-porta Arenys de Mar?
2: Doncs, a veure, jo no he estat en les darreres implantacions del porta-a-porta, jo no hi era, ni a la del 2011 ni a l'ampliació del 2015, però ara estem intentant ampliar el porta-a-porta al 100% de la vila, vale? O sigui, a tota la vila que fem la recollida selectiva de residus de porta a porta, i això està costant. No és gens fàcil perquè tens molts fronts, no? Tens, per una banda, el front de la població, que